0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A l'AP20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà amb direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. Amunt això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la costa brava

0: Vient força calorós aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy de Lleida Televisió.
5: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només 2 anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
6: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
5: Més de 2/3 dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ha ofert alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
6: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
5: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera Fira d'Oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts.

0: Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
1: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
2: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
2: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial Maria José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
4: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
5: Les prioritats són los menores, les víctimes, les persones més desvalides, com discapaces, són la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
4: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de gana.
0: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
6: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
7: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
6: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
8: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
9: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona, i tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos. I tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
8: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:15 del matí de diumenge.
0: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
10: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
0: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
11: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
0: Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no s'ha superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa en De Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F, que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:15, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el Sindicat Majoritari d'Ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Seguren és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
2: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats, i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no? No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques governamentals que resolguin aquestes qüestions, I, per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses. Pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats, no?, en aquest sistema educatiu. I anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant en tant populisme.
2: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard, el 2031. Parlem d'un repte enorme. No sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
5: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa llustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no?, per número, la climatització al seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
2: Iolanda Segura, portaveu d'Usted Castells, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Viada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
7: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que ens feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
6: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
8: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
9: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
6: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
10: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
2: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
10: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. Y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces, también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
2: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
10: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también, a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico, a nivel físico, para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia, por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadores y con esta inseguridad para la ciudadanía.
2: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
10: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
2: Més coses. A les Masies de Roda, a Osona, la plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
11: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
12: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
11: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
13: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
14: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
2: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
15: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
16: así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, el Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
17: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
18: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte. És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
17: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adéu, Embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
6: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
7: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
9: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram va ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, en el cas, per exemple, de la Pota Nord, hi ha aturades de Santa Coloma, de Granollers fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, però tot més d'entrada, tot i que també una miqueta de...

0: pas alternatiu a causa d'un accident de moment i aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu. Hi haurà algun nuvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb quatre núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada, amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és

0: universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
2: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs, som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. Per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40% i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones, pues, a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
1: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut. I ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
2: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions, doncs està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el Pac Cura com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
1: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
2: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic pues, està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
1: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de nou, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre. És a dir, els primers, o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitosos. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu al comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
4: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
5: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
4: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic. Estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro, dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'escola de bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals, com la revisió de complements, i altres punts a reforçar, com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta, per ara, la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
7: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. I, per tant, esperem que això es pugui desbloquejar i puguem començar a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure el més aviat possible les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma en què ens agradaria a tots, no?
1: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
8: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
1: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
9: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
10: así de claro lo tienes, ¿no?
9: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Diagne. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, als Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
7: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
6: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
8: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
6: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
9: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
6: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
10: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
11: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
10: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
11: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
10: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
6: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
6: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
8: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
6: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez del Prat TV.
12: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el Dorat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
13: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos. I tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
12: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 9:45 del matí de diumenge.
6: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta-Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 9 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
14: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
6: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
15: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
16: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
15: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació, i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis del lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
17: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o... Qui faci això estarà fent un frau.
15: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat del lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com, per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
6: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
18: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
6: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
19: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
20: Meva filla de Ripoll Sabant. Diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament que no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes quatre ovelles.
19: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
6: I abans dels esports, us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem, doncs, ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
21: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrelles. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
22: Hola, molt bon dia.
21: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
22: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle, i si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
21: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
22: Amb els inconvenients, primer, bueno, suposo que per accedir a l'ajuda que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes, i després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i de més.
21: Ja per acabar, trobeu a faltar, doncs, aquesta mirada metropolitana?
22: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, ostres, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
21: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
6: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
23: Hola, bon dia.
6: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
23: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
24: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
23: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Udo.
1: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
23: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
2: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
23: La Lliga Catalana ACB de bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyer. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
4: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
23: Adéu.
4: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la T310 a Riudoms, obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, en aquest cas a la C1412A, a Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. I els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar a la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara aquest matí queden dues dotacions treballant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031, amb una inversió de 2.558 milions d'euros. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer el dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, El Prat. És dimarts 15 de setembre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Compte enrere per la Festa Major del Prat, que enguany se celebrarà del 25 al 28 de setembre. El divendres 25 es farà a la plaça de la Vila el toc d'inici, que donarà el tret de sortida a 4 dies intensos d'activitats. Els gegants Reis, Rutja i Griselda sortiran de l'Ajuntament per sumar-se a la festa amb el toc d'inici. La cercavila posterior donarà pas a l'esclat de Festa Major. El pregó, recordem, a càrrec de Cristina Bambán, i els focs d'inici en una jornada que reunirà música, danses tradicionals, cultura popular i també foc al cor de la ciutat. La programació musical tornarà a desplegar-se en diferents espais. El Parc de Fondo d'en Peixo acollirà actuacions com les de Vera Fauna, Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, La Rauxa o Fades, sense oblidar Bala Hits o les diverses sessions de DJ. La Zona Jove Estació concentrarà les propostes més urbanes i contemporànies pensades pel públic més jove. Divendres hi actuaran Mats, Jabugo, Mamaduixa, Cat Lletres i DJ Travella, mentre que dissabte serà el torn del Llobregat. Suena Glory Six Bane, Cristina, Jacita i Fresh Cobo.

Julio Méndez tornarà a ser l'escenari de concerts més populars i també intergeneracionals. Dissabte hi passaran La Cabra Mecànica, Ava The New Experience o Anòmala DJ, mentre que diumenge serà el torn de Zamorano, el tribut a Estopaus i també Hotel Cochambre. Avui us explicarem tot el que

0: Cinc, anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs molt bé, avui comencem parlant de la manifestació que hi ha convocada de cara a diumenge, perquè ahir l'aeroport va donar a conèixer tots els detalls d'aquesta concentració que s'espera. Jo dèiem ahir que, doncs, que sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Recordem que aleshores milers de persones van sortir al carrer per mostrar el seu rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat, i en aquest sentit, doncs, esperen repetir aquest èxit. De fet, de moment, ja compten amb el suport de 210 entitats i col·lectius que s'han adherit, i també 130 personalitats del món acadèmic, en una manifestació que sortirà des de la Cruïlla, on aquest dilluns també s'ha fet aquesta presentació. És Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó, per entendre'ns, davant de la Casa Batlló, perquè també d'aquesta forma volen denunciar, entre moltes coses, dues concretament, com per exemple és la manca de finançament en el servei de Rodalies, aquí hi ha una parada de tren, i també la turistificació que hi ha de la capital catalana i també de retruc de l'enseu entorn. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint, i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes, i especialment en l'aeroport, per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
1: Tot plegat, una protesta que tindrà més diverses columnes que es traslladaran. En aquest cas no serà com fa 5 anys, que tothom va anar a peu des del Prat, per exemple, sinó que serà en tren. En aquest cas, la sortida prevista des d'aquí, des del Prat, serà quan faltin 2 minuts per 3 quarts d'11 del matí de diumenge, és a dir, una horeta i quart abans.
0: Quina hora més aquesta... concreta, eh?
1: És l'hora que passa el tren.
0: És l'hora que hem vist a la vida.
1: És l'hora que passa el tren, també et dic, sent
0: optimistes. Depenent.
1: Evidentment. En qualsevol cas, doncs, una manifestació que, com dèiem, serà aquest mateix diumenge, i a les portes que doncs, el Consell de Ministres pugui aprovar avui, o veurem si és una altra setmana, seria aquest mes de setembre quan es va anunciar per part del govern espanyol que s'aprovi el DORA, que és aquest document de regulació aeroportuària, on està previst que hi s'incloguin aquestes inversions de l'ampliació de l'aeroport del Prat, entre d'altres infraestructures també del conjunt de la xarxa d'Aena a l'Estat. Al marge d'això, amb més coses també, que de fet us avançàvem ahir, i és que el proper 19 d'octubre arrencarà una nova edició del Prat Val, aquesta iniciativa municipal que vol impulsar el comerç local en descomptes a les botigues de la ciutat. Recordem que el funcionament serà el mateix que la primera edició. Cada persona major de 18 anys podrà adquirir i gastar un màxim de 10 vals amb un valor de 10 euros cadascun, i dels quals s'abonarà únicament 6 euros, mentre que els altres 4 seran subvencionats per l'Ajuntament. Segons el consistori, aquesta iniciativa servirà per impulsar el comerç, a més, en un moment en què podríem dir que la temporada és més baixa, perquè ja hem de set enrere les rebaixes d'estiu i estem també a la prèvia de la campanya de Nadal. Així mateix ho destaca l'alcaldessa de Prat, Alba Jordà.
3: És un petit incentiu en el qual l'Ajuntament es compromet també a facilitar a les famílies abans del Nadal en què puguin fer unes compres al comerç local per alleugerir una miqueta aquesta despesa i el preu de la vida, el cost de la vida, i alhora, doncs, en aquest comerç local que té un compromís amb aquesta ciutat, doncs, podem motivar en un moment que no és excepcionalment de compres, no són rebaixes, no és el Nadal, doncs que pateixin menys.
1: Els establiments podran adherir-se a la campanya a partir del proper 5 d'octubre. Durant l'edició anterior en van participar 120, i la consistoria espera que pugi aquesta xifra en aquesta segona edició. I d'altra banda, aquesta tarda també arrenca les actes al voltant del Dia Mundial de l'Alzheimer, que es commemora dilluns vinent. Serà amb una xerrada aquesta mateixa tarda, a 6:45, per què les dones pateixen més Alzheimer i altres demències, i que anirà a càrrec de la doctora Eider Arenaza. És una conferència que girarà al voltant de les diverses diferències biològiques de sexe i desigualtats socials de gènere que travessen la malaltia. Escoltem la presidenta de l'AFA, Mercè Rull.
4: Col·labora amb nosaltres la doctora Eider Arenaza Urquijo, i després la nostra psicòloga, la coordinadora del centre de l'OIS, que és la Isabel Macanaz. Llavors, una farà la part més científica i l'altra farà la part més social, amb algun debat, que pot ser molt interessant, sobretot per les dones, perquè tenim més incidència.
1: Divendres 18 serà el torn de les taules informatives, on s'instal·laran a la plaça de la Vila, carretera de Marina, en Verge de Montserrat, i també Verge de Montserrat, en Coronel Sant Feliu, i en aquest sentit Rull també ha fet una crida al voluntariat per poder garantir-ne la seva instal·lació. Són molts actes que hi haurà també després de l'informatiu, sí. Migdia, a la 1, els explicarem tots.
0: Gràcies, Lluís, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.

0: obrim la finestra esportiva. Ivan Conde, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Bon
0: de
1: dia,
0: què parlem?
1: Isa. Doncs parlem, per exemple, de les lligues nacionals de triatló que van arribar al seu final i parlem d'això, de les màximes categories del triatló a nivell estatal on hi participa el Prat Triatló. Primera divisió femenina, ha aconseguit la 11a posició, estem parlant que hi ha divisió d'honor, primera, segona, doncs el conjunt femení del Prat Triatló ha acabat la lliga en 11a posició amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 punts de l'Alcobendas, que ha sigut l'equip que ha acabat en desena posició. De fet, doncs, això és una permanència més de l'equip. Sí que doncs, ens comentàvem des del club aquesta llàstima, no? De fet, amb una actualització final, doncs, que no hagi pogut entrar en aquest quadre d'honor, però en qualsevol cas, doncs, permanència sense cap mena de problema.
0: Molt bé.
1: I per la seva banda, l'equip masculí ha estat sisè a segona divisió, amb 249 punts, i havia, no? Doncs, com a mínim, l'ambició de poder estar lluitant per optar l'ascens. Finalment, doncs, ha quedat una miqueta, no? Doncs, més a baix, però en qualsevol cas, doncs, com deia, en posició de zona noble en aquesta segona divisió és... perdó per la publicitat, però la Lliga Iberdrola, en el cas de la categoria femenina, que és a més una empresa que està molt vinculada a l'esport femení, i la Lliga masculina és la Lliga Suzuki.
0: Mira.
1: Allò de part...
0: Curiós,
1: per definir, per diferenciar. En motociclisme, recordar que Joel Esteban ha patit el cinquè abandonament de la temporada, l'únic que aquest una mica diferent, perquè la gent ho pot recuperar a xarxes socials, el propi pilot pretenc que ha penjat al seu Instagram l'acció amb què va acabar la cursa, una corba on Adrián Fernández arriba des de molt enrere i pràcticament se'l menja. No podem dir que estigui empipat, perquè tampoc hi ha cap text, podríem dir, no?, en la publicació, però segurament el fet de compartir-ho, no?, a les seves xarxes socials ja indica doncs, que no estava gaire content amb aquesta maniobra. De fet, alguns dels pilots de la parrilla responien enviant-li ànims.
0: Clar.
1: Va ser penalitzat, de fet, el pilot amb una long lap, que és aquesta penalització on han de fer un recorregut més llarg d'una corba i, per tant, perdre uns segons en la cursa. El Potablava va ser 13 en la classificació i va aconseguir posar-se al capdavant del segon gran grup en un moment de la cursa, però com dèiem, doncs en aquesta volta 16 va succeir l'esdeveniment que el va fer abandonar. Amb aquest resultat, el Joel Esteban és 16 amb 53 punts i el Mundial no s'atura. Continua aquest mateix cap de setmana, un altre cop per la publicitat, el Gran Premi d'Àustria, el Red Bull Ring de Spielberg. Per tant, doncs, una nova oportunitat per intentar rescabalar-se.
0: Com estan les marques, als esports?
1: A tot arreu.
0: No,
1: no hi ha manera d'escapar-se d'elles. Aquí sí que s'ha de dir que és que el circuit ara ja és propietat de l'empresa. Per
0: tant,
1: és un patrocini, és directament com es diu. Avui, per cert...
0: Sí, hi ha Prat Esports.
1: Sí, per la tarda...
0: Hem d'anar recordant perquè, clar, inici de temporada amb aquest canvi del Prat Esports.
1: Edició...
0: Recordem que dimarts hi ha Prat Esports.
1: Correcte, totes les tardes, a partir de les 6, després l'edició aquesta més curteta al migdia, juntament amb l'informatiu, tindrem futbol Potablava pel món. No dic el nom, per si de cas, per allò d'anul·lar mufa, però és una figura interessant. A més... no direm estrenant càrrec, però sí que estrenant una nova etapa de la seva vida professional vinculada amb el futbol. Jo crec que si tot va bé i tenim aquesta persona, que tot ha de ser així...
0: Quina doncs... intriga, Ivan.
1: No, és que...
0: simplement... A mi no em pots deixar així.
1: No,
0: has de fer inicials com a Sálvame, saps?
1: No, que tot va bé, està tancada, però vull evitar, perquè de vegades algun cop... Jo no sé si a tu t'ha passat això.
0: Sí, home, es passava moltíssim. Anunciem que vindrà, però després també diem, hem anunciat que vindria aquesta persona i mira, finalment
1: no
0: ha pogut ser. I al
1: final, doncs per evitar-ho...
0: Val.
1: Però bueno, si no a les 6 de la tarda, tothom pendent...
0: Cert, molt bé.
1: I tenim doncs, la repassada de tot plegat.
0: Gràcies, que vagi molt
1: bé. Que vagi molt bé.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava.
1: Moment per conèixer l'actualitat meteorològica de la mà de Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, un dimarts encara força estiuenc. De fet, avui la situació ha de ser molt tranquil·la. Gairebé tindrem un cel ras a tot arreu i només hi haurà alguns núvols dispersos, molt poc importants, a la Costa Brava, també algun núvolet prim, que anirà deixant el sol una mica enterbolit, i aquesta tarda algun núvolet al Pirineu, de moment sense cap mena de pluja o tempesta, i sobretot aquesta temperatura elevada, ja aquest matí ha despertat una mica més suau que no pas matins enrere, i aquesta tarda les temperatures de ponent, també de l'Ebre o en alguna vall del Pirineu, arribarà a fregar els 35 graus, per tant una situació, ja diem, molt estiuenca. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Doncs abans parlàvem d'aquesta necessitat de la millora de rodalies que demanaven des de l'aeroport i precisament avui hi ha afectacions a la R2 Sud amb retards que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a Barcelona, justament a l'espai de l'estació de França. Per tant, la R2 Sud, que és la línia que recordem passa pel Prat i que agafa moltíssima gent de la ciutat, a hores d'ara funciona amb retards que superen els 20 minuts. Anem a veure com estan les vies d'entrada i de sortida, si fem servir el cotxe o la moto. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada a hores d'ara amb un accident al vessant Besòs de fa una estona. A la C58 de sortida de Barcelona en direcció Sabadell es talla un carril de circulació que a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquesta incidència parlem i repassem aquestes retencions habituals que continuen circulant amb molta intensitat en aquest vessant Besòs, també al vessant nord de les dues rondes de Barcelona, però també tenim retencions al vessant Llobregat. En direcció Barcelona queden 4 quilòmetres de cues a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat. També a la B23 hi ha retencions cap a la capital catalana, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i també des de Cornellà de Llobregat fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. També tenim retencions en sentit nord cap a la AP7, en aquest cas en l'enllaç de la B23 amb la AP7 des del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès, en sentit nord. Per les vies costaneres també queden 2 quilòmetres de cues a la C32 en direcció Barcelona des de Gavà i a la C31 des del Prat també en l'enllaç amb la Ronda Litoral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia, que vagi molt bé.
0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: Vinga, anem a explicar-vos què heu de saber per començar el dia. Informats, informades, Marc Quinto, què tal?
1: Molt bon dia, Isa.
0: Benvingut.
1: I març ja, 15 de setembre, a l'Equador del mes, ja, eh?
0: Sí.
1: Així que...
0: Com ho veus?
1: Bé, dur. Dur aquest mes, però bé, perquè cada dia que passa és un dia menys per festa major i
0: sí,
1: perquè arribin dies de feina més tranquils.
0: 10 dies per festa normals. Major.
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Se'n faran d'usos.
0: Sí, has de començar a comptar enrere.
1: Sí. La veritat, en les vacances ja, no?
0: Ja, sí. Tu sempre ho fas, des del dia 1 comença el compte enrere.
1: De fet, ja estic mirant on a l'estiu, eh?
0: No, ja. Ja es nota que estàs demanant totes les vacances i, per tant, que estàs fent agenda,
1: claro.
0: Marc.
1: Vinga, va, comencem amb el diari Ara. La fotografia és pel president de la Generalitat. Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Pretén invertir el 6% en educació, per una banda, i climatitzar tots els centres públics en 5 anys. Anava a dir, es diu ràpid, però no, 5 anys, aquestes temperatures, sobretot pels professors que han d'estar sempre,
0: sí,
1: serà dur.
0: Ahir ho comentàvem, amb l'escola d'adults, també.
1: Clar.
0: Que reclamaven la climatització, perquè, déu-n'hi-do.
1: És que cada vegada va
0: passant
1: pitjor.
0: Fatal.
1: Però bé, i un altre dels titulars és sobre el canvi tecnològic, i és que la IA enfronta els Estats Units i la Xina. Pequín reclama més controls i Donald Trump afirma que hi veu una conspiració malaltissa. Per altra banda, l'ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans.
0: El periòdico fa una barreja d'aquestes dues notícies. Catalunya regularà l'impacte de la IA al mercat laboral. El president reclama unitat per frenar l'auge també dels extremismes i ja compromet el 6% del PIB per frenar la crisi del sistema educatiu. La fotografia central que em crida molt l'atenció del periòdico, no de l'esport, és per Gabriel Jesús, el davanter del Barça, que diu que sempre llegeix la Bíblia abans de començar un partit. No sé si això era una entrevista com suficientment important
1: dia,
0: amb aquest
1: no?
0: destacat per obrir el dia. En fi, més temes. Els carregadors de cotxes elèctrics augmenten les disputes a les comunitats veïnals. És cert que moltes vegades quan entres a una plaça d'aparcament ja t'adverteixen que si aquella plaça es necessita per fer la instal·lació d'un carregador, per tant, un altre veí que demani un carregador estaria per damunt teu. I tu hauries de canviar de plaça si això s'exigeix. I després aquí està també tot el tema dels aparcaments públics de la ciutat, on doncs aquesta electricitat es paga de moment entre tothom. I per tant, també és
1: no,
0: un altre
1: ja
0: tema
1: tens,
0: de debat.
1: També hi ha alguns comptadors que, o sigui, que van directes al teu comptador.
0: Sí, depenent de si estàs en una comunitat on el comptador és teu o a Prat Espais, per exemple, on hi ha aparcaments públics
1: de tothom. Sí, aquí és
0: totalment
1: gratuït. Sí,
0: i a hores d'ara, de moment, era un tema que en l'última entrevista que vam fer també vam preguntar per aquest tema,
1: sí,
0: que estava previst de regulació. Però a hores d'ara encara està així.
1: Segueix desregulat, també. Vinga, i acabem amb La Vanguardia. Les dues notícies del dia principal són també el tema de la IA i del president Illa amb tot el tema d'educació. I després hi ha diversos destacats. Un altre que també em sorprèn és que hi ha una altra entrevista a un jugador del Barça dins, com és a Rodri.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I
0: estan
1: també
0: fent moltíssimes entrevistes.
1: Sí,
0: jo hi vaig sentir també un altre Gordon a RAC1 que
1: sí,
0: feien. O sigui, estan fent entrevistes a tòria dret.
1: Potser és perquè veuen que el Barça va molt bé aquest any i diuen anem a exprimar una mica
0: sí,
1: el tema.
0: Sí, segurament.
1: Perquè si no, no...
0: Són dies de poder
1: si no, de què. I després, altres destacats que tenim és sobre aquest avantatge mínim de l'esquerra a Suècia, mentre acaben de fer aquest últim recompte, que recordem hi hauria canvi, però encara faltaria per veure qui governaria. Això us ho expliquen a l'apartat d'internacional. I després, a Barcelona, farà una prova pilot i pintarà els carrils de bus de color vermell, i això farà que els que estiguin pintats de color vermell tinguin prioritat els autobús en aquella zona. Veurem això, si la lia una mica.
0: Jo mira que no condueixo per Barcelona, però vaig veure aquella notícia i vaig pensar, motiu de pes per encara anar menys en cotxe a Barcelona.
1: Perquè la gent es xoqui més.
0: M'aturullo i de veritat que no sé molt
1: sí,
0: bé per
1: clar.
0: On ve el tema. És difícil, conduir per Barcelona és molt complicat.
1: Sí, sí.
0: Però veurem si això millora o no a l'estat del trànsit. Marc, anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat avui?
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
1: Oh, pues un programàs.
0: Sí.
1: Per què? Perquè deies tu, estem a 10 dies de l'inici de la fantàstica i la millor festa major del món, que és la del Prat, i que tant ens agrada.
0: Sí.
1: I per la gent de fora. Per què ve tanta gent de fora darrerament? Perquè és bona. Perquè és bona, perquè estem nosaltres. Perquè nosaltres estem en programació especial.
2: Molt bé.
1: Estem als concerts, la gent ve a veure'ns,
0: sí.
1: Jo crec.
0: Sí, sí, sí.
1: Vinga.
0: A tu sí.
1: Sí. Comencem parlant d'això. Farem aquesta habitual entrevista prèvia de tota la festa major que fem amb els organitzadors, com són l'Ajuntament. Aquest any, per això, hi ha un gran canvi destacat, i és que habitualment venien doncs, Rafa Milán com a cap del departament juntament amb la regidora, i aquest any creiem, no, bé, Marta Ardiaca, que és ara la cap del departament de Cultura, vindrà molt ben acompanyada de la regidora, d'Anna Martín, que és la tinenta d'alcaldia de Cultura, i veurem si Ferran Pozo també, que és una mica un dels organitzadors d'aquesta festa major, també els acompanya.
0: Molt bé, hi ha hagut relleu a Cultura.
1: Hi ha hagut relleu, s'estan com endreçant una mica, i doncs ells són els encarregats d'aquesta festa major. Veurem tot el que ens expliquen, perquè amb ells intentem fer un repàs general de tot el que passa al Prat, i bé, que no és poc, la veritat.
0: Exacte.
1: Per això els hi deixarem gairebé una hora d'entrevista.
0: Quin és el teu acte preferit de festa major, Marc?
1: Mira, ha canviat en els darrers anys.
0: Home, clar, és que l'edat canvia.
1: Últimament és anar a fer una volta el diumenge de fira, a la tarda.
0: Per la fira.
1: Per la fira, per menjar xurros, per berenar xurros.
0: Ja estàs en aquest moment.
1: Xurros,
0: o sigui, ja
1: de xocolata, eh?
0: Això és el mateix acte que t'agradarà quan tinguis 75 anys.
1: Sí, efectivament.
0: Anys. Està bé, perquè ja estàs en aquesta...
1: Començo a fer més actes de... Més
0: ja no
1: de
0: vas
1: tarda.
0: A Renfe, no?
1: Sí, sempre m'hi passo una estona,
0: bueno.
1: Però ja no és tancar la Renfe.
0: No, clar.
1: Saps?
0: I això que tanca aviat, ara.
1: Tanca aviat, però imagina't
0: però no
1: lo aviat que marxo. No, és més, estar amb amics, més de tranquis, sortir una mica més tard, perquè saps que el que hi ha allà tampoc t'apassiona. O ja no està en el teu target.
0: Clar.
1: I fer coses més de tarda a vespre.
0: Comences a sentir-te gran, que és una cosa que tothom ens ha
1: passat. I em fa feliç fer les activitats de tarda
0: i de matí,
1: i vespre,
0: fins i tot,
1: i al matí aixecar-me aviat i fresc.
0: Mira, veus?
1: M'entens?
0: Tot canvia, però per la gent que encara tingui energia, mama duixa, Hotel Cochambre, Cabra
1: Jabugo,
0: Mecànica,
1: Jabugo, també molt bé.
0: DJ Trapella, Maig, El Llobregat Suena, que plega doncs, un seguit de gent del Baix Llobregat,
1: sí, ja
0: Cristina, que és molt famosa, que més tenim? The Ava Experience, el tribut a Estopaus, això per la gent que li agradi més el tema dels tributs, Zamorano,
1: sí.
0: Que ho està patant i que el tindrem després a Pinzellades del Món, Elena Grueso, que és del Prat,
1: sí, sí.
0: La Rauxa, que és un grup de Sant Boi, també que pinta molt bé, Fades...
1: Fades m'agrada especialment i ve al fondo, així que aquí potser m'hi passo.
0: Vera Fauna, hi ha programació interessant.
1: No, no, per tots els gustos.
0: I segur que tothom troba el seu moment. Què més,
1: Vinga,
0: Marc?
1: A partir de les 10:30 parlarem de la xerrada, tornen les xerrades del SOAF, del Servei d'Orientació i Atenció a Famílies del Prat. Quan les emocions esclaten és el títol d'aquesta xerrada, que doncs a vegades és complicat. Quan nenes venen amb emocions...
0: Jo fent l'entrevista he pensat en les meves rebequeries i déu-n'hi-do, eh? És que educar és la cosa més difícil que existeix.
1: És que no podem donar lliçons de res,
0: no,
1: perquè
0: no.
1: Ho faríem potser fatal, saps?
0: Jo era molt horrorosa.
1: Doncs en parlarem amb la coordinadora del SOAF i psicòloga i terapeuta del SOAF, l'Ariadna Sureda, com sempre. A les 11 parlem del concert de festa major de la banda musical del Prat amb la seva presidenta, amb la Maria José Quero, que aquest any doncs, estaran a la plaça Mestre Estalella, que jo confong amb les altres places.
0: Bueno, perquè tu li dius el cèntric.
1: El cèntric
0: tu a tot aquell entorn, que és plaça Catalunya, Mestre Estalella, Tonilla, tot allò li dius el
1: però
0: cèntric.
1: No seré l'única.
0: No ho sé.
1: Si ho dic jo, que em sé els noms de les places...
0: No ho sé.
1: Però bé, en parlarem d'aquest concert de festa major que troba molta gent i
0: molt
1: és
0: bé.
1: El moment per mostrar tot el que han anat practicant.
0: I amb un concert especial dedicat a bandes sonores de cinema. Per tant, serà com
1: guai,
0: un cinema a la fresca.
1: I perquè, a més, doncs, et van sonant aquelles cançons
0: et
1: i tal, està
0: sonant.
1: Guai. Sí, sí, sí.
0: Almenys la de Los Simpsons t'ha de sonar.
1: Sí, sí, t'imagines.
0: Harry no? Potter, El Senyor
1: dels
0: Anells,
1: tot,
0: Pirates del Carib.
1: Star Wars. Sí. Vinc, i la de la Festa Major del Prat, per tancar.
0: Evidentment.
1: Impossible no fer-la. I com has explicat abans, Pinzellades del Món, avui la Sandra Coromines ens porta un convidat de luxe com és Zamorano, que el portem veient els darrers mesos a tot arreu. I doncs és també una de les estrelles convidades aquí a Festa Major. I vindrà, parlarà i tocarà alguna cançó i cantarà en directe.
0: Perfecte.
1: Així que molt bé. I acabem amb el Pou de la Xarxa.
0: Marc, gràcies, que vagi molt bé.
1: Fins ara.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Ara, al Finestres del Passat, un espai on us expliquem les tradicions i el folklore català recollits al costumari de Joan Amades, de la mà de Josep Bosque.

Hi ha històries que el temps no ha pogut esborrar, costums que expliquen qui som, com vivíem i què celebràvem quan la vida es mesurava al ritme de les estacions. Obrim de bat a bat el gran llibre de la cultura popular. Benvinguts a Finestres del passat, un viatge a través del costumari català de Joan Amades. Bon dia a tothom i benvinguts a Finestres del passat. El costumari català és l'obra cabdal del folclorista Joan Amades, publicada entre l'any 1950 i 1956. Aquesta obra monumental, estructurada en 5 volums, ressegueixen el calendari des del 1 de gener fins al 31 de desembre. Amades va recórrer el territori documentant de viva veu unes tradicions, festes i creences que corria el risc de desaparèixer. Avui analitzarem cadascú d'aquests llibres per entendre aquest mapa de la nostra identitat col·lectiva. El primer volum obre el costumari amb els mesos de més fred, des del dia d'any nou fins al carnaval. Amades comença aquí perquè l'hivern, tot i ser una època de recolliment, marca el renaixement del cicle solar. El nucli del llibre se centra en el cicle nadalenc. L'autor documenta exhaustivament tradicions com el tió de Nadal, explicant-ne l'origen precristià com un culte als avantpassats i a la fertilitat. També detalla els reis, els pessebres vivents i les cançons de bressol. Després, descriu la tradició cap al Carnestoltes, la festa transgressora, recollint comparses, disfresses satíriques i gastronomia de la disbauxa. És un volum ric, amb dites sobre el fred, supersticions per protegir la llar i creences entre les nits més llargues de l'any. El segon volum ens endinsa la primavera, recollint el període de la Quaresma i Setmana Santa fins a Corpus. Un llibre marcat pel contrast entre el dol religiós i l'esclat de la natura. Amades detalla els ritus de Setmana Santa, les professons i la vella Quaresma, amb el calendari de paper de 7 cames que els infants retallaven. Amb la Pasqua, el costumari esclata en vida, recull l'origen de les mones, les caramelles i els balls de bastons. Finalment, dedica un espai clau als Corpus, documentant les catifes de flors, l'ou com balla a Barcelona i les cercaviles de gegants. És el resum que, com el poble, celebra el triomf de la llum. El tercer volum és el llibre de l'estiu, el solstici i la vida comunitària a l'aire lliure, des de la vigília de Sant Joan fins a mitjans d'agost. L'element central és la nit de Sant Joan. Amades fa un desglossament de les fogueres des de les falles pirinenques fins a la costa, explicant el foc com un ritus mil·lenari de purificació. Recull també les propietats màgiques de les herbes remeireres de la matinada. A més, és el catàleg de les grans festes majors, els balls de plaça, fires i jocs tradicionals, un retrat d'una societat que vivia al carrer, compartia les nits a la fresca i transmetia llegendes sobre certs fantàstics. Amb el quart volum entrem a la tardor, aquella època lligada a la terra, la collita, la preparació abans del fred. Amades es fixa en el món agrícola, descrivint els ritus de la verema, l'oliva i les fires vitals per a l'economia dels pobles. Però la tardor també és temps de memòria, dedicant pàgines fosques a Tots Sants i al Dia de Difunts. S'explica l'origen de la castanyada i dels panellets, vinculat als campaners que tocaven a mort tota la nit. Té un caràcter molt domèstic, recollint rondalles a la vora del foc, creences sobre les ànimes i l'adaptació familiar a l'escurçament dels dies. El cinquè volum tanca l'any natural, tornant al desembre, però va més enllà, recopilant la riquesa cultural de la vida diària que no depèn d'una data concreta. És un inventari fascinant d'oficis antics extints. Carboners, pastors o teixidors descriuen eines i vocabulari. També tracta la medicina popular amb remeis casolans, l'ús de plantes i dites de salut. Inclou el joc de cartes, el sistema de peces antic i les formes de vestir comarcals. És la cirereta del costumari, perquè demostra que el folklore era, sobretot, la manera com el poble treballava i entenia el món cada dia. 5 llibres, milers de pàgines i més de 10.000 il·lustracions. El costumari català de Joan Amades va néixer de l'esforç d'un home que va recórrer el país a peu per salvar les nostres paraules. Avui aquesta obra ens permet obrir una finestra al passat per entendre qui som en el present. I recordeu, la tradició no és la veneració de les cendres, sinó la transmissió del foc. Soc Josep Bosque i això és Finestres del passat.

0: 39 minuts per sobre de les 9 del matí. A la portada del programa us hem recordat que només queden 10 dies per la Festa Major del Prat. Ja sabeu que el contingut d'aquest programa començarà a vestir-se també de festa. Us anirem explicant gairebé tota la programació, però sempre ens agrada fer un repàs general amb una prèvia Festa Major, que avui la farem de la mà de la tinenta d'Alcaldia de Cultura, l'Anna Martín. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: I també saludem la Marta Ardiaca, cap del Departament de Cultura. Què tal? Benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
0: Com van aquests nervis previs a la Festa Major? Encara queden coses per acabar de quadrar 10 dies abans o no?
2: Sempre queden petits detalls que hem d'anar polint. Estem, doncs, molts serveis municipals implicats en aquesta festa i, per tant, doncs, és moment de coordinació, d'acabar de polir coses, d'acabar d'ajustar timings, de petits encàrrecs i, doncs, de preparar-ho tot per intentar tenir la millor festa que tots ens mereixem.
0: Quan es comença a preparar Festa Major? Perquè vam conèixer, per exemple, alguns detalls abans de marxar de vacances, però són coses que s'acaben filtrant, que sí que al final es fa una comunicació oficial, però que tothom espera, no?, i que ja es comunica cap al mes de juliol.
2: Sí, més o menys nosaltres comencem a treballar a Festa Major passat Carnestoltes. És més o menys, tot i que tot l'equip de cultura té el cap posat, i no només l'equip, sinó molta gent, doncs, que li agrada Festa Major i que a vegades va veure concerts i diu: he vist una cosa que crec que per Festa Major. I per tant, doncs, durant tot l'any els tècnics, clar, municipals, però també molta gent de la ciutat, té aquesta mirada posada en Festa Major, no? Doncs aquell familiar que és molt bonic, aquell no sé què, i per tant hi ha una cosa que està sempre, no?, doncs en un segon pla i que anem treballant, però ens activem d'una forma com molt més intensa, per dir-ho així, pels vols de Setmana Santa, una miqueta abans, és a dir, passat el Carnestoltes, i a partir d'aquí ja, doncs, anem apamant, doncs, una mica tot el treball.
0: Com és aquest encaix? Perquè una cosa és la carta als Reis, no?, el que voldríem que vingués sempre per Festa Major. De fet, surten alguns grups, no?, molt coneguts d'aquí a propet, i després una altra cosa és la realitat, sí, d'anar amb uns catxers, no?, i a competir amb diners públics amb grans esdeveniments que estem veient, per exemple, durant tot l'estiu.
2: Bé, com bé sabeu, en els darrers 10-15 anys el model de Festa Major, ja, no només a la nostra ciutat, sinó a totes les ciutats d'arreu de Catalunya, ha anat canviant, perquè la implantació del model de festivals també ha generat, doncs, un nou mapa en el que els grups de música es mouen, no? I una entrada del capitalisme com una mica més salvatge amb tot això, i en el que els ajuntaments és molt difícil que puguin lluitar per timings, per contractes d'exclusivitat, inclús per una idea del prestigi, no? És a dir, tocar en un festival és molt més prestigiós i tocar en una Festa Major,
1: totalment,
2: doncs, no ho és. Això ens dificulta moltíssim. A més, tenim al costat i molt a prop la Mercè, que també genera, i festivals de Barcelona o del Sant Jordi Club. Molts cops comencem a trucar gent al febrer i et diu: no, a mi m'agradaria venir, però hi podria venir, però el concert només el podem comunicar una setmana abans, perquè jo tinc un Sant Jordi Club a l'octubre o tinc un... I, per tant, i llavors, clar, són propostes que no encaixen en Festa Major, sinó podem comunicar-les. Malgrat tot, jo crec que també hem fet un viratge en què la festa té el sentit com un espai de trobada, i cada cop més la ciutadania valora més com generem marcs en què propiciïn la festa, l'espai, la trobada, la connexió, no? I per tant aquest accent també de la cultura popular, molt més que una programació de concerts bonics endreçats una darrere l'altra. Això no vol dir que no hi hagin propostes molt interessants, que hi hagin joies que convidem a descobrir, i després moments pel petardeu i per la festa, perquè evidentment, clar, doncs, és el que ens toca i és Festa Major i tots tenim ganes, no? Però sí que d'una forma o altra, doncs, aquest model més d'anar a buscar el gran nom que ha tret, no?, o que ha sortit a la televisió més mediàtic, és una lliga en la que hi ha, malauradament o no, perquè crec que també té alguna cosa més bonica, ens permet treure aquesta idea dels noms de la Festa Major per apostar per una Festa Major que prioritza més l'humà, els espais de trobada, els espais festius, no? És un nou marc molt xulo també per orientar i per celebrar la festa fent comunitat.
0: Anna, anem amb l'inici de la Festa Major pròpiament, amb divendres, que és cert que s'ha anat convertint i posicionant com un dels dies més grans a nivell general. Molta gent del Prat aprofita per quedar amb els amics, per apropar-se a la plaça de la Vila, i tot això s'ha anat articulant al voltant de les entitats de cultura popular, que cada cop han agafat més múscul i fan doncs, un esdeveniment més endreçat, més gran, més maco, i que podem gaudir tothom. per qui acabi d'aterrar aquí al Prat, com comença, com la festa major, com s'organitza aquest divendres?
1: La veritat és que el divendres, el treball que hem fet amb les entitats de cultura popular al voltant d'aquest esclat, al final també és ficar en valor aquest inici de la festa major des d'una vessant també comunitària i com tota la ciutadania està convidada a tocar aquestes portes, que ho fan sempre, sobretot els infants, però com toquem la porta i surten els gegants i per tant comença aquesta festa major amb una cercavila i després aquest esclat de les entitats de cultura popular que són l'esquelet que després marquen els tempos de la festa major. Jo sempre dic que elles estan en els moments claus de cada un dels dies i cada un dels dies té el seu sentit de que hi siguin, perquè tot en comença amb un esclat, amb un inici, però té també un final amb els focs i com els gegants tornen a la casa de la vila, que és casa d'ells. I per tant, per nosaltres sempre ens agrada pensar que a més això ho hem construït entre tots i totes i que a més hem sigut capaços de construir un protocol de cultura popular de la Festa Major del Prat, que justament el dijous farem aquesta presentació d'aquest llibre que l'hem treballat durant un any i pico. Per tant, jo el que li diria a la gent és que vinguessin, com aquell que diu, a partir de les 6 de la tarda, que veiessin el que passa a la ciutat a partir de quan els nostres gegants, que també són part identitària nostra, surten de la plaça de la Vila i en comença un seguit d'activitats i una darrere de l'altra amb un sentit, perquè això també està treballat i està consolidat a través també de l'expertesa crec que fa més de 10 anys que ja que fem aquest esclat, l'hem anat millorant amb tempos, amb participació, hem anat creixent en quant a les entitats de cultura popular i les hem anat podent encaixar i després jo crec que l'esclat, que és aquell moment magnífic en què les entitats fan un lluïment, fan la seva exposició, però després són capaces de ballar totes juntes amb el seu sentit, amb els seus balls i amb aquesta sardana del Prat, crec que per mi és un dels moments més bonics en què es demostra aquesta comunitat i aquesta festa major feta entre tots i totes, i després ja ve el pregó, els focs, i ja, com dic jo, es nota molt els que han decidit que el divendres és la seva nit i per tant comencen a ocupar totes les places, carrers i les festes, però bueno, el dissabte hi ha més coses, és a dir, bueno, tot té un traçat treballat amb les entitats i jo crec que és molt bonic, jo crec que l'esclat acaba tenint també un sentiment de pertinença superbonic.
0: Divendres va increixent, no?, per arribar també al pregó, a aquell moment de reconeixement, de poder parlar amb la ciutat de manera directa. Qui és la pregonera d'enguany?
1: La pregonera d'enguany és la Cristina Bambán, és la Cristina Martínez, és aquesta artista pretenca que ha crescut al voltant de l'Escola d'Arts Visuals, que ha crescut participant de la nostra vida artística i de difusió durant molts anys, però que actualment es troba a Nova York vivint de l'art, és una gran artista internacional reconeguda a diferents exposicions a París, al Japó, a Nova York, on està ubicada i on té, justament el dia 10 va fer el seu opening de la seva exposició dels seus quadres, però és una noia jove, artista del Prat, que sempre ha estat vinculada a la nostra ciutat, que sempre ve a veure la seva família, que sempre s'apropa a l'Escola d'Arts i que a més va ser Premi Ciutat del Prat el 2021. La veritat és que és una proposta que a vegades la gent jove, com que hem d'esperar que passin molts anys perquè faci grans coses a la vida, jo crec que la gent jove té molt a dir, està fent moltes coses en el seu present i en aquest cas és de les artistes més internacionals que podem tenir. A vegades força desconeguda, perquè el món de l'art és desconegut, però és una noia que ens va fer el cartell de la Festa Major el 2018, que va participar al Galum Galum, que va participar en molts projectes d'un CIP i que la sort l'ha portat actualment a viure de l'art a un gran nivell i que l'any passat la vam tenir aquí fent els seus quadres que després exposava que a Granada, diria, i que després estava a la Festa Major, perquè va venir per la Festa Major. I crec que també va dir me gustaría ser pregonera. Sí. I per tant, bueno, és una noia increïble, amb un currículum artístic increïble en el món de l'art, que costa de veure, i crec que donar veu a la gent jove també és important.
0: Doncs de la Cristina Bamban, que l'entrevistarem també, de fet, al nostre programa especial de Festa Major, i que us recomanem que no us ho perdeu, perquè tot l'esclat estarà al Prat.tv en directe, també com sempre, seguint aquest toc d'inici fins a arribar doncs, als focs d'inici de Festa Major. Anem amb la part musical, Marta, perquè és veritat que la Festa Major té moltes vessants, moltes maneres de viure-la, però doncs, el tema dels concerts és una de les coses de les que més parlem sempre. Quines són les propostes, els caps de cartell una mica que tenim?
2: Vinga, doncs divendres una mica arrenquem, com sabeu, treballem a partir de tres escenaris, sobretot en la part musical. Per una banda, l'espai que dona una continuïtat sempre, que és l'espai de Fondo d'en Peix, és un espai de trobada en què el que fem és proposar un seguit de propostes musicals en què hi ha bastanta proposta local, de mitjà format, petit i mitjà format, amb una diversitat estilística i cultural important, és a dir, trobarem des dels Tarquim, que és més salsa cubana, però després trobarem coses com les Filles de Cassandra diumenge, amb una influència més folk del gallec, trobarem coses com Fades, una proposta més que defensa la diversitat sexual i de gènere i la dissidència, propostes més com Rauxa, que són molt emergents, però alhora també ens recorden a una música més vintage, o propostes que també seran molt interessants i són petites joies, com Paco Pecado. La idea d'una mica del Fondo d'en Peixo és que sigui aquest espai continu en el que tu et deixes caure quan tens una estona i vas a descobrir la música que hi ha. Evidentment, hi ha noms molt diferents, no?, que aniran cridant l'atenció de diferents gens per l'estil, però també és allò de deixar-te portar i descobrir una mica noves músiques que estan començant a sonar i que poden tenir molt a dir al panorama musical. A més d'això, també hi ha una important presència local en aquest espai. Trobarem entitats que faran petits warm-ups, és a dir, dinamitzacions o sessions de DJ, com els Meloms algun dia, trobem propostes com Sí que en surt el dilluns amb Alan Friends, trobarem gent com l'Helena Grueso, i per tant una mica la idea és que aquest espai també estigui molt tacat en proposta local, que tot i que ja té una presència habitual a la capsa, doncs també puguin tenir aquest punt de, no, de presència a la Festa Major. Per una altra banda, tenim l'espai més del Julio Méndez. Com sabeu, el Julio Méndez ja s'ha reivindicat i s'ha posicionat com l'espai dels grans concerts de Festa Major. És un espai molt pensat per tots els públics, per una vessant de públics potser ja més adulta també, i molt més pensat amb una clau popular. En aquest sentit, el que més podríem destacar és que vindran dos clònics. Vindrà el clònic d'Ava, que van venir per la pandèmia, però donat l'aforament reduït el va poder gaudir molt poca gent i no va poder ballar perquè també estàvem en unes condicions com més complicades. Per tant, hem proposat doncs, que tornin a venir perquè la seva proposta és molt interessant. I aprofitant que el grup Estopa està d'aturada tècnica, doncs hem portat un grup de versions d'Estopaus amb el qual moltes generacions han crescut, tant de persones adultes com de persones joves, i per tant serà un concert amb un ventall d'edats molt diferents, molt popular, no?, i que a tots ens atreveixa perquè ha marcat com molts moments de la nostra vida. Més enllà d'aquestes propostes, també tenim noms històrics doncs, de la música de casa nostra, com la Cabra Mecànica, no?, amb tota una trajectòria de pop-rock, d'èxits, amb unes lletres molt peculiars, no? El Litchi també ha estat molt vinculat al Prat, perquè sabeu que la Cabra Mecànica tenia músics del Prat que hi tocaven, sí. Van estar i han estat molt presents molts cops a les jam sessions en les quals havien vingut, i per tant doncs, prenen l'escenari de Julio Méndez doncs, per regalar-nos una nit de record d'aquestes músiques que també ens han acompanyat en molt temps, en molts moments, no? I per una altra banda hi ha Zamorano, que és una proposta local molt coneguda, que farà la tarda del diumenge, una mica amb aquest format més tardeo, no? Per tant, no rumba, que també és una proposta que té molts, que és una proposta local, que té molts seguidors locals i que una mica doncs, busca aquesta connexió també amb molta gent de la ciutat que es pugui sentir interpel·lada i que formi part d'això.
0: Aquest tardeo no s'havia fet, no?
2: Aquest tardeo no, és a dir, comencem una miqueta abans, val? Sabeu que el Julio Méndez també és un espai polivalent, els matins podem tornar a trobar el Festival de la Diversió, propostes familiars, podem trobar l'Street Dance, però després els vespres, tant dissabte com diumenge, es reconverteix en aquest espai més, no? més popular, no? I més massiu, a més està a tocar de les fires, fira que després parlarem, i que també és un eix doncs, que obre un altre pol, no?, de gaudir a la ciutat.
0: I per a Morano últim, ens visiten una estoneta,
2: en
0: directe, per tant, podem parlar amb ells, que és un grup que realment ho està petant,
1: està tenint
0: molta gent que li està encantant i amb molts bons músics, no? que també celebrem que aquest espai local pugui tenir, evidentment, al seu lloc a la Festa Major.
2: I finalment tenim la Zona Jove Estació, que com bé sabeu, la Zona Jove Estació intenta ser sobretot un espai de trobada i de celebració per la gent jove de la ciutat. Està molt enfocat a una programació molt centrada en la música urbana, en música molt jove i molt adolescent. El sector de la música urbana és un sector accelerat, canviant, en el que la gent és d'emergent a fama, passa en dos telediaris i per tant doncs
0: no sé com esteu tan connectats a vegades,
2: Bueno, per nosaltres també és molt difícil perquè inclús propostes que mires al març, a l'abril s'han multiplicat per 10 el seu cost sense saber ben bé per què i ja no estem a temps de poder-los contractar, llavors és com bastant complex. Tot això també es treballa de forma molt propera als col·lectius de productors de músics de la ciutat, amb gent que la capsa durant tot l'any està treballant i per tant hi ha un diàleg molt proper amb gent que organitza el Jetlag, que organitza el Sudor, que estan venint a l'estudi de so a gravar els seus temes i per tant estan amb tota una xarxa molt connectada i són els qui la programació no es fa en un despatx sinó que es fa treballant amb moltes persones, no? Moltes d'elles joves que parlen amb altra gent i que a partir d'aquí intentem construir, no? amb el que és possible. El sector de la música urbana és d'aquests sectors encara més volàtils a nivell de poder contractar, a més hi ha un festival que és el Carabé Barcelona d'aquí 2 o 3 setmanes que ens condiciona molt totes aquestes programacions, però tot i així s'intenta generar un espai en què hi hagin bons DJs, hi hagi presència local i hi hagi un valor emergent de músiques interessants, no? Llavors, en aquest sentit, aquest any el que portem el divendres és Maig i Mamadouxa. Maig ha estat molt vinculada a la capsa perquè ha estat assajant allà, és una persona que té tota una trajectòria, està més propera també al pop. Mamadouxa és més d'aquesta escena catalana emergent, no? Que està molt connectada i va fer moltes col·laboracions amb músics ja consolidats de l'escena. I llavors bé, per una banda Cat Lletres, que és un influencer que fa grans sessions de DJ i que crec que també ens portarà una gran nit, la proposta local de Jabugo, que són DJs de la ciutat, i tancarem també amb DJ Trapella, que és una de les DJs pues, una mica de referència i també, no? És a dir, és una mirada diferent, és també intentar, tenim aquesta mirada a tots els escenaris d'intentar que hi hagi una presència femenina, perquè a vegades amb aquestes coses no ens n'adonem, però tot sovint les programacions tendeixen molt els noms, els homes, no? I per tant també en tots els escenaris hi ha un treball d'intentar que hi hagi una paritat en les programacions, no? I per tant, bueno, divendres hi ha això, dissabte tindrem a Cristina, tindrem també el Llobregat Suena, tindrem a Cobo, que és proposta local, i una mica també, no? Aquest equilibri entre música urbana, DJs, propostes locals, no? Que ens ajudin a fer una mica, com sabeu, és un espai que es concep de com un espai en què la gent es troba, hi ha gent que està, vol estar més al concert, hi ha gent que està més amb la festa, amb la música, no? I per tant és un espai que el que per nosaltres és prioritari és dotar-lo de les condicions necessàries, amb el seu punt lila, amb punt d'intercanvi d'ampolles, no? amb totes les mesures doncs, una mica de seguretat que facilitin aquestes primeres experiències.
0: I un altre concert, però aquí sí per un altre tipus de públic, és el de tancament a la plaça de la Vila, que també és un dels concerts més multitudinaris que tenim. Què hem preparat?
2: Què hem preparat? Doncs bueno, aquest any hem portat a la Maite Martín amb el seu projecte de Copla. La Maite Martín no és una desconeguda a la ciutat, ha vingut ja en diverses ocasions. L'altre dia parlava amb un veí que m'explicava que també va estar a Sant Cosme fa moltíssims anys quan ella era molt jove, també l'hem tingut a plaça Catalunya alguns cops, és a dir, ha vingut amb nombroses vegades, però aquest any es porta una proposta vinculada a la Copla. Com sabem, a la plaça de la Vila s'aplega també un sector doncs, més madur de gent més gran, que busca una proposta diferent, una proposta que l'interpel·li molt i, per tant, és una proposta que creiem doncs, que pel públic adult serà molt interessant i és una gran oportunitat per tancar Festa Major.
0: Clar que sí. Doncs dilluns, el tradicional concert de tancament a les 7 de la tarda amb Maite Martín aquí en concert. Això pel que fa als concerts pròpiament que s'organitzen des de l'Ajuntament, però hi ha un reguitzell de propostes musicals que us anirem explicant. Avui parlarem amb la banda de música del Prat que estrena emplaçament i anirem portant aquí a tothom que faci coses de
2: les corals. És un moment, com sabeu, que la ciutat, vull dir, potser hi ha prop d'un centenar d'activitats, però moltes, és a dir, l'Ajuntament en promou potser prop del 50%, però l'altre 50% més a càrrec d'entitats, de col·lectius que van generant una una vida i un sentit de la festa, no? No es pot entendre la festa sense potser una nit a la Renfe o al Fondo d'en Peixo, però tampoc sense unes havaneres que organitza la Barceloneta o sense el concert de la Fila, no? I per tant hi ha aquests diferents elements que fan que la festa tingui sentit.
0: Clar que sí. I una altra cosa que fa que la festa tingui sentit és veure'ns una mica la prèvia del Prat Nocturn, que hem de dir, divendres vam fer l'entrevista ja avisant que dilluns segurament seria una bogeria el tema de fer la reserva d'entrades. Anna, us va sobrepassar una mica aquesta demanda del Prat Nocturn?
1: No, és el que passa tots els anys. I és el que passa, la gent del Prat som així, ens passa també el dimarts quan hem de comprar les entrades de temporada de l'Artesà. És a dir, sí que és veritat que el Prat Nocturn el tenim superconsolidat com la prèvia. Jo crec que tothom se n'adona que quan surten les entrades és que viene la Festa Major i, per tant, és el seu previ de trobar-se amb la gent. Tornem a tenir amb les estratègies de compra de les entrades, com igual que quan al Teatre de l'Artesà, però en tot cas molt feliços de que encara que hi haguin canvis, encara que s'agafi una zona que ja l'hem repetit, encara que modifiquem al final el fet de trobar-nos i explicar-nos la nostra història amb novetats, perquè sempre ens atrevim a parlar de coses noves, encara que agafem una zona que ja haguem estat. En tot cas, jo crec que és un èxit, és una cosa per nosaltres que forma part d'aquesta prèvia de Festa Major, ens omple d'orgull, i que any rere any la gent vulgui continuar escoltant la nostra història, allò que ens genera un sentiment de pertinença i de comunitat, és magnífic. Però no ens sorprèn, ja sabíem que hi havia una porra dels minuts que tardaríem en què no tinguéssim entrades. Fiquem moltes, són 4 dies íntegres que fiquem amb 2 torns, ja no ho podem fer més perquè la gent del Cádiz i també nosaltres és el límit vital que tenim, no pot durar 15 dies això, però bueno, ho continuarem fent i intentant també pues, que la gent hi pugui participar i que gaudeixi. La veritat és que és magnífic.
0: Doncs un acte multitudinari també de prèvia de Festa Major, el Prat Nocturn, que començarà dilluns vinent i, per tant, es comença a moure la ciutat i a preparar-se de cara a Festa Major. Molta gent ja va al Prat Nocturn amb el seu mocador de festa. L'any passat va canviar el concepte del mocador pròpiament. Tornem a explicar com funciona, perquè l'hem de guardar i aquest mocador intentarem que ens duri moltes festes. Potser algú ja de l'any passat ja no li va sobreviure, però és el moment també de fer-nos en el nostre mocador.
2: Sí, és el moment d'obrir els calaixos i veure si recordem on vam deixar el mocador de l'any passat. Però com sabeu, des de l'any passat s'ha generat un mocador que cada any és el mateix. Per tant, aquella gent que ja l'any passat el va tenir i el va guardar endavant, el podem treure al calaix i ja comencem a preparar, a fer les prèvies de Festa Major i dilluns podem ja anar al protocol amb el nostre mocador. I els que no, a partir del 21 de setembre tornem a posar a la venda. Com sabeu, es posa a la venda online. Aquella gent que tingui problemes per la compra des dels centres culturals i cívics de la ciutat el poden assistir per ajudar-lo a com comprar aquests mocadors, i després el dia següent es podran començar a recollir els diferents centres cívics de la ciutat. El programa de Festa Major queda força explicat com queda. Com sabeu, els mocadors tenen un preu d'un euro, es poden comprar un màxim de 4 mocadors des del prat.covid.cat, que és el sistema de reserva que ja sabeu que tant pel Prat Nocturn, per les entrades de totes les activitats, doncs és aquesta plataforma, i a partir d'aquí, un cop feta la compra, l'endemà es poden recollir a un dels espais que el ciutadà hagi triat. Per tant, doncs, res, convidem a tothom a qui no tingui aquesta edició, o si no, recuperar qualsevol de les altres, que també és molt bonic, la gent que vol el cargol, l'unicorni, el gall, no? Sí, és a dir, hi ha gent que té com ja alguns mocadors fetitxes, no? Que és clar. Allò de, no, jo és que quan em poso el de l'unicorni no plou, doncs endavant, sí, sí. I recuperem també un antic mocador que sempre és bonic.
0: Mm-hmm. Per què es va decidir fer aquest canvi? Perquè hi havia gent que els col·leccionava, que els tenia penjats en algun lloc.
1: La veritat és que hi havia una reflexió també de sostenibilitat. Any rere any teníem que fer-ne un de nou, i al final també això són residus textils, alguna gent sí que els mantenia però d'altres acabaven on no tocava, i també des de feia temps creiem que un únic mocador com el de Festa Major, amb un logo que es pogués repetir, també bueno, generava sobretot temes de sostenibilitat i de pertinença d'un, i n'hi adono cada any fer-ne milers, perquè en fem milers any rere any, i era com, bueno, generar també un residu més, això també, i molta gent també ens demanava teníem la gent que es col·lecciona, però després teníem molta gent que en té, que els perdia. A més, sempre acabàvem com una mica sobrant. Al final sempre hi havia en algun lloc que sobraven i vam dir, això no és sostenible. I després hi havia gent que volia un i que aquest fos l'únic, i jo crec que vam trobar una frase perfecta. A més, vam treballar amb Saó, que ens va ajudar amb el disseny, una empresa d'inserció social del Prat, una entitat del tercer sector amb el que treballa amb joves i tal. També creiem que treballar-lo des d'aquesta visió holística de diversos agents també era bonic. Per tant, això ho vam decidir. I a veure...
0: Anem amb una mica al repàs també. Ens hem quedat divendres, tarda nit, hem parlat dels concerts, però hi ha moltes més activitats. Anem amb els destacats de dissabte.
2: Uau! Bueno, destacats de dissabte, és a dir, tirarem amb les matinades, amb el trencassons, que sabeu que també és una activitat superxula que plega molts infants de la ciutat. Després tindrem la inauguració de l'exposició col·lectiva d'artistes, que entenc que també passaran per aquí, sí. I explicaran una mica als participants, i que també podrem veure la peça que ha sigut el motiu del cartell d'aquest any. Per tant,
0: o sigui, és una peça, sí, que participa també a...
2: Una peça física
1: que estarà exposada,
2: i per tant doncs és molt bonic veure com aquest element, no, doncs, que s'ha treballat en paper, a l'hora de veure'l amb cos, doncs, és una oportunitat molt xula. Entenc que també passaran per aquí per explicar. I després ja arrencarem tant amb les músiques al parc, que arrencarà Fondo del Peixo dissabte al migdia, però també els versots de Diables i totes les activitats, no, de gitanes i de més, que aniran enllaçant-se a la plaça de la Vila, seguint el dia de cultura, més de cultura popular. El dissabte a la tarda sabeu que seguim també amb el Prat i Foc, que és el gran element i un dels espais crida de la Festa Major per molta gent. I després hi ha activitats també de les entitats, com la coral i de més. Sabeu que dissabte a la tarda està a tope.
0: Dia de Castellera, també, que és una diada molt maca.
2: I res, i hi ha els espectacles familiars, que també suposo no explica res.
0: Estem pendents de poder-nos explicar, sí, no? Perquè són diferents, a diferents espais, sí. Tot aquest encaix al voltant del circ, no? Però entès d'una manera àmplia, i que sempre tenen molt d'èxit. Exacte. I per tant ho haurem d'explicar bé.
2: Vam redistribuir la cirquera, uh-huh. I sí, cada cop, doncs, aquesta cirquera són diferents propostes familiars en places públiques de la ciutat, que ens ajuden, doncs, a acostar-nos al públic familiar i a que pugui gaudir d'un itinerari com molt divers, pensat per públics molt diferents, més a peu de plaça, no? Sense aquest dispositiu tant, doncs, d'una grada...
1: Això ho vam canviar fa un parell d'anys i la valoració va ser molt, molt bona, de poder descentralitzar

0: i perquè no hi hagi sobretot un accés de gent en un lloc, gent que es quedava fora. Per tant, fer-ho d'aquesta manera ha funcionat molt bé i tenim molt bones referències.
1: En parlarem. La simultaneitat, per tant, està pensada perquè sigui així, perquè m'agradaria anar als dos llocs.
0: Està pensada.
1: No hi cabem tots.
0: Tota la festa major té simultaneitats que la gent és com, per què ho feu? Bueno, està pensat.
1: Anem a diumenge.
2: Podem anar dividint una mica, perquè si no és cert que no podem...
1: Massa gent.
2: Hi ha massa gent. Diumenge arrencarem també amb les matinades de foc, que ens despertaran als diferents barris de la ciutat. A partir d'aquí hi ha la trobada gegantera, que sabeu que també passejarà per diferents llocs de la ciutat i acabarà al Fondo d'en Peixo, val? I després ja tindrem, bueno, a nivell d'activitats més de cultura popular, les ballades de sardanes, i hi haurà el pratifoc infantil. Però després ja a la tarda reprenem les músiques al parc, un cop acabada la trobada gegantera. És un dia bastant interessant amb músiques al parc, amb dos joietes, és a dir, que aquella gent que encara no tingui ben fet el planning, que es plantegi poder-se fer un forat per anar a veure tant a Paco Pecado com les filles de Cassandra, que són propostes molt interessants. Aquest any allarguem una miqueta el diumenge al Fondo d'en Peixo amb un DJ, que hi havia una demanda de que allò potser s'estava acabant massa d'hora. Hem sentit les peticions populars, molt tant bé. Divendres com diumenge,
0: divendres també.
2: Allargant una miqueta al Fondo d'en Peixo, entenent que després potser les propostes de la zona jovestació són radicalment joves, i per tant que aquell públic que tenim una certa edat potser podem trobar un espai
1: intermig, no?
2: I allargar una mica també la nostra festa. Molt per tant, bé. Allarguem aquests dos dies. Diumenge tenim el vermut del Cádiz, també el concert de la Unió Filarmònica i de Gospel Prat, que s'afegeix aquest any.
1: Perfecte.
2: Que faran un concert a l'Artesà, que arrenquen, doncs serà el primer any que el fan. Sí que havien participat altres anys a la Cloenda Plaça de la Vila, havien participat amb la coral a vegades al Cèntric, però com a entitat cultural de la ciutat és el primer any que faran la seva proposta. Durant tot el dia tindrem l'aparador a la plaça Papaseit. Us recomanem a tots, com sabeu, hi ha propostes no només a les artesanes de la ciutat, sinó que hi ha tallers vinculats, hi haurà sessions de DJs amb la gent de Zona Delta, per tant, serà tot un pol nou d'una mica d'activitat i de dinamització en una zona en què no hi ha tanta activitat i que, per tant, també és molt interessant deixar-se caure i passejar fins allà, a veure què trobem.
1: Perfecte.
2: I després, bueno, Sant Cosme serà un dels dies forts, que tenim tant l'Street Dance Festival amb la participació de les iniciatives de dansa de la ciutat, i després ja a la tarda, doncs aquesta tarda més pensada en clau de rumba, no? És a dir, que comencem amb Zamorano, seguim amb Estopaus i tanquem amb Hotel Cochambre, i per tant versions per ballar fins que ens cansem.
1: Molt bé, i dilluns, que és el dia local per excel·lència, que gaudim la gent que treballem i vivim al Prat, i es nota, la diferència, es nota també el ritme, tot canvia, a més enguany la Mercè no coincideix el festival amb el del Prat,
2: per tant
1: serà més local, tranquil, no?
2: Local. Dilluns al matí tenim dues propostes familiars, és un dia que com no hi ha escola sempre pensem dues propostes familiars, que també busquen aquesta idea de no tant competència sinó de que la gent es pugui distribuir en dos espais. Al llarg de tot el dia al cementiri vell la Palmira anirà acollint activitats, tant una familiar com la mostra de cotxes antics, com petits tastets de ciència, i també hi ha un itinerant per la ciutat, un familiar que podrà anar plegant els nanos a mesura que es vagin despertant i vagin sortint de casa. Com sabeu, sempre hi ha el típic en Friends, que li diem, que és aquesta proposta local que una banda, que aquest any és Sí que en Sul, convida també els seus amics a pujar a l'escenari per oferir un concert. I després ja a la tarda tenim una mica tota la ristra de Cloenda amb propostes familiars també a la tarda, amb Maite Martín a la plaça de la Vila i amb el tancament amb Rauxa i amb Fades a Fondo d'en Peixo. Com sempre, o com darrerament fins l'any passat, tornem a recuperar el Piro Musical, per tant ens trobarem tots a la zona del pàrquing de l'estació per poder, doncs, fer aquest tancament una mica de festa amb el toc de fi de festa amb les entitats de cultura popular i tota la ciutadania.
1: Per tant, es manté, no, aquest recollir els gegants i anar amb aquesta tristor col·lectiva.
0: Aquesta professió que fem, però crec que l'any passat aquesta recuperació, aquesta idea que van tenir les entitats de cultura popular, de que en comencen a l'avinguda, fan aquest passadís, venen amb nosaltres aquesta cercavila en alguns punts i després, bueno, acabem tots amb els focs i tornem, i amb el tancament dels gegants dels Reis a casa seva, ja

0: Acabar la festa. Sí, sí, la veritat és que és molt bonic el to final.
1: Doncs hem explicat una mica el més destacat. Ara anem amb pla B, si plou, perquè és veritat que la festa major acostuma a estar marcada per la pluja. Estem veient aquests dies... tindrem episodis diversos. Hem tingut, venim d'una setmana d'alerta, per tant, què hi ha previst? Què sabem de la pluja per festa major?
2: El que sabem a hores d'ara és que aquest dissabte les entitats de cultura popular han convocat la segona Montserratinada, que l'any passat va tenir el 100% d'efectivitat, que és anar amb bicicleta fins a Montserrat i posar unes espelmes perquè no plogui.
1: Val.
2: Sí. Donar que l'any passat el resultat va ser tan positiu... tocarà tornar a pujar a Montserrat en bicicleta des de doncs, diferents col·lectius tant culturals com esportius per provar de si aquesta efectivitat segueix ajudant-nos i així evitem els maldecaps i la tristor que produeix que arribi la pluja perquè de cop, doncs, per molt planificat que puguis tenir les coses, doncs, la pluja sempre doncs, complica i dificulta molt. No només perquè per l'activitat pròpia i pel fet que la gent no pugui sortir, sinó perquè qualsevol activitat requereix d'un muntatge potser entre 4 i 8 hores d'anticipació i, per tant, qualsevol pluja, doncs, sabeu que és molt complicat. Estem, a més, en un moment en què de cop les pluges, com ja vam veure la setmana passada, doncs, poden ser molt fortes i hem d'estar, doncs, molt atents. Per ara, els pronòstics que estem veient donen sol i bon temps. Farem tot el possible, pujarem a Montserrat.
0: No pugui anar a Montserrat que fiqui una espelma a casa.
2: Sí, sí. Si no...
0: on vulgui o a qui cregui. Si no és a Montserrat,
2: però,
0: a qui cregui.
2: Però bueno, estarem seguint com sempre tot i els plans B, doncs, són plans que s'han d'anar construint, doncs, en cada un dels contextos. És molt complex el poder remuntar qualsevol acte que, a no ser que ja sàpigues que tot el diumenge plourà i pots veure quines cosetes pots intentar salvar, però sempre és complicat i per tant els plans B, tot i que els podem tenir com molt a la rereguarda, doncs són coses que fins que no sabem en quines condicions tenim no podem prendre decisions ni poder-los treballar inclús massa, perquè ens ha passat a vegades, vull dir, sabeu que nosaltres sempre intentem com apurar al màxim fins a prendre la decisió, intentem fins i tot estar muntant perquè sabem que pot ser que a la tarda ja no plogui o a la nit no plogui, però en cada moment, doncs, ens hem d'anar adaptant tant a nivell de seguretat com a les previsions que ens vagi donant, doncs, els serveis meteorològics. Però sempre que coincidim amb la Mercè, plou una mica, però vist que tot està canviant, potser aquests mites també
0: acaben.
2: Els podem anar modificant.
1: Com seran les comunicacions en cas de pluja?
2: Com sabeu, sempre les xarxes socials del Prat Cultura són les que van comunicant tant allò que va passant i generant aquest relat de festa major, com també totes aquestes comunicacions, evidentment, doncs, amb vosaltres, amb tots els companys del Prat Ràdio, tots els mitjans dels que disposa, tots els canals municipals, doncs, per fer arribar tota aquesta informació, però sobretot estar atent, doncs, a les xarxes socials, que seran en els moments en els que podrem anar prenent decisions en cas que calgui prendre.
1: Que esperem que no.
2: Toquem fustes, esperem que no, i confiem que tinguem una festa major, doncs, assolellada, amb un clima agradable, perquè, doncs, aquests dies també ja no fa tanta calor i per tant podem disfrutar, i això sí, que tothom vagi amb les bambes, sobretot a les zones de concerts, no cal.
1: Clar que sí.
2: Però bueno, confiem.
1: Hem parlat una mica de la programació en general de festa major, però ens queda parlar d'un dels llocs d'un pol d'atenció principal, com és la fira. Fa uns anys que també estava al debat, era el centre de totes les converses, el canvi d'ubicació de la fira. On tindrem la fira enguany?
0: Es mantindrà a la Ronda Sud, a Sant Cosme, que, bueno, que va funcionar molt bé, que ja es deia, i que vam tenir molt bones valoracions, tant dels firaires com de la ciutadania. Es va trobar un lloc perfecte, el mantenim allà des de dijous, en comença, com sabeu, un dia abans, els firaires hi estaran fins al dilluns, i el dijous faran el que van fer l'any passat per primera vegada, que preus al 50%, fan aquest descompte sobretot perquè saben que és la gent del Prat, i va ser un guinyo que ens van fer també pel com va funcionar també aquesta fira, i ho han mantingut en el conveni amb els firaires, i per tant el dijous ja tindrem fira per aquells infants o adults que els agrada moltíssim i que també forma part de la nostra festa major, i per tant, bueno, també aquest 50% també es notarà a la butxaca, i jo crec que està molt bé. I després també tindran en compte els horaris en quant al sol i tot això, perquè les persones amb necessitats especials puguin també gaudir de la fira. Tindrem la fira fins a les 3 del matí.
1: Perfecte. Com ha anat la relació amb els firaires després d'aquests canvis, d'aquests primers moments d'incertesa una mica, no?, per veure com funcionaria? Al final, l'any passat va funcionar prou bé.
0: Sí, sí, la veritat és que amb els firaires molt bé. Una vegada es va fer l'avaluació, el bé que va funcionar, al final era un espai molt més ampli, en què la gent es podia ubicar amb molta més facilitat de temes de mobilitat. El Sagnier, aquell quadrat, era molt més estrany. Al final, les mobilitats, que a vegades també nosaltres des de cultura, quan pensem en la Festa Major, no és baladí on decidim els llocs, tot té un sentit de com la gent es mou per la ciutat. És molta ciutadania, també molta que ens ve a veure, i com es mou aquests gruixos de gent també són importants, i quan pensem en la Festa Major, de per què decidim algunes coses, alguns horaris, per què, tot això està molt pensat des de Cultura, des del Departament Municipal, de com es mourà la gent. I a la Fira passa el mateix. Aquesta nova ubicació va generar una mobilitat amb molta més facilitats, amb molta més capacitat de gaudir-hi amb la seva totalitat, i això va fer que l'any passat vinguessin més atraccions. Van ficar unes per testejar l'espai, els van demostrar que l'espai era l'adequat. La ciutadania, jo crec que també va respondre amb escreix, de no, aquest és un espai també que forma part de la nostra ciutat, i l'avaluació va ser tan bona que després hem tingut moltes més atraccions i el descompte el dijous, que es fiquen el dijous, que obren.
2: Sí, parlant de mobilitat també, valia la pena comentar que aquest any hi ha un petit canvi en quant a mobilitat. Sabeu que aquests dies a vegades aparcar és molt complicat, generalment es posava un pàrquing dissuasori darrere de l'estació de tren. Aquest pàrquing aquest any no hi serà, però sí que la Ronda Ponent s'habilitarà el que és tota la llargada de la Ronda Ponent perquè la gent pugui aparcar allà. Per tant, per intentar fer una mica de pàrquing dissuasori, entenent doncs les dificultats a vegades d'aparcar, no?, que tenim a l'hora d'arribar amb els vehicles.
1: Clar, sobretot espai Renfe, no?, que
2: sobretot
1: és un
2: l'espai Renfe, que és un espai...
1: Doncs va bé saber-ho per tota la gent també que aprofita per aparcar el cotxe, agafar el tren, tota la gent que ve a treballar de fora, poder saber que hi ha aquest espai que està més o menys en la zona. La setmana passada ens van visitar des de la policia local del Prat per explicar-nos una de les novetats de cara a Festa Major, que és la instal·lació de càmeres de seguretat a tots els espais multitudinaris de Festa Major. Anna, per què s'ha decidit augmentar aquesta seguretat mitjançant càmeres temporals?
0: Això és una proposta de policia local i Mossos d'Esquadra, que no som l'únic municipi que ho fa. És una realitat que s'està donant a les àrees, a l'àrea metropolitana, en aquells llocs on hi ha molta afluència de gent, també fins la matinada, i amb la possibilitat de poder exercir un espai més segur en quant a l'àmbit més policial i de Mossos. Sí que nosaltres hem estat informats i estem a les taules, però això és una proposta que l'ha treballat policia i Mossos. També s'han donat algunes problemàtiques, no solament a la nostra Festa Major, sinó puntualment en molts espais. També les xarxes són molt expansives, a vegades de coses puntuals o concretes. Sembla que tota una Festa Major ha tingut aquest problema, i esperem que amb aquestes càmeres hi hagi una dissuasió, o sigui, hi hagi un tema de que hi hagi menys problemes, o en cas que hi hagin, poder tenir aquest control molt més segur amb la policia local i Mossos. Ells han decidit els espais, i sabem que és una pràctica que no som els únics i que s'està produint en moltes altres localitats.
1: També milloren la percepció de seguretat, que és cert que és un tema que ara ens preocupa, sobretot per les famílies del Prat, no? On moltes vegades la Festa Major és el primer concert, la primera vegada que surten els joves de casa per fer-ho sols, no?, per gaudir de la festa, però clar, com a pares i mares, sempre pensant una mica en tots aquests perills que es puguin enfrontar.
2: Sí, de fet sempre treballem, de fet des que es va crear la zona jove estació va ser una mica una resposta per intentar aplegar en un espai una zona al màxim segura, no? I per tant el recinte de l'estació. Des de fa molts anys intentem posar doncs, tots els mitjans, tant de controladors d'accessos i de seguretat, el bescanvi d'ampolles per evitar l'entrada de vidre, els punts liles, més la gent que està circulant dels equips dels punts liles per evitar qualsevol tipus d'agressions, no? I per tant, tot un treball també que hem vingut fent durant els darrers anys, també en preventius, en policia, no? Doncs per facilitar al màxim aquest espai de seguretat, per evitar la disgregació dels joves en diferents llocs de la ciutat, sinó tenir tots els joves junts en un únic espai, en un espai festiu, amb la música que els agrada i els ve de gust, no? I per tant, generar aquest dispositiu que faciliti un espai amb el màxim control. Evidentment, avui en dia, aquesta idea del control doncs cada cop busca, no? Una màxima seguretat, aquesta idea de màxima seguretat no hi és, però sí que clar, intentem treballar per tenir els recintes amb la màxima seguretat possible. El que passa fora del recinte sovint és complicat, mm-hmm. i el que intenta la policia és en aquests afores, que és on es complica a vegades, no? Les coses, sí. Doncs poder generar un efecte dissuasori, sobretot, sí. No? És a dir, perquè quan saps que hi ha una càmera, sí que és cert que sembla que hi ha molta gent, doncs que es conté en aquella activitat, i alhora poder fer un seguiment en cas que passés alguna cosa. I per tant, el que ens ajuda és a reforçar aquelles zones que són els perímetres dels recintes, no? I per tant, doncs esperem que siguin útils i funcionin, perquè tots volem això, un marc de festa segur i que ens permeti disfrutar i gaudir de l'espai públic.
1: Doncs 10 dies perquè comenci el 25 i fins al 28 aquesta festa major del Prat, que esperem ja amb moltes ganes. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat per fer-nos aquest repàs general i, com sempre, anirem fent al màxim totes les entrevistes que puguem en aquests dies per explicar-vos tots els detalls de cara a la festa major. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
6: Tu ets perfecta?
7: No ho sé.
6: I tu?
7: Pues clar que sí.
6: I tu, que ets perfecta?
8: Però n'hi ha algú perfecte?
6: No ho sé.
8: Clar que no.
6: No?
8: No, no hi ha ningú perfecte.
9: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
10: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
11: Què podem dir més?
12: És que no sé de què se tracta.
11: Com que no saps de què se tracta?
12: Ni idea.
11: Xules, és un programa de coses xules.
12: Aneu a punt de veure un...
11: No, esteu a punt d'escoltar.
12: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
10: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
13: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
14: Són 2:15.
0: El Prat en 3 minuts.
14: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. La protesta compta de moment amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic, i sortirà de la Cruïlla des d'on aquest dilluns ha fet la seva presentació, al davant de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel de Llano, membre de l'aeroport.
15: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
14: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La de Prat sortirà quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge. A partir del proper 19 d'octubre torna al Prat Bar, l'iniciativa municipal que vol impulsar el comerç local amb descomptes a botigues de la ciutat. Cada persona major de 18 anys podrà adquirir i gastar un màxim de 10 vals amb un valor de 10 euros cadascun i dels quals abonarà únicament 6, mentre que els altres 4 seran subvencionats per l'Ajuntament. I és que, segons el consistori, la iniciativa servirà per impulsar el comerç en temporada baixa. Escoltem l'alcaldessa Alba Bou Jordà.
16: En aquest comerç local, que té un compromís amb aquesta ciutat, doncs, podem motivar en un moment que no és excepcionalment de compres, no són rebaixes, no és el Nadal.
14: Els establiments podran atenir-se a la campanya a partir del proper 5 d'octubre. L'edició anterior va arribar a 120 i la consistoria espera superar aquella xifra. Aquesta tarda arrenquen els actes al voltant del Dia Mundial de l'Alzheimer, que es commemora dilluns vinent. Serà 6:45 d'aquesta mateixa tarda amb la xerrada Per què les dones pateixen més Alzheimer i altres demències, a càrrec de la doctora Eider Arenaza. Una conferència que girarà al voltant de les diferències biològiques de sexe i desigualtats socials de gènere que travessen la malaltia.
17: Esport.
14: I als esports, les lligues nacionals de triatló han arribat a la final del passat cap de setmana. El Prat Triatló ha aconseguit la 11a posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 de l'Alcobendas, que ha estat desè. Per la seva banda, l'equip masculí ha estat 6è a segona divisió, amb 249 punts, ocupant la zona noble, però perdent una mica de pistonada en la lluita per l'ascens. Això és tot de moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies a quina hora.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
2: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Planeta Prat, l'òrbita potablava.

0: 35 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Després d'explicar-vos tot el que heu de saber de la festa major de la ciutat, continuem també explicant-vos doncs, com podeu ocupar el vostre temps, si necessiteu formació o bé si podeu oferir alguna activitat. És per això que hem convidat al Centre de Promoció Social Francesc Palau, a la seva responsable de formació, a la Maria Rayo. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies. Com estem?
1: Molt bé, molt bé.
0: Quan comenceu vosaltres el curs?
1: Doncs comencem a l'octubre, ahir vam començar les inscripcions i contents de convidar la gent un altre any, no? A que vingui, que conegui, que sí, que s'entusiasmi també pels grups i pels...
0: Com podem definir què és el que feu al Centre de Promoció Social Francesc Palau?
1: Jo penso que és un espai de convivència, d'aprenentatge. I també una cosa que caracteritza molt el centre és tot el tema del seguiment, de l'acompanyament, als tallers, a la gent que ve a aprendre la llengua, o potser a buscar un treball, o formar-se... Sí, és un espai com molt familiar i bueno, una cosa que sempre ens defineix és aquest un lloc per a tothom, no? És com dir, bueno, volem que tothom se senti a gust i que estigui bé...
0: És un espai on poder començar a generar també una xarxa per moltes persones nouvingudes que no tenen a ningú aquí en el seu entorn, i és un espai també que lluita per doncs, fer conèixer la gent, no? Amb d'altres realitats, connectar aquestes realitats diferenciades, i en el moment on ens trobem és un espai especialment necessari. Comencem explicant quins són els vostres serveis, perquè també és una cosa que acostumem a no parlar tant.
1: Sí, és veritat que molta gent no coneix els serveis que podem oferir, que tampoc són tants, però bueno, sí que fem un servei d'orientació i intermediació sociolaboral, que és una mica connectar les empreses amb la gent que està buscant treball. Llavors fem ahí tot la connexió i també després el seguiment. Uh-huh. El servei de suport a famílies amb persones dependents, bueno, hi ha moltes persones que tenen cura d'altres, doncs el poder donar-los una formació, un acompanyament, uns recursos que també ells poden gaudir, doncs, bueno, que és un altre servei. El suport en la tramitació digital, doncs en aquesta època que tot és digital, hi ha molta gent que es queda fora, que no sap com fer els tràmits, no sap ni per on començar, o potser no té els recursos com un ordinador o un telèfon per poder fer-los. Uh-huh. Doncs venen allà al Punt Òmnia o amb la Màriam i els ajuda a fer tot aquest tema de tràmits.
0: Molt bé.
1: I també tenim aquest servei d'arranjaments textils, doncs si un ha d'arreglar el pantaló o si mira el meu pare, perquè tenim com aquesta especialitat d'arranjaments inclusius, que diem, no? El meu pare ja no pot abotonar-se el pantaló, convindria tenir una gometa. Doncs fem tot aquest tipus d'arranjaments perquè la gent es pugui vestir més fàcilment o així.
0: Perfecte. Sí. Això pel que fa als serveis de manera permanent i habitual, i després hem dit que el curs comença de manera oficial al mes d'octubre amb un seguit de propostes que anirem explicant-vos també per si us interessen. Per on comencem?
1: Comencem pels cursos i tallers. Com tu has dit, són espais de convivència, de generar relacions, de dir, vinga, avui em vesteixo, em poso guapa i em vaig a dibuix i pintura. Clar. O a manualitats o el que sigui. Tenim aquesta oferta de dibuix i pintura, gimnàstica funcional, que és com manteniment, el punt i ganxet, que van començar l'any passat i té bastant d'èxit, el racó de vida, que és un espai de coneixement personal, les manualitats, la cuina casolana, activa la ment, és un espai per gent que ja nota que la ment li falla, la memòria, doncs, bueno, per exercir tot aquest... nivell cognitiu, no?
0: Entrenant,
1: sí, sí,
0: també.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I el patchwork i el teatre, que també és un teatre, diguéssim, artístic, però també terapèutic. Jo penso que la gent que va allà, bueno, gaudeix molt d'això, dels exercicis, de poder sentir-se una mateixa i, bueno, tenim tots els cursos de costura, que són molts i que també, no?, juntament amb l'aprenentatge de com fer un patró, com agafar una agulla o com fer un arranjament de roba, doncs és tot aquesta relació que es genera entre unes i altres, les companyes, aquesta no ha vingut aquesta setmana, què li passa, hem de trucar-la, bueno, les llengües, el castellà, el català, especialment per tota la gent nouvinguda, però també el català per tota la gent que potser porta més anys aquí i que potser no ha donat aquesta passa de dir vinga, vaig a aprendre català. I per aquest motiu també tenim la lectura i conversa en català. És tota la gent que sap una miqueta de català, però ai, diu, ai jo no m'atreveixo a parlar català. I, bueno, doncs aquest grupet una mica intenta ajudar-los, no? a parlar català sense por i... El Club de Lectura en Castellà és molt maco, és un club amb gent gran, però també amb gent jove, i, bueno, encaixen molt bé i fan lectura juntes i així. El reforç escolar, tot el tema de la informàtica, a través del Punt Òmnia, que són cursos gratuïts també d'informàtica i també d'ús del mòbil, no? Com envio un WhatsApp, com faig per entrar a La Meva Salut, tot això, sí? I per suposat tot el tema de la formació laboral, no? Ahí sí que es fa tot un acompanyament que comença amb una preparació de com és el món laboral aquí al territori, però també com fer un currículum, com preparar-se per una entrevista de treball, tot això, i després tots els cursos, no? D'auxiliar de cuina, cambrer, neteja professional, auxiliar de serveis i consergeria, atenció a domicili, que és tot aquest tema de les cures, no? A persones dependents, i cuina per persones cuidadores. I també tenim aquest espai que he mencionat abans una mica, el suport a famílies, però tenim aquest espai de formació especialitzada per famílies cuidadores, amb un psicòleg, amb un fisioterapeuta, amb gent que pot donar eines, no? Com faig per tenir cura del meu pare que està en aquest moment, o de la meva mare, doncs.
0: Aquest mes que hem parlat molt del Dia Mundial de l'Alzheimer, que ens van visitar des de la FABAX, parlaven de la necessitat de formació tant de les famílies com de les professionals que treballen amb aquests malalts, i parlaven també amb la vinculació amb vosaltres, no? amb aquest contacte tan directe que teniu com a centre, ara mateix únic centre que fa aquesta formació tan específica, no? I que per tant en una població tan envellida hauríem de posar més recursos a nivell general, però de moment el qui posa els recursos és Francesc Palau, i per tant també val la pena posar en valor tot el que esteu fent. Maria, com funciona, com ens podem inscriure, quins documents necessitem per accedir al centre de promoció social?
1: Doncs mira, ara estem fent les inscripcions, són tots els dilluns al matí de 9:30 a 12:30 i els dimarts a la tarda de 4 a 7.
0: I on esteu?
1: Estem a la plaça Blanes, però bueno, és el carrer Cadaqués número 2, però bueno, si arribeu a la plaça Blanes ja el veieu ahí, sí, al centre. I quin document? Doncs qualsevol document que tingueu, si és un DNI o un NIE, un passaport, el que sigui, aquest document, ja veniu amb el document i ja fem la inscripció.
0: Tenen algun preu aquests cursos?
1: Doncs tenen una col·laboració, és una aportació voluntària en general, però sí que demanem que la gent faci aquest petit gest de compromís, no? Potser són cursos, no ho sé, són d'octubre a juny, el que la gent pagaria un mes, que poden ser 20 euros, 30 euros o 40 euros, aquí el paguem tot el curs, no? És com un cost de matrícula, per dir-ho així, no n'hi ha mensualitats, és un cost de matrícula que també a nosaltres ens ajuda també a fer front a les despeses de cada dia, no? Fotocòpies i llum i tot
0: Anem amb la part que fa possible també molts d'aquests aprenentatges. Anem amb la part del voluntariat. Què necessitem per formar part del voluntariat de Francesc Palau? Perquè potser molta gent de cara a aquest mes de setembre, doncs, li ha canviat la vida, té més temps, s'ha jubilat, s'ha quedat sense feina, vol doncs, un canvi, vol participar activament també de la comunitat del Prat. Com podríem fer-ho?
1: Doncs, bueno, és veritat que el nostre centre funciona gràcies als voluntaris i és una meravella el grup de voluntaris que n'hi ha, amb tantes ganes de fer bé a la gent i de comprometre una estoneta del seu temps ahir. Què podríem fer? Doncs no res, potser trucar o venir i simplement compartir, no? Mira, volem ser voluntaris i ahir faríem una entrevista o el que sigui per saber també on pot encaixar aquesta persona, perquè clar, els
0: són diversos els cursos
1: i les activitats són molt diferents, no? És veritat que necessitem voluntaris de castellà sempre, dimarts i dijous al matí, i també estem necessitant voluntaris per tot l'acompanyament laboral, no? Per ajudar la gent a fer el seu currículum i tot això. Per ser voluntari que fa falta una mica de compromís i ganes i també doncs, aquesta obertura, no? Perquè al Centre Francesc Palau n'hi ha gent molt diversa i si un és voluntari allà, tot el tema de l'acollida, del respecte de l'estima cap a qualsevol persona, doncs és important, no?
0: Llavors, aquesta seria la qualitat. Tenim una mica això, no? Després ja trobareu el vostre encaix. Segur que teniu habilitats per poder doncs, participar activament del centre, però és veritat que aquesta part del respecte en els temps que corre, malauradament, s'ha de recordar. He fet 40 anys a la ciutat amb una festassa increïble de celebració i, de fet, encara coeix aquest 40è aniversari perquè li heu donat forma d'exposició. Què heu recollit allà?
1: Doncs vam gaudir molt el curs passat amb tot el tema dels 40 anys, no? I vam fer una exposició que la vam fer només per al 5 de juny, que vam tenir aquesta festa del Tardeo Solidari. Però a la gent li va agradar molt i vam dir, bueno, al setembre, que no n'hi ha classes, perquè és que l'exposició ocupa totes les classes, podem oferir de nou aquesta exposició. Aquesta exposició no és una exposició del que fem al centre, sinó és una exposició de la realitat social, no? De dir, segons un informe que es diu l'informe FOESA, la realitat social d'avui té aquestes característiques i aquestes característiques. Acompanya l'exposició uns personatges que són ficticis però bastant reals, no? I que posen rostre a aquestes realitats, no? No és el mateix dir vulnerable que dir aquesta persona viu en una habitació. Doncs el concepte te'l dona l'informe, però la realitat te'l donen aquestes persones, no? Que van acompanyant l'exposició. I també fem un retorn de dir, davant d'aquesta realitat, què fa el Centre Francesc Palau? Doncs nosaltres oferim això, oferim l'altre.
0: Molt bé. Per tant, ens fa entendre.
1: És una exposició de sensibilització. Jo dic, tots aquests que aquestes persones o grups o centres cívics o escoles, fins i tot, que vulguin saber una mica de com és la realitat social, què podem fer per fer front a certes realitats que tampoc són gens bones o dignificants de la persona, què podem fer nosaltres per canviar o per fer front, no?
0: Doncs molt interessant. Convidats
1: tots, és només al setembre, podeu trucar al centre, dic el número.
0: Sí, tant.
1: 93 379 36 31 o podeu escriure a acollida@cpsfrancespalau.cat, dient que voleu visitar l'exposició. L'exposició és només dimecres i dijous, tant al matí com a la tarda. Si voleu venir, esteu convidats.
0: Molt bé, doncs com sempre ens agrada convidar al Centre de Promoció Social Francesc Palau. Maria, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies i que tingueu un gran curs. Moltes gràcies, bon curs.

0: 51 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem amb més temes al Planeta Prat. Ja sabeu que ens agrada molt fer el seguiment de les activitats que ens proposen des del Servei d'Orientació i d'Acompanyament a les Famílies del Prat, perquè precisament aborden temes que a totes les famílies els hi afecten directament. I el tema d'aquest dijous és un tema ben interessant. Es diu quan les emocions esclaten, com acompanyar les rebequeries, les explosions i els crits, com acompanyar aquests moments tan intensos també des de la calma, però posant límits, i com fer-ho com a adultes, que a vegades costa i molt posar-se en aquesta situació. De tot plegat en parlem, com sempre, amb la coordinadora del SOAF, amb l'Ariadna Sureda. Què tal? Benvinguda, com va?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Comenceu fort, perquè és veritat que és un tema dels més complexos i que juguen també les teves pròpies emocions. I com vincular les emocions de l'infant, de la nostra criatura, amb les nostres. Comencem explicant què és una rebequeria, com ho podem definir?
1: Bueno, una rebequeria seria com una expressió emocional de l'infant aparentment desproporcionada per tenir en compte l'estímul que l'ha pogut desencadenar, no? O sigui, quan a vegades no sabem per què o costa entendre què ha pogut provocar que un nen o una nena de sobte esclati a plorar, que sigui una resposta tan exagerada, no? Llavors, són molt habituals, comencen a ser molt habituals a partir dels 2 anys, no? I és una etapa que dura bastant fins als... Bueno, cada nen i cada nen és diferent, no? Però es pot allargar fins als 4, 5, inclús 6 anys.
0: Per què actuen llavors d'aquesta manera?
1: Bueno, perquè són molt petits i petites i, o sigui, a partir dels 2 anys comencen a diferenciar-se una mica, no, dels seus pares i mares, o sigui, de la mare sobretot, i experimentar emocions pròpies, desitjos propis, i comencen a desenvolupar més autonomia, no, a través de la mobilitat, el llenguatge. Doncs ells necessiten expressar aquesta autonomia també, el seu propi desig, llavors, però no tenen les eines per comunicar-ho, no, d'una manera efectiva, o inclús per fer el que volen fer. Llavors aquí comença, no, comença com més l'adaptació, no, a les normes, al que sí, al que no, comencen a integrar tot un funcionament i unes normes. Llavors, clar, és normal que es rebel·lin, és normal que a vegades no entenguin, és normal que no sàpiguen com demanar les coses. Llavors exploten perquè no saben encara autorregular-se, perquè són molt petitets, o sigui, tenen desitjos, tenen emocions, experimenten moltes coses a nivell emocional, però no tenen la capacitat, no, d'expressar-ho, de comunicar-ho, i sobretot d'autoconsolar-se, no, o saber el que els està passant inclús. Llavors, sí, exploten, i això és a vegades molt, bueno, a vegades no, quasi sempre és molt desagradable pels pares i les mares.
0: Clar, això a vegades es produeix en un entorn com és el de casa, però a vegades es produeix fora de casa, en entorns on saps que també estàs destorbant la resta de gent, has d'afrontar de cop i volta una rebequeria que no t'esperaves, no? Com controlem els nervis com a pares i mares en aquest moment?
1: A veure, clar, és molt complicat perquè també dependrà de com estem, si també tenim un dia de més paciència, clar. O sigui, clar, els adults, encara que siguem adults, tenim emocions pròpies, no? Llavors, bueno, sempre és recomanable ser conscient una mica, no, del nivell de paciència que una té en el dia, no? Ser conscient de les pròpies emocions i de la pròpia paciència d'aquell dia. Això sempre va bé, dir, val, de poder autoobservar. Però clar, òbviament, en un entorn públic, no, quan ens podem sentir més mirats, més jutjats, doncs clar, també cap a la figura que materna hi ha molta exigència, hi ha molt de judici propi, i a vegades no ens enganyem també de l'entorn. Llavors, clar, tot això n'hem de prendre molta consciència i intentar que no interfereixi, no, de regular-nos nosaltres mateixes abans de donar suport a l'infant. Llavors, una mica prenent consciència, jo crec que sempre saber una mica el que està passant, ser conscient de que és una etapa, no fer-ho personal, no, del meu fill o la meva filla em pren el pèl, em vol manipular, sí. Ara, intentar ser conscient de què signifiquen les rebequeries, no, i quina funció tenen realment, jo crec que això sempre pot ajudar una mica, no? I també veure que als altres, a les altres famílies els hi passa el mateix, jo crec que pot ajudar una mica, no, a baixar almenys aquesta pressió, que 100% no facilita en aquests moments.
0: Com hem d'actuar? Perquè, clar, és veritat que ara hi ha tota una generació que està intentant educar amb altres formes de les que han rebut a casa i, per tant, des de la calma, des de la no violència, per suposat, però on està el punt de poder posar límits, de el podem deixar fins que se li passi, l'ignorem? Quina és la manera correcta d'abordar tot això?
1: La manera correcta és molt difícil perquè és un equilibri, no, de posar un límit ferm i alhora acompanyar emocionalment, el qual és molt complicat. Clar. Perquè es tracta de ser coherent o intentar ser-ho, que no sempre es pot també, i és normal, però no abandonar-los o no enfadar-se o no deixar-los sols amb l'emoció, no? A dir, o donar-los una alternativa, a dir, no et permetré, no sé, que em peguis o que peguis algú, sí, altre, estaré aquí amb tu, però tampoc et jutjaré, tampoc et diré que ets dolent, tampoc et diré que miraràs, o sigui, tampoc et validaré que t'està passant alguna cosa i que no passa res, no? O sigui, validar l'emoció però no validar la conducta és l'ideal, però és molt complicat.
0: Clar.
1: El que sí que a vegades jo crec que és important és sobretot no reforçar positivament la rebequeria. És a dir, si jo un dia estic al súper, he vist no sé qui, o dic, uix, avui tinc un dia de molt poca paciència, i jo veig que no podré o que em costarà molt sostenir el límit, i el meu fill o la meva filla m'està dient vull això, vull allò, doncs compra-li, ja està, deixa-ho. O sigui, ja. No esperis.
0: És millor a vegades, no, aquesta energia destinar-la a altres, sí, coses.
1: Sí, perquè al final jo crec que un cop ha iniciat la rebequeria és molt important. O sigui, clar, si després acabem cedint, el que fem és reforçar-la, clar, positivament, no? El que estem dient és, al final, si acabes, no? Si acabes explotant, si acabes liant-la més, no? fent la bola més grossa, aconseguiràs el que vols. Llavors, això sí que és potser important que no pugui, o sigui, evitar que passi. Llavors, és millor cedir des del principi. Ara bé, clar, a vegades ens enfadem també, i a vegades ens ressona molt negativament que els nostres fills, doncs, quan estem cansats o just arribant a casa, sí, o en un moment en què nosaltres tampoc ho esperem, sí, o que volem que tot surti bé, tenim un bon dia, volem disfrutar del moment, o no, doncs que clar, haver de donar suport a una rebequeria és molt difícil. Però aquesta és la idea.
0: En quin punt ens hauria d'alarmar? Perquè hem dit que les rebequeries, no, sí que es concreten en una edat, que són normals, que poden passar, no, que és una qüestió de gestió de les emocions. Hi ha algun moment on hauríem de dir, ostres, això ja es passa del que seria l'habitual en un infant?
1: A veure, és que tot és una mica, s'ha d'observar en quin context, no? No és el mateix un nen o una nena que li ha nascut un germanet o que està en un moment de canvi, que s'està adaptant, no? Per exemple, a l'inici de curs, a l'escola, o sigui que hi ha hagut un canvi d'horari dels pares, o hi ha un... Bueno, s'ha d'observar també una mica, clar, els infants estan en relació amb el context, llavors s'ha de veure si hi ha alguna cosa que també estigui fent que l'infant estigui més desregulat emocionalment. També en l'entorn, com estem nosaltres, si hi ha una situació també d'estrès, de crisis, de baralles inclús, o de més tensió, per exemple, amb la parella. Tot, jo crec que sempre s'ha d'agafar una mica amb pinces, no? Perquè també cada infant és diferent. Hi ha infants que són molt més externalitzants i tenen un temperament en què tenen més dificultat per autorregular-se. Llavors, suposo que en el moment en què un infant, doncs, no pot mai estar regulat, no? I sempre està i sobretot que aquesta etapa s'allarga en el temps, no? I que sempre és molt intensa i no acaba de però clar, en general els infants, a mesura que van creixent, van aprenguent, no? Van desenvolupant el llenguatge, van desenvolupant-se també a nivell motriu i es senten més autònoms, es senten més capaços i veuen que els hi surten bé les coses, que solos, o sigui, bueno, en general se'ls hi passa. Quan no passa això, doncs, bueno, segurament no, les rebequeries són molt intenses, no cedeixen mai i, sobretot, amb el temps no van minvant. Jo crec que és més un factor temporal.
0: Clar. Doncs mentalitzar-se cap aquí, que això passarà.
1: Digues, disculpa.
0: No, que això, que l'esperança és mentalitzar-se cap aquí, pensar que això passarà, que arribarà un moment que això no es donarà d'aquesta manera i que també és propi d'aquestes primeres etapes. Sí. Ariadna, expliquem-me com són les sessions, com ens podem apuntar, perquè de fet ens ha arribat mitjançant una de les AFAs, la del Galileo Galilei, que també veiem, sí, no?, com s'estan sumant, sí, per veure, doncs, temes d'interès, sí, per famílies que potser no poden abordar de manera unitària i mitjançant el SOAF sí que, sí, les treballeu.
1: Aquest taller, com que és molt, és just tornant de les vacances, encara no està penjat a l'agenda web, no? Però per apuntar-se és a través del correu soaf@alprat.cat, vale? I tenim dues sessions, la del matí, que és a les 10 i dura fins a les 11:30, i la de la tarda, que és a les 5:30 fins a les 7, no? Durant una hora i mitja. Són online i bueno, i de moment ara hi ha molta demanda, però bueno, els grups en principi són d'alta assistència aquest cop, però tenim espai.
0: Molt bé. Doncs un tema ben interessant, com sempre, els que vam fent des del SOAF. Ariadna, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi bé. Molt bé, molt bon dia.
1: Adéu, gràcies.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 0.

0: 9 minuts per sobre de les 11 del matí. Aquesta música segur que us ha transportat a la vostra adolescència amb Los Simpsons. I, de fet, el que farem és començar a parlar ja dels actes de Festa Major. Abans n'hem fet la prèvia i ara el que anem és convidant a les diferents entitats que hi participen. Hi haurà molta música més enllà dels concerts que s'organitzen des de l'Ajuntament. I és que al Prat tenim un poble doncs, amb moltíssimes entitats diverses que també volen participar d'aquesta Festa Major. És el cas de la banda de música del Prat. Tenim a la seva presidenta, la María José Quero. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com
1: Encantada
0: estàs?
1: Encantada de tornar a casa.
0: Clar que sí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sempre ens agrada molt anar-vos tenint per aquí perquè ens expliqueu com torneu de l'estiu, com han anat aquests assajos, perquè sabem que la Festa Major és bastant d'hora i costa, no?, tornar al ritme. Com ho porteu?
1: A veure, hem de començar que els assajos pel concert de Festa Major els comencem ja al maig. Quan acabem el concert en família ja hem de començar, perquè realment ara al setembre, entre que hi ha un pont del cap de setmana passat, que molta gent marxa de pont i que la Festa Major aquest any és la tercera setmana, doncs hem tingut 3 assajos i concert. Per tant, quasi que tot el que no s'ha treballat abans de l'estiu, quasi que ja no dona temps a treballar-ho. I el problema també està en que tothom hem marxat 2 mesos de vacances.
0: Clar.
1: I els qui més i els qui menys no hem tocat l'instrument 2 hores diàries a casa.
0: No tot el dia, no? Tots els dies no.
1: No, va ser que no. Llavors torna a posar-te al dia, torna com els esportistes, no? Torna a entrenar, torna
0: Clar.
1: A posar tot el sistema a punt, el llavi, els dits, treu-li el pols a l'instrument i vinga, som-hi. Però bueno, com sempre, moltes ganes i al final sempre surt bé. Anem allà sempre una mica estressats en aquests assajos perquè són molt poquets, se'ns fan molt curts, però al final sempre surt bé.
0: Clar que sí.
1: Que és el que ens queda.
0: Hem començat amb una música que potser no associaríem a la banda de música del Prat.
1: No, clar, el Simpson, l'opening del Simpson.
0: Què és això? Per què?
1: Mira, vam decidir aquest any que volíem fer... Resulta que tenim el nostre local on fem sempre el concert de Festa Major, que és el centre cívic el Delta del Llobregat, que és allà al barri Sant Cosme, que és casa nostra. Sempre el fem allà, però estan reestructurant tot el teatre i tot l'edifici i, per tant, estem fora del nostre seu oficial, com siguéssim. Estem massajant a l'Institut Escola del Prat, tenim la nostra seu ara, mentre duren les obres. Llavors, clar, la ubicació habitual nostra, que era aquesta, que era el centre cívic de Sant Cosme, com es coneix per tothom, doncs, clar, estan obres. Llavors, parlàvem amb l'Ajuntament, van començar a pensar coses i bueno, van decidir que, bueno, van trobar com a punt xulo la plaça més Estalella, perquè és a l'aire lliure, té unes parets molt xules just a sota de la biblioteca,
0: sí.
1: Perquè clar, es necessita que hi hagi una mica de paret que faci de rebote del so, perquè sigui tipus teatre, perquè no es perdi el so, perquè el carrer ja es perd, i si a més no tens una paret que faci d'acústica, doncs perdries la majoria de sonoritat.
0: Clar.
1: Llavors vam pensar que

0: bueno, era un bon lloc perquè pot anar molta gent, a més de les cadires que puguis posar, tothom que passi per allà i senti la música, sí. I espai perquè tothom que vulgui pugui estar de peu, sentat o com vulgui. I també vam pensar que, com que a més el repertori que portem, que és tot de bandes sones de pel·lícula, pot ser molt agradable perquè qualsevol persona que passi per allà i comença a sentir Pirates del Caribe, Los Simpsons, Star Wars, digui, ostres, què és això que sona i al carrer, no? I s'apropin i pugui arribar molta més gent.
1: És una oportunitat també de fer-vos conèixer, no? Entre la gent del
0: Prat.
1: La gent
0: més jove que no és tan habitual nostra de concert.
1: Uh-huh. Una mica rememorant aquestes grans bandes sonores que al final són peces musicals de molt de nivell, no?
0: Són de nivell, de molt de nivell, i segona que si té un problema aquest tipus d'obres, i és que si ens equivoquem, tothom ho sap. Clar, una peça que
1: totes
0: mai has sentit,
1: clar,
0: tothom ho coneix. Llavors tu quan fas un concert, si alguna nota se t'ha escapat o alguna cosa, bueno, no passa res, la gent no coneixia l'obra, però aquí
1: sí.
0: Indiana Jones és Indiana Jones i James Bond és James Bond, vull dir, no pots canviar. Llavors té aquest repte, i per l'altra part simplement també és un tipus de repertori que els músics sempre ens encanta fer. Saps? Perquè ens treu una mica de la zona de la nostra de tan clàssic, no? Dintre de que és sinfònic i és clàssic,
1: sí.
0: Però és un repertori que ens agrada tant als músics o que com al públic.
1: Us ho passeu bé, no? Amb aquest repertori.
0: Ens ho passem bomba, amb aquest repertori.
1: Anem a explicar quin és el repertori, també tenint en compte que és festa major, no? I que la gent segurament busca aquest tipus de músiques que li agraden, que coneix i per gaudir, que segurament estarà una estona en el vostre concert, després ja anirà a un altre espai i, per tant, formeu part, no?, de tots aquests esdeveniments que tenim a festa major. Com començareu?
0: Mira, nosaltres primer vam decidir que el programa es titularia El cinema a la fresca, perquè el que volíem era emular aquells cinemes a la fresca que es feien a les places a l'estiu. Clar, ara ja no es pot fer amb aquestes temperatures.
1: Clar.
0: Però quan
1: ja
0: jo
1: no
0: era joveneta...
1: Fresca.
0: Clar, jo era joveneta i fins i tot el meu fill tenia 6 o 7 anys. Jo recordo d'anar als Jardins de la Pau a veure pel·lícules de cinema a la fresca. I vam dir, ostres, com que aquest any ho fem al carrer, per què no? I el repertori és de bandes sones de pel·lícula, per què no li posem aquest títol al concert? Per això es diu Cinema a la fresca.
1: Molt bé.
0: Llavors, com qualsevol pel·lícula, comencem amb el 2001 Odissea en el espacio, que és la típica de la Warner, crec que és, no sé quin d'això. I a partir d'aquí, que aquesta és un opening que dura un minut i mig, i a partir d'aquí ja pues, comencem amb músiques que no caldran ni presentació, perquè només les primeres notes ja et diran quina cançó és. Farem Indiana Jones, no pot faltar en un concert d'aquests de... Perquè, a més, hem decidit agafar com les èpiques.
1: Clar.
0: Vull dir, com aquelles que són les més típiques que es toquen, perquè, clar, bandes sonores n'hi ha 50.000, però aquestes són com les de tota la vida, de les que hi ha 50.000 sagues que s'han allargat durant 20 anys o més, les diferents entregues, i van dir, pues, mira, que siguin les típiques i èpiques bandes sonores. Llavors, Indiana Jones no podia faltar. El Simpsons, tot i que no és una banda sonora, crec que també forma part de la banda sonora de la vida de tothom,
1: totalment.
0: Sobretot de la gent de la nostra generació, de la meva.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Jo recordo tota la vida a casa
1: tota
0: meva, amb mon pare, i em va dir, ¿tenemos que ver los muñecos esos amarillos? Pues sí, papa.
1: La mateixa discussió teníem
0: aquí
1: a casa.
0: Està, que sí. Doncs, a més, em fa molta gràcia perquè, bueno, tots sabeu que amb el Simpsons hi ha la Lisa, que toca el saxo baríton, no?
1: Sí.
0: I en l'opening, amb la música de l'opening, fa un minisolo, no? Que ja se surt com de lo clàssic que estan tocant i fa com un solo així jazzístic. Doncs la Lisa Simpson de la banda serà el meu pare amb el saxo baríton.
1: Ostres!
0: El solo de la Lisa Simpson.
1: No sé si faràs una mica el moviment o no. Ho intentaràs.
0: A veure, per ara hi surt molt bé. Jo espero que no et posi nerviós, però sí, queda molt xulo.
1: Que guai.
0: Perquè farà de Lisa Simpson mon pare. Està bé. Amb 83 anys, doncs està molt bé fer la Lisa Simpson.
1: Molt bé, molt bé. La Lisa Simpson, de fet, jo crec que va fer que molta gent s'apropés al saxo, no?
0: Al saxo, sí. Sí, sí. A més, el que toca la Lisa és aquest, és el baríton, que és aquest més gran.
1: Molt bé.
0: Llavors serà...
2: Sí, en el ensayo me decía la nena... Y tienes que poner así.
1: Clar, has de ballar.
0: El director li ha dit, t'has de posar de peu. I el meu pare l'ha mirat com dient, sí, bueno, ja veremos lo que pasa cuando lleguen.
1: És el moment,
0: És el moment d'aixecar-se.
1: És el moment.
0: És el moment.
1: Molt bé, què més tenim?
0: Mira, continuem amb James Bond, que és una de les bandes sonores que tothom coneix, sobretot els primers acords, de quan sona la pel·lícula, quan comença, però no s'acostuma a tocar en grans concerts de bandes sonores, no? Llavors, com que ara també hi ha hagut com la saga aquesta final, que hi ha com un canvi, hem dit, vinga, doncs anem com a assentar, no? Anem a fer nosaltres també el tancament d'aquesta saga de 007, que a veure què passarà a partir d'ara, clar, estem tots amb aquest dubte. Continuem amb la llista de Schindler perquè creiem que tal i com està la situació al món en general, ha d'haver-hi alguna peça de banda sonora de pel·lícula que reivindiqui els genocidis que estan havent-hi, sense sentit, sense lògica i sense res, doncs que mínim que incloure una partitura que representi una mica tots aquests genocidis que estan havent-hi arreu del món i que s'ha de reivindicar d'alguna manera que això ha de parar com sigui. No només el que són les guerres actuals a Ucrània, Gaza i tot això, sinó tot el que està passant a Ceuta també. Vull dir, una mica de respecte pel pobre immigrant que també ha vingut i que necessita ser acollit fins que es resolgui el seu expedient.
1: Llavors, ara justament parlàvem amb Francesc Palau, que és el centre d'acollida de persones migrants, sobretot aquí al Prat, i parlàvem d'aquest augment dels discursos d'odi.
0: Tot l'estiu que porto veient notícies, i sobretot des que va ser el dia 30 de juliol de Ceuta, estic al·lucinada de pensar, però com podeu estar dient les barbaritats que esteu dient? Que són persones. Són persones que han creuat perquè s'han pensat que aquí jo vinia dient jo que els podríem acollir. Quan han arribat aquí, a sobre que s'han trobat en què no els podem acollir, es troben que a sobre odi cremar les xaboles que s'estan fent. Vull dir, no, això no pot ser. Llavors, des de la banda també podem posar el nostre granet de sorra, dient, dintre les bandes sonores hi ha com una banda sonora com molt tradicional que representa tots aquests genocidis que han hagut durant totes les històries de la vida i les que hi ha actualment ara, no? Llavors, per això també hi ha la llista de Schiller aquí dintre. Continuem amb Rocky. Rocky, claro, de Ace of the Tiger, quien no ha oído esa canción. I s'ha posat a casa a fer veure que li donava cops amb un sac de boxing a fer el paripé. Llavors també hem volgut incorporar el Rocky, i a partir d'aquí ja van, com si diguessin, ja les estrelles de les bandes sonores ja típiques i tòpiques. Harry Potter, que la que toquem és la de la Piedra Filosofal, vull dir, la primera de Harry Potter que va sortir, la primera banda sonora. Del Senyor dels Anells és la Comunitat de l'Anillo, també la primera, les que van sortir. De Pirates del Caribe no és la primera, és la de At the End of the World, perquè aquesta ens semblava que com a música per tocar al carrer té molt de metall i era molt potent.
1: Molt bé.
0: I ens va semblar que era la més xula per ser interpretada al carrer, i de totes les bandes sones de Pirates del Caribe, musicalment és la que més ens agrada, llavors vam decidir aquesta. I a Star Wars final, clar, la idea principal era que al imaginar aquest cinema a la fresca, havíem imaginat que al final si haguéssim pogut posar una pantalla, que era la idea principal, la idea era que al final, mentre sonen les lletres de Star Wars, amb el dibuix de les lletres de Star Wars sortíssim per ordre, com si diguéssim de cognom o el que fos, els músics de la banda, no? De dir, bueno, com comença en un lejano, no sé què, doncs sortissin tots els músics allà i, bueno, feliç festa major i tot això. Llavors, per això acabem amb Star Wars, que també és com
1: molt bé.
0: S'ha de tocar amb una d'això de bandes sonores. I, tot i que no lliga gaire, clar, hem de fer un bis, i en aquest cas no pot ser d'una altra manera, que no sigui la festa major del Prat.
1: Aquesta l'heu de tocar.
0: Aquesta és la banda sonora del Prat, al meu lloc al món. Per clar tant,
1: aquesta també l'espera tothom.
0: Aquesta l'espera tothom. Sí, llavors això. Com a sorpresa així, vaig a dir una cosita.
1: Molt bé.
0: En el Senyor de los Anillos hi ha un moment, una melodia molt bonica que hi ha la Galadriel quan li fa veure aigua de no sé què, bueno, i se sent un nen cantant com amb veu blanca molt delicada cantant un tros de la melodia principal del Senyor dels Anells. Doncs tindrem una noia que farà el solo de la part aquesta melòdica, cantarà una nena en el concert.
1: Per tant, teniu tot previst, eh?
0: Està tot previst.
1: Per alguna sorpresa,
0: sempre
1: per
0: ens agrada fer coses
1: d'aquestes.
0: No? Sí, sempre ens agrada. Jo encara no tinc convençut el director, però li vull, quan hàgim de tocar Harry Potter, com que jo presento el concert, estic pensant, com que jo tinc una varita de Harry Potter a casa, estic pensant de donar-li la varita perquè dirigeixi Harry Potter amb la vareta, no saps de la botella.
1: Aprofita.
0: Sí, però no sé què em dirà. A mi jo passo a... Passo a ser rachidera i me quita de l'escenari.
1: Doncs ho haurem d'anar a comprovar. Recordem que aquest concert es farà el dia 26, que és dissabte de Festa Major, a partir de 6:45 de la tarda, i en un emplaçament nou, com és la plaça Mestre Estalella, que fins ara no acollia cap escenari
0: cap
1: de Festa Major, i per tant, doncs, sí que vam viure la commemoració de la Diada. I doncs també viurem un concert especial amb la banda de música del Prat fora a carrer, que també serà un altre moment per gaudir-vos, per la gent que passi per allà, que us conegui i que s'hi apropi amb aquestes bandes sonores que tothom coneixem. Gaudiu molt d'aquesta festa major.
0: Gràcies, igualment, i felicitar a tothom la festa major, que s'ho passi molt bé i que ja saben que si volen venir a veure cinema a la fresca, estarem allà a la plaça Mestre Estalella.
1: Clar que sí. Doncs gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, com sempre.
1: Molt bon dia.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Són 11:45.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Sant Eufèmies. Aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic, i sortirà de la Cruïlla des d'on aquest dilluns ha fet la seva presentació, al carrer Aragón Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
0: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels i passarà pel Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:45 del matí. El proper 19 d'octubre torna al Prat Ball, la iniciativa municipal que vol impulsar el comerç local amb descomptes a botigues de la ciutat. Cada persona major de 18 anys podrà adquirir i gastar un màxim de 10 vals, amb un valor de 10 euros cadascun, i dels quals s'abonarà únicament 6, mentre que els altres 4 seran subvencionats per l'Ajuntament. Segons el consistori, aquesta iniciativa servirà per impulsar el comerç local en temporada baixa i en un moment en què el cost de la vida dificulta les despeses de la ciutadania. Escoltem l'alcalde de Salva Bou.
3: En aquest comerç local, que té un compromís amb aquesta ciutat, doncs podem motivar en un moment que no és excepcionalment de compres, no són rebaixes, no és el Nadal.
0: Els establiments podran adherir-se a la campanya a partir del 5 d'octubre. L'anterior edició van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra.
1: Esports.
0: Les lligues nacionals de triatló han arribat al seu final el passat cap de setmana. El Prat Triatló ha aconseguit la 11a posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 de l'Alcobendas desè. Per la seva banda, l'equip masculí ha estat 6è a segona divisió amb 249 punts, ocupant la zona noble, però perdent una mica de pistonada en la lluita per l'ascens. Doncs això és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
5: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidó, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que serà detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
1: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DURA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
10: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
11: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
12: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
13: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
14: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
15: Tot seguit, l'espai de contingut científic, el POU de la xarxa. Un moment per la divulgació i per posar en valor la recerca i també el coneixement.
0: Continguts en xarxa.

0: La calor extrema no només afecta la qualitat de vida a les ciutats, sinó que també pot transformar el mercat de l'habitatge i expulsar la població més vulnerable de determinades zones. Investigadores de l'ICTA UAB han creat el primer mapa que permet consultar barri a barri el risc de gentrificació climàtica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre els punts que hi apareixen hi destaca Sant Cugat i en especial Valldoreix. En parlem amb l'Amàlia Calderón, ella és investigadora de l'ICTA UAB i de la UOC. Amàlia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Si et sembla, comencem una mica pel més bàsic, no? Què és exactament aquest concepte de gentrificació climàtica i com es diferencia d'aquest concepte de gentrificació que coneixem tots?
1: Sí, doncs, mira, el concepte de gentrificació climàtica, de certa forma, posa junt el que seria l'habitatge i el canvi climàtic. Després d'aquest estiu en què hem patit tantes afectacions per les onades del calor i ja sabem que el canvi climàtic és una realitat en la nostra vida quotidiana, això també afectarà a com vivim, on vivim, quina mena de decisions prenem i quines prioritats tenim també de cara a l'habitatge. Uh-huh. Llavors, entenem que cada vegada més les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que siguin més atractives, és a dir, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, que tingui bona eficiència energètica, bon aïllament, doncs és cada vegada vist com més interessant, i això pot generar, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació. Uh-huh. Això vol dir, doncs, que aquestes millores ambientals o aquestes zones que poden tenir, que ja siguin millors o que fins i tot es facin noves millores públiques o privades, això pot implicar que aquestes zones pugin el preu i que les persones que vivien allà es puguin veure desplaçades.
0: Uh-huh. Més endavant parlarem

0: té una primera part que és el que es diu exposició, és a dir, quines són les coses que exposen més a la gentrificació i que les entenem com les zones que són més climàticament atractives. És a dir, aquí tenim en compte tant quines són les zones on fa més calor o menys, les zones més contaminades, on hi ha els edificis, habitatges construïts més nous o més antics, i quin és el percentatge d'espais verds i espais blaus, és a dir, rius o platja a prop. Llavors, tenim per una banda això, però també tenim en compte quines són les zones més precàries des d'un punt de vista socioeconòmic, perquè entenem que les zones on hi hagi població més vulnerable des d'aquesta perspectiva socioeconòmica també són més fàcils de veure desplaçades, són més vulnerables a una pujada del lloguer, o bueno, tenen menys recursos per adaptar-se. I així doncs tenim també indicadors sobre quines són les zones amb persones grans vivint soles, persones sense estudis, població migrada o persones vivint de lloguer. És aquesta combinatòria entre quines zones són ambientalment més atractives i alhora socialment més precàries que ens poden dir quines són les zones que són més fàcils de gentrificar o no. I també un últim component d'aquest índex és el que diu capacitat adaptativa, que és quins són els recursos públics que tenim per amortiguar, o sigui, de forma mitigar aquesta vulnerabilitat, aquesta susceptibilitat a ser gentrificat. I en aquest cas doncs, hem tingut en compte on estan els refugis climàtics grisos, no? Els que estan a dins, no serien parcs, sinó a dins d'edificis. I els equipaments, diferents equipaments culturals, esports, socials. I on està l'habitatge públic, també. Han sigut com els indicadors que hem pogut quantificar de forma espacial, no? Diguem que podem posar en un mapa. Perquè el que hem intentat amb aquest índex és posar aquest concepte de la gentrificació climàtica en un mapa a nivell de secció censal, perquè això ens permet veure no només a nivell de municipi ni a nivell de barri, sinó a nivell de secció censal, és a dir, bueno, com una proporció d'un barri, no? Són uns blocs, i ens dona això molta resolució, podem veure realment quines diferències hi ha, quines zones poden ser més vulnerables o no.
1: De fet, aquest mapa del que ara ens explicaves, no? Ja està obert, la gent el pot consultar. Per aclarir-ho, una zona que ja apareix en aquest mapa és perquè ja està patint aquesta gentrificació climàtica o perquè presenta aquestes condicions que ens explicaves perquè es pugui produir en un futur pròxim?
0: Exacte, és aquestes condicions. Hem volgut, en aquesta recerca, tenir una aproximació proactiva, diguem, intentar preveure i per prevenir quines són aquestes zones que serien més susceptibles. És a dir, això no implica necessàriament que aquí segur que es farà un procés de gentrificació, però sí que és una zona que, si tenim en compte aquesta sèrie de variables, doncs ens apareix que és susceptible. I aquesta aproximació predictiva, que per això diem que és vulnerable a la gentrificació, també la fem perquè hem vist, quan hem fet aquest índex, aquest mapa a nivell de tota l'àrea metropolitana, les zones que surten més susceptibles no són les zones on típicament s'ha parlat de gentrificació, no? Normalment hem vist gentrificació sobretot a Barcelona, al centre de Barcelona, a les zones més concorregudes, a les zones més turistificades, però ara veiem que el que sorgeix aquí són els municipis més de la perifèria de l'àrea metropolitana.
1: Justament.
0: Com pot ser zones de l'Eix de Llobregat o zones del Besòs, que són zones on normalment no s'ha parlat de gentrificació i, per tant, creiem que poden ser zones que no estan preparades o no hi ha aquesta mentalitat de que potser en un futur pròxim vinguin persones a viure allà buscant doncs, aquesta millora del benestar, de qualitat de vida des d'un punt de vista climàtic.
1: Justament és un dels resultats que citeu a la nota, no? Que us ha sorprès més aquest risc que es concentra a la perifèria metropolitana, perquè aquests municipis més verds i possiblement menys densos poden ser especialment vulnerables.
0: Bé, perquè creiem que són més vulnerables a aquesta gentrificació perquè reuneixen tota aquesta sèrie de condicions, no? Són zones que, diguem, en comparació, no?, amb tot el que seria tota l'àrea metropolitana, doncs són zones que tenen més espai verd, són menys denses, tenen menys contaminació, tenen un parc de l'habitatge relativament més nou, I, a més, les dones que són una mica, des d'un punt de vista socioeconòmic,

0: més precari també és encara més vulnerable, perquè són, perfils que serien fàcils de ser desplaçats, no? Si hi hagués una dinàmica de gentrificació, si hi hagués un procés especulatiu, serien les persones que no es podrien permetre continuar vivint allí i serien les primeres en veure's afectades. Per tant, per això veiem que són aquestes zones de la perifèria de l'àrea metropolitana, al voltant de l'eix de Llobregat, també algunes zones del Besòs i també algunes zones de Collserola, que sí que ens apareixen com més, susceptibles i més, vulnerables a la gentrificació climàtica. I això també ens parla, doncs, primer, de la importància de fer aquests anàlisis de quan parlem d'habitatge i quan parlem de canvi climàtic, aportar la visió, la perspectiva metropolitana, no? Que Barcelona no és un ens aïllat, sinó que hi ha una circulació constant, i això també afectarà i afecta a com, quines són les prioritats a nivell de on volem viure, també tenint en compte quina és la connectivitat d'aquestes zones. I també, doncs, posar el focus en la importància de l'adaptació climàtica, i d'una adaptació climàtica que sigui justa, inclusiva, que no deixi ningú enrere, i que la importància de vincular tant les polítiques d'habitatge com les polítiques climàtiques.
1: I ja per acabar, Amàlia, som davant d'un risc futur o ja hi ha indicis que aquesta gentrificació climàtica està començant a produir-se en l'àrea metropolitana?
0: Bueno, és una bona pregunta, perquè nosaltres fins ara no hem vist si hi ha moviments poblacionals, però això ja es va parlar molt durant el Covid, no? De qui ha marxat o no. Hi ha alguns estudis al respecte, crec que sí que comencen a haver alguns moviments en aquest sentit, també molt, molt impulsats per la pròpia lo poc assequible que és Barcelona. Cada vegada ja s'ha vist, no?, com hi ha molta gent que s'està movent més cap a les perifèries, i bueno, queda una mica per veure, o és part del nostre interès veure, doncs, si hi ha algunes zones de la perifèria que sigui per el seu bon el número d'espais verds o la qualitat de l'habitatge que puguin ser més atractives i puguin atreure més moviments poblacionals. Però sí, creiem que, sens dubte, les dinàmiques metropolitanes de moviments, el canvi climàtic ha vingut i ha arribat, ja forma part de la nostra vida quotidiana i cada vegada serà més agut i més freqüent. Així que, sens dubte, que afectarà en les nostres decisions i la nostra forma de viure.
1: Doncs n'estarem pendents. N'hem parlat amb l'Amàlia Calderón, investigadora de l'ICTA UAB i de la UOC, que és una de les investigadores que ha creat aquest primer mapa que permet consultar barri a barri el risc de gentrificació climàtica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Moltes gràcies per atendre el POU i per explicar-nos els resultats i l'impacte d'aquest informe.
0: I tant, moltíssimes gràcies. Només afegir que totes aquestes dades i aquesta plataforma estan accessibles a tothom i es poden consultar a través de la nostra pàgina web, perquè per nosaltres també és molt important, doncs, fer la recerca accessible i transparent, i que la informació és poder i que tothom que li interessi pugui veure al seu blog o al seu municipi quines són les dades que hi ha.
1: Doncs prenem nota, no d'aquesta gentrificació que també, sinó d'aquesta democratització també de les dades, perquè siguin accessibles per a tothom. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
4: Moment per endinsar-nos al Coses que passen, un podcast narratiu on cada episodi s'endinsa en un relat humà emocionant i sorprenent.
5: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

l'Airbus del capità Chesley Sullenberg acaba de patir un accident. Ha xocat contra una bandada d'ocells, fent que els motors s'apaguessin. Ara planegen buscant ràpidament on poden aterrar. A bord hi ha 155 persones, les vides de les quals ara depenen del capità. Benvinguts a Coses que passen. Avui parlem del miracle del riu Hudson.

Són 3:45 del 15 de gener del 2009. Ens situem a l'aeroport La Guàrdia, a Nova York. D'allà surt el vol 1549 de la US Airways, un Airbus A320. L'avió volarà a mans de Chesley Sullenberg, un experimentat pilot que porta ja quasi 30 anys pilotant vols comercials i que prèviament ja havia estat 7 anys com a pilot en les forces aèries dels Estats Units. El vol s'enlaira amb normalitat direcció Charlotte, Carolina del Nord. Però a mesura que s'acosten als 850 metres, un esdeveniment ho canviarà tot. Doncs és aproximadament a aquesta altura quan Jeffrey Skilles, el copilot, alerta el comandant de l'avistament d'una bandada d'oques canadenques que s'acosta frontalment cap a la nau. Tot i l'avís, era molt tard per poder fer una maniobra i esquivar-los. L'impacte era imminent. El següent és el soroll d'una gran explosió. El capità veu al panell de control que un dels motors ha deixat de funcionar i al cap de pocs segons veu que l'altre també. No és que ara funcionin malament o a poca potència, és que directament s'han apagat i ara planegen sense cap mena d'energia per impulsar-los. Al cap de poc, el soroll de l'explosió desapareix i es fa el silenci. Ara a cabina només se sent el vent fregant l'estructura de l'avió. El capità agafa el manual de vol que indica com solucionar les emergències i avisa a torre de control del Mayday. Des d'allà li indiquen que torni a l'aeroport de La Guàrdia per intentar un aterratge. Mentre canvien de rumb, a cabina van seguint la guia, que els indica que reinicin els motors, confiant en que es tornaran a encendre. Però les notícies són dolentes. El vol no para de perdre velocitat i altura. Des de torre de control els indiquen que ja estan alliberant una pista i que quan arribin podran realitzar l'aterrissatge. La resposta del capità és tan ferma com desesperançadora. És massa lluny. És impossible que arribin. Els ofereixen una pista més propera, del mateix aeroport. Impossible també. El vol és a 400 metres del terra i el capità indica a torre de control que no veu possible arribar a l'aeroport. Pregunta per si hi ha altres opcions. Llavors li indiquen que pot dirigir-se cap a l'aeroport de Teterboro, al costat del riu Hudson, un aeroport molt petit, però que es trobava una miqueta més a prop que el de La Guàrdia. L'impacte que havia causat la pèrdua dels dos motors havia estat 1 o 2 minuts després que el vol s'enlairés, a les 3:27 de la tarda. Ara, només 2 minuts després, a les 3:29, Sullenberger havia d'escollir entre dues opcions. Dues opcions que no el convencien massa i que no veia gaire factibles. Sullenberger comunica que intentarà aterrar a Teterboro. Jeffrey Skilles el mira desesperançat. No creu que arribin. El capità, conegut també com a Sully, agafa el micròfon i comunica als passatgers que es posin en posició d'emergència. L'informen que la pista 1 de Teterboro és lliure, que hi pot aterrar. Però el capità diu que no hi arriba. L'avió es troba ja molt poca alçada i entremig dels dos aeroports. És llavors quan des de la cabina es pronuncia una frase que quedarà gravada per la història de l'aviació. Aterrarem al Hudson. 3:31. El vol 1549 comença a descendre per sobre de Harlem, després per sobre el Hudson. Els passatgers veuen els gratacels per les finestres. Alguns resen, altres escriuen missatges de comiat als seus éssers estimats. Ara ja es veu l'aigua per les finestres. L'avió està a molt poca alçada. Sully l'alinea amb la corrent, manté la calma. No hi ha cap maniobra brusca. No es pot permetre cap moviment en fals, encara que sigui produït pel pànic. Això podria comportar el pitjor dels desastres. Ja són només a 45 metres de terra. Tanquen les vàlvules de combustible i aixequen lleugerament el morro. L'Airbus impacta a 240 km per hora. Des de la cabina només es veu l'aigua passar per davant del vidre i no saben si s'estan enfonsant o han aconseguit aterrar. El vol desapareix del radar de la torre de control i assumeixen que no hi ha hagut supervivents.

La realitat a l'Airbus, però, és molt diferent. Algunes parts de l'avió s'han començat a trencar, però finalment ha aconseguit frenar. L'aterratge ha estat un èxit. Els passatgers surten ràpidament per les sortides d'emergència cap a sobre les ales, alguns amb l'aigua fins als genolls, altres completament mullats. Passen pocs minuts fins que ferris i embarcacions privades que passaven pel riu Hudson es dirigeixen cap a ells. Els primers en arribar són els tripulants del vaixell Thomas Jefferson, que treuen a gent de l'aigua com poden, amb cordes i escales improvisades. A les 3:36, menys de 5 minuts després de l'impacte, tots estan fora de l'avió. Alguns pateixen hipotèrmia, ja que l'aigua està congelada, però no hi ha cap víctima mortal. El capità Sully és l'últim en abandonar l'avió. Comprova cada seient, cada passadís, que no hi hagi absolutament ningú. És només llavors quan marxa. L'avió s'enfonsa lentament davant de les càmeres de notícies i aquella mateixa tarda el món parla d'un miracle. Els titulars el bategen com el miracle del riu Hudson. Però Sully no hi està d'acord. Dies després dirà que no va ser un miracle, que va ser el resultat de 30 anys d'experiència, entrenament i treball en equip. I tenia raó. Cap acció va ser improvisada. No hi va haver cops de sort. Tot va ser seguint procediments ben calculats i amb una serenitat espectacular. Però realment Sully va prendre la millor decisió? Doncs la Junta Nacional de Seguretat del Transport va analitzar cada segon del vol. Les simulacions inicials suggerien que hauria pogut tornar a la guàrdia, però quan hi van afegir el temps real de reacció humana, aquests segons van veure que no, que l'avió hauria caigut sobre la ciutat. El que va fer Sully, en canvi, va salvar 155 vides i va canviar la història del món de l'aviació. L'A320 va ser recuperat del fons del Hudson pocs dies després. Avui es pot veure al Carolinas Aviation Museum, a Charlotte. Encara conserva les marques del cop amb els ocells i la pintura arrencada per l'aigua congelada. Sully va continuar treballant com a pilot fins al 2010. Després es va dedicar a donar conferències sobre seguretat aèria i gestió de crisi. El 2021 fins i tot va ser nomenat ambaixador dels Estats Units a l'Organització Internacional d'Aviació Civil. Quan li van preguntar què havia après, va respondre gairebé amb una lliçó de vida. Va dir que la calma és contagiosa i si tu no t'espantes, els altres tampoc. I potser aquesta és la lliçó més gran de totes, que el veritable heroisme de vegades és simplement no perdre el cap quan tothom ho fa. Cada 15 de gener alguns dels supervivents es reuneixen al museu i es fan una foto amb l'avió, amb Sully, i sempre diuen el mateix. Diuen que el que els va salvar no va ser un miracle, sinó una persona. Perquè el que va passar aquell dia no només és una història sobre l'aviació. És una història sobre la confiança, la preparació i la humanitat. Sobre què passa quan algú, en el pitjor moment de tots, és capaç de mantenir la calma, el cap ferm i fer les accions que més convenen. Gràcies a tot això, Sully va ser el protagonista d'aquesta increïble història, perquè, encara que sembli mentida, són coses que passen. Moltes gràcies per escoltar el programa. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.

0: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
1: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa González. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 1:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Santeufemias. Aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic, i sortirà de la Cruïlla, des d'on aquest dilluns s'ha fet la seva presentació, al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
0: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 10:45 del matí de diumenge. El proper 19 d'octubre torna al Prat Ball la iniciativa municipal que vol impulsar el comerç local amb descomptes a botigues de la ciutat. Cada persona major de 18 anys podrà adquirir i gastar un màxim de 10 vals amb un valor de 10 euros cadascun i dels quals s'abonarà únicament 6, mentre que els altres 4 seran subvencionats per l'Ajuntament. Segons el consistori, aquesta iniciativa servirà per impulsar el comerç local en temporada baixa i en un moment en què el cost de la vida dificulta les despeses de la ciutadania. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou.
3: En aquest comerç local, que té un compromís amb aquesta ciutat, doncs, podem motivar en un moment que no és excepcionalment de compres, no són rebaixes, no és el Nadal.
0: Els establiments podran adherir-se a la campanya a partir del 5 d'octubre. L'anterior edició en van ser 120 i ara el consistori espera superar la xifra.
1: Esports.
0: Les lligues nacionals de triatló han arribat al seu final el passat cap de setmana. El Prat Triatló ha aconseguit la 11a posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 de l'Alcobendas, desè. Per la seva banda, l'equip masculí ha estat 6è a segona divisió amb 249 punts, ocupant la zona noble però perdent una mica de pistonada en la lluita per l'ascens. Doncs és tot. De moment tornem a la una amb l'informatiu El Prat és notícia.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes, de 9 a 11 de la noche, en el Prat Ràdio.
6: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
7: Es la una.
8: El Prat és notícia.

0: Bona tarda. Aquest estiu s'ha presentat com un dels més càlids registrats fins ara a tot Catalunya. Segons estudis revelats pel Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana del país presenta una anomalia superior als més 0,3 graus en comparació als estius des de 1991 fins al 2020. Un dels causants d'aquestes nits tan càlides han estat precisament les altes temperatures que han assolit fins a 40 graus durant el dia i han provocat que les temperatures no baixin a la nit. De seguida ho repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars. Diversos estudis, com el del Programa Europeu d'Observació i Monitorització de la Terra, Copernicus, o els del grup d'estudis World Weather Attribution, alerten de l'increment de la temperatura marina a causa del canvi climàtic i avisen dels impactes d'aquest fenomen que podrien alterar la flora i fauna. Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. De fet, un de cada 10 persones majors de 65 anys i més d'un terci de les més grans de 85 pateixen Alzheimer. Per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Als esports, les lligues nacionals de triatló han arribat al seu final el passat cap de setmana. El Prat Triatló ha aconseguit la 11a posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 punts de l'Alcobendas, desè. Pel que fa al temps, el clar avui dimarts, que de cara demà s'espera que canviï i doni pas arruixats. Avui, de moment, les temperatures oscil·len entre els 24 i els 30 graus. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i qui els parla avui, Rocío Santeufemia. Comencem. Aquest estiu ha estat un dels més càlids registrats fins ara a tot Catalunya. Segons estudis revelats pel Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana del país ha presentat una anomalia superior als 0,3 graus en comparació als estius de 1991 a 2020. Un dels causants d'aquestes nits tan càlides són les altes temperatures que han assolit fins als 40 graus durant el dia i han fet que les temperatures no baixin dels 25 a la nit. En total, els experts han registrat 59 nits tòrrides a l'estació meteorològica de Barcelona, Can Bruixa. Un dels fets més destacats d'aquest estiu, a més, han estat les onades de calor, registrades entre el 21 i el 24 de juny i el 6 i el 9 de juliol. A més, s'ha registrat una temperatura excepcional de l'aigua marina. A l'Estartit, la temperatura ha superat els 22 graus des de finals de juny i ha arribat a una màxima de 27,8 graus el 13 d'agost, un valor que supera el rècord iniciat l'any 1974. L'entrevista. Precisament, diversos estudis, com el del Programa Europeu d'Observació i Monitorització de la Terra Copernicus o els del grup d'estudis World Weather Attribution, alerten de l'increment de la temperatura marina a causa del canvi climàtic i avisen dels impactes d'aquest fenomen que podrien alterar la flora i també la fauna. Ho repassem amb aquesta entrevista del Víctor Asensio. Bona tarda.
1: Bona tarda. Les conseqüències d'aquest escalfament impliquen tempestes més freqüents i intenses, però també canvis en els comportaments de la fauna marina. Per saber-ne més, saludem la Lucía Garrido, cap de clínica del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Està canviant el comportament de la fauna marina per culpa de l'escalfament de l'aigua i com ho podeu notar, això?
2: Realmente el comportamiento sí que puede estar variando, lo único que todavía es pronto para tener datos concluyentes. Lo que sí que vamos viendo con los años es una evolución en el cambio también de la nidificación en las costas, por ejemplo, de Cataluña, o cambios también en animales, como el año pasado, por ejemplo, que hubieron tortugas laúdes, paciente que no habíamos tenido de manera tan habitual en las instalaciones, vamos, en el CRAM. Entonces sí que estamos viendo modificaciones en fauna, o el caso tan sonado del año pasado de las móbulas, que hubieron esos varamientos de un número tan elevado de animales que previamente no había existido. Entonces, no sabemos si a nivel comportamental exactamente, pero a nivel global sí que está habiendo un cambio que lo vemos a la hora de trabajar con esta fauna.
1: ¿Y això es pot atribuir a l'escalfament de l'aigua?
2: Es probable que sea uno de los grandes factores implicados, pero hablar solamente del calentamiento de agua, no podemos sacar conclusiones todavía certeras sobre eso. Sí que el calentamiento del agua tiene efecto tanto a nivel de la fauna como a nivel de la flora, y al final son sistemas ecológicos que están muy ligados unos a otros. Entonces, por ejemplo, a la reducción o la disminución en la vida en la supervivencia de la posidonia también afecta, por ejemplo, a otros factores, a fauna marina invertebrada, que afecta también a fauna marina vertebrada, a grandes depredadores. Entonces, sí, el calentamiento del agua, digamos que es uno de los principales factores, si no el principal.
1: Ens has parlat de la posidònia, que moltes vegades n'hem sentit a parlar, que si no vaig errat és com aquesta alga que fa doncs, aquestes prades subterrànies, no? Submarines, volíem dir, sobretot aquí a la Mediterrània. Explica'ns una mica quina importància té precisament l'ecologia d'aquesta planta, tot i que vosaltres sou un centre de recuperació d'animals, però quina importància té aquesta planta i la seva supervivència doncs, precisament perquè les espècies marines doncs, puguin viure aquí a la Mediterrània.
2: Sí, al final la posidònia té una importància molt, molt gran, gràcies a ella el Mediterrani tiene unas aguas ricas en biodiversidad y también ricas en una gran calidad. Entonces, conservar la posidonia es conservar nuestros mares. Es una planta que forma parte del Mediterráneo, de nuestra biodiversidad, y eso sirve tanto de refugio para pequeños invertebrados que sirven de alimento a peces más grandes o a vertebrados, o también, en el caso, por ejemplo, de las tortugas marinas, también pueden alimentarse de estos crustáceos. Y sobre todo es que en zonas donde habitualmente había posidonia, si deja de haberla, el mar pierde salud. Al final, no olvidemos que la gran mayoría del oxígeno que respiramos en la tierra proviene del mar, y sin duda la posidonia en el área mediterránea es uno de los de lo que más puede ayudar a que estemos todos sanos, ¿no? Todo globalmente, tanto fauna marina como fauna terrestre.
1: Des de 2023 o fins al 2023 no s'havien mai vist a la Costa Brava nidificacions de tortuga careta-careta. Ja són diverses vegades que s'han detectat postes, també, per exemple, veiem Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, l'Escala. Aquest fenomen també està associat a l'augment de les temperatures, o per què fins ara no hi havia nidificacions aquí a Catalunya?
2: Sí, realmente Costa Brava era la zona más fría de toda Catalunya y era una zona que hasta el 2023 se consideraba menos probable para hacer nidos, porque las tortugas vas buscando, venían de Grecia y de Turquía, entonces buscan zonas cálidas, y justo el aumento de las temperaturas sí que hace que la Costa Brava sea una, de hecho este año el único nido conocido es en el Estartit, sea una zona más habitual de nidificación. Si se mantuvieran las temperaturas de hace unos años, sería menos probable que las tortugas marinas eligieran esa zona frente a zonas más cálidas de Cataluña, como puede ser el Delta del Ebro o toda la provincia de Tarragona y Barcelona.
1: Un fet que a mi m'ha semblat molt curiós quan m'estava documentant per fer aquesta entrevista és que he llegit que l'augment de temperatures provoca que neixin més tortugues femelles que no pas mascles. Això per què es dona?
2: Eso es un fenómeno que ocurre en los reptiles, ¿vale? En el caso de las tortugas marinas, en el segundo

0: Tenemos solo nidos en zonas muy cálidas y solo hubiera hembras sería un problema a la hora de la reproducción de las tortugas.
1: Doncs Lucía Garrido, cap de clínica del Centre de Recuperació d'Animals Marins, gràcies per explicar-nos també aquestes conseqüències del canvi climàtic, de l'augment de temperatures, especialment en la fauna marina i també amb la posidònia, que també n'hem parlat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Escolta l'entrevista sencera a la secció Informatius del Prat.Ràdio.

0: I quan passen 9 minuts de la una, és moment de fer una petita pausa i tornem de seguida amb més temes.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Infraestructures.
2: I seguim amb una última hora perquè el Consell de Ministres ha aprovat el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, pel període 2027-2031, que preveu una inversió de 13.000 milions d'euros per l'ampliació de la xarxa aeroportuària de tot l'Estat. Víctor Asensio, explica'ns.
3: Doncs justament en aquests moments està en marxa aquesta roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què fa escassos minuts, o un minut de fet, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, Òscar Puente, detallava una miqueta més aquesta xifra, aquests 13.000 milions, ha desgranat doncs, més o menys com es aniran destinant aquestes inversions, i si bé encara no s'ha donat cap xifra concreta pel que seria el Prat, l'ampliació del Prat, ja setmanes enrere doncs, s'havia avançat que podien ser al voltant de 1.765 milions, sí que ha dit, això és textual, que només en el cas del Prat, o excloent el cas del Prat, la resta d'aeroports espanyols tindran doncs, unes ampliacions mínimes que s'assenyirien, diguéssim, al que és el pla director que ja tenen aprovats aquests aeroports, i per tant no preveuen una gran ampliació d'infraestructures. S'ha posat com, per exemple, el cas de Barajas, que doncs, ha explicat que volien unir les tres terminals i ampliar la terminal 4, però no ha parlat d'ampliació de pistes en cap aeroport espanyol, salvo en el caso del Prat, això és les paraules textuals del ministre Puente, tot i que no ha especificat doncs, quina serà la inversió concreta que es preveu en aquest DORA. Estem a l'espera que acabi aquesta roda de premsa on hi haurà les preguntes dels i les periodistes i potser podrem desgranar alguna coseta més, però en tot cas sí que ha donat algunes xifres. El ministre Puente ha explicat que els aeroports espanyols representen un 6% del PIB espanyol i donen lloc a 600.000 persones a tot l'Estat de forma directa o indirecta. També ha parlat de que en aquests darrers anys, des del 2021, hi ha hagut un creixement del 20% en el nombre de passatgers, i també que en el que portem de 2026 s'han fet ús dels aeroports 190 milions de passatgers a tot l'Estat espanyol, amb un rècord de més de 34 milions aquest agost, i ha especificat que és un rècord mensual històric. També ha parlat de l'increment mitjà del 0,33% de les taxes aeroportuàries. Són aquestes taxes que paguen les companyies aèries per fer ús de les instal·lacions, en aquest cas de les pistes, dels fingers, del que serien les terminals, i que després solen repercutir-se a través del preu del bitllet en les persones usuàries. En aquest sentit, ha justificat que les inversions que es fan a les aeroports, és a dir, aquests 13.000 milions d'euros que preveu aquest DORA 3, preveu i que ha aprovat aquest DORA 3,

0: provenen precisament d'aquestes activitats que té els aeroports, tant aquestes taxes com altres activitats que generen diners als aeroports i, per tant, que no estaran associats als pressupostos generals de l'Estat. També ha explicat que aquest DORA passa d'aproximadament uns 400 milions anuals de l'anterior document a 2.000 anuals, per tant, un increment molt substancial de pràcticament els 5 vegades més que l'anterior document. Per tant, a l'espera de més detalls sobre el que podria ser la inversió concreta del Prat, ja hi ha aquest primer avançament que, efectivament, el DORA 3 inclou una inversió important per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Us donarem més detalls i també de la reacció de l'Ajuntament, que justament ara, a un quart de dues, hi ha prevista una compareixença de l'alcaldessa en què haurà de fer una reacció a aquest anunci. Esperem també saber quines seran les paraules de l'alcaldessa. Donarem més detalls als butlletins informatius i també a les xarxes socials.
1: Doncs estarem ben pendents, Víctor, com no pot ser d'una altra manera, d'aquesta última hora que ens afecta de ple al nostre municipi, també, com deies, de les primeres reaccions. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Entitats.
1: Canviem de tema perquè a Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. De fet, una de cada 10 persones majors de 65 anys i més d'un terç de les més grans de 85 pateixen Alzheimer. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Enguany, sota el lema "Encara hi som, quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí". Una jornada de visibilització d'aquesta malaltia neurodegenerativa que és la principal causa de demència arreu del món, afectant més de 50 milions de persones, segons l'Organització Mundial de la Salut. En el marc del 21 de setembre, la FABAIX, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, ha organitzat diverses activitats que s'allargaran durant els primers dies d'octubre per conscienciar la societat de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. I és que la causa és encara desconeguda i, tot i l'avançament amb nous fàrmacs capaços de modificar processos patològics en el cervell, els tractaments a dia d'avui són simptomàtics. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, denuncia la manca de recursos.
3: L'administració no té recursos. I el problema és que aprofita les associacions, que em sembla molt bé, que per això estem, i ojalà no estiguéssim, però no ens tracten ni amb dignitat, ni amb respecte, ni amb res. L'Estat espanyol ha rebutjat el finançar els medicaments que preveuen amb l'Alzheimer. Bueno, preveuen, no, retarden, perquè, clar, els beneficis són molt cars, vale? Però jo et dic, quan s'estudien les malalties minoritàries, no s'estudien prou perquè són minoritàries. Però l'Alzheimer no és minoritari, és majoritari.
1: La primera de les propostes serà avui mateix, a 6:45 de la tarda, amb la xerrada "Per què les dones pateixen més Alzheimer i altres demències?", a càrrec de la doctora Eider Arenaza. Una conferència que girarà al voltant de les diferències biològiques de sexe i desigualtats socials de gènere que travessen la malaltia.
3: Col·labora amb nosaltres la doctora Eider Arenaza Urquijo i després la nostra psicòloga, la coordinadora del centre d'Alois, que és la Isabel Macanaz. Llavors, una farà la part més científica i l'altra farà la part més social, amb algun, bueno, debat. Pot ser molt interessant, sobretot per les dones, perquè, bueno, tenim més incidència.
1: Divendres serà el torn de les taules informatives que s'instal·laran a la plaça de la Vila, carretera Marina, amb l'Avinguda Verge de Montserrat i Verge de Montserrat amb Coronel Sant Feliu. Rull fa una crida al voluntariat per poder garantir la instal·lació d'aquestes taules durant tot el dia, de 9 del matí a 8 del vespre.
3: El Dia Mundial és el dilluns, però sí, sempre va millor els divendres posar les taules, perquè, bueno, un dilluns és més complexa. I el que necessitem, doncs sí, és gent voluntària que vulgui venir una hora, dues hores, el que calgui, per poder suplir, doncs, als altres que estem i poder fer el relleu de les persones que puguin anar a dinar o que puguin anar a descansar o bueno, amb poc ens conformem.
1: Les activitats continuaran dimarts 22 de setembre a les 5 amb una proposta d'activitat física i memòria a la sala polivalent del Centre Cívic Jardins de la Pau i dimecres 30 a la mateixa hora amb un bingo musical a la Cooperativa Obrera de Viviendas. El bingo, a més, tornarà a repetir-se dilluns 5 d'octubre, en aquest cas a l'Espai La Caixa.
3: està obert a qualsevol persona que vulgui fer i treballar doncs, la importància de l'exercici físic, no? Però a més també recordant doncs, una sèrie de moviments i jugant amb la gimnàsia, exercici físic, música i memòria, doncs, intentar fer una estona doncs divertida. Després tenim un bingo musical el 30 de setembre a la cooperativa. Ja saps que cada any col·laborem amb la cooperativa i aquests bingos musicals que els farà Alba Martínez, que tenen molt d'èxit.
1: La segona de les xerrades preparades dins d'aquest cicle serà dijous 1 d'octubre i girarà al voltant del lema d'enguany. El doctor Jordi Gascón presentarà a les 6 de la tarda a la cooperativa Encara hi som, noves mirades, noves respostes.
3: De les noves mirades, noves respostes amb els on està la investigació, més o menys, doncs, a part de parlar una miqueta sobre la malaltia, però sí els nous avanços, què és veritat i què no, i una miqueta la veritat de tots els medicaments.
1: També l'1 d'octubre, a partir de les 8, tindrà lloc el sopar solidari del Cooking Group a la plaça Ramon Roger Badia. Per últim, dimecres 7, hi haurà un taller de risoteràpia a la Cooperativa Obrera de Viviendes.
3: Com sempre, amb la col·laboració inestimable del Cooking Group, amb aquest sopar solidari o pica-pica solidari o digue-li com vulguis, allà a la plaça Ramon Roger i Badia, amb la cooperativa sempre, i per finalitzar el 7 d'octubre fem un taller de risoteràpia allà també a la cooperativa.
1: Podeu trobar tota la programació al voltant del 21 de setembre arreu de la comarca i també l'activitat de l'associació a la seva pàgina web afabaix.org.
2: Esports.
1: I ara és moment de repassar l'actualitat esportiva i per fer-ho saludem l'Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
4: Bona tarda, Rocío. Les lligues nacionals de triatló han arribat al seu final el passat cap de setmana. El Prat Triatló ha aconseguit la 11a posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 punts de l'Alcobendas en desena posició. Per la seva banda, l'equip masculí ha estat sisè a segona divisió amb 249 punts, ocupant la zona noble però perdent una mica de pistonada en la lluita per l'ascens. A motociclisme, Joel Esteban ha patit el cinquè abandonament de la temporada després de ser empès per Adrián Fernández a la volta 16 del Gran Premi de San Marino, disputat al circuit de Misano. El pilot pretenc va ser 13è a la classificació i va aconseguir posar-se al capdavant del segon gran grup de la cursa, però en el vell mig de la lluita, el dorsal 31 es va passar per de frenada i es va dur per endavant un Joel Esteban que va haver d'abandonar. Amb aquest resultat és 16è a la classificació general amb 53 punts. El Mundial no s'atura i aquest mateix cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Àustria al Red Bull Ring de Spielberg. I demà el Club Bàsquet Prat disputa la final de la Lliga Catalana Segona FEB al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Els Potablava venen amb la moral reforçada després de vèncer en la seva estrena Copa Espanya contra l'Amics de Castelló, però no comptaran ni amb Smallwood ni amb Robert Cusiells, lesionats. El Prat busca la seva sisena Lliga Catalana LEP després d'endur-se de manera consecutiva les edicions del 2015, 2016, 2017 i 2018 pel que fa a l'Ebor i de tenir també una Lliga Catalana LEP Plata. I en un altre ordre de coses, recordar que la Fundació de l'AE Prat ha tancat la seva participació a Copa Catalunya després de caure a tercera ronda contra el Martorell. El segon filial masculí del club hi ha participat com a campió de quarta catalana i ha estat capaç de superar dues rondes, un recorregut del qual n'ha parlat el seu entrenador Luis Gómez ahir al Prat Esports.
5: El primer partido oficial que perdemos después de, bueno, de prácticamente toda la temporada pasada que no perdimos ningún partido, pero bueno, al final era estadística, en algún momento tenía que llegar, pero estamos muy orgullosos de que haya tenido que llegar con un Liga Élite. Y eso tiene mucho mérito para los chicos, que al final hicieron un trabajo espectacular el fin de semana y que al final pues tengan que remontarte incluso, pues eso hace que el grupo esté orgulloso y la afición también.
4: El tècnic també s'ha mostrat ambiciós i vol que l'equip lluiti per la zona alta en la nova aventura grup 11 de tercera catalana on coincidirà amb la Terlenca B. I en paral·lel, l'Associació Esportiva Prat ha confirmat que el partit d'aquest diumenge davant el Singerlin es jugarà a 6:45 de la tarda, és a dir, a les 18:30. De fet, la intenció del club és jugar com a mínim les primeres jornades els diumenges per la tarda, un horari al qual també es traslladen les emissions dels partits de la xarxa pel que fa a la Lliga Elite. Tanmateix, 15 dels 16 clubs de la categoria han anunciat un acord de preus per a socis visitants, tots els equips excepte el Castelldefels. Per tant, amb l'excepció del partit de la jornada dels Canyars, els socis de l'Ebrat podran adquirir entrades a 5 euros a tots els equips on, a tots els partits on jugui el seu equip com a visitant.
1: Gràcies, Ivan. Estarem pendents, com sempre.
4: A tu.
2: El temps.
1: I acabem, com sempre, repassant la informació meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
6: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona.
1: I pel que fa a la situació marítima, Luismi?
6: De moment tenim una bassa d'oli, una situació completament plàcida, de meravella, si hem de fer activitats nàutiques, si volem anar a prendre el sol, si volem anar a fer un bany també a la platja catalana, i és que, de fet, la situació ha de ser molt tranquil·la el que ens queda d'aquest dimarts, amb una temperatura elevada, de fet, tant de l'aigua del mar com de terra ferma, màximes que en algun cas, sobretot a la Costa Daurada, passaran dels 32-33 graus a totes les platges tarragonines, per exemple, ben feble, serà més aviat de xaloc, i amb una mica més d'humitat que ahir en el cas de Girona. Això farà que hi hagi més xafogó, però de moment les immediates hores amb aquesta marejol generalitzada. Tot això s'haurà d'aprofitar, perquè en vista el dimecres el temps anirà canviant una mica més a mar, sobretot a la Costa Brava, cada vegada més tramuntana, i farà que hi hagi maror al matí, forta maror o maragassa, mar enfora, durant la tarda. També una mica de mestral a l'Ebre i a la resta de la costa sud-est. Atenció, perquè demà hi haurà fortes tempestes entre el Baix Penedès i el Maresme. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Estarem pendents, com sempre, Luismi, gràcies.

I fins aquí l'informatiu al Prat és notícia d'avui dimarts 15 de setembre. Nosaltres tornarem a les 5 amb el butlletí al Prat en 3 minuts. Que passin un molt bon dia i gràcies per la confiança.

0: Sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.

Dimarts 15 de setembre, avui amb molt futbol, més enllà de la notícia del dia, la confirmació que l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029, quan l'estadi ja estigui del tot acabat amb les seves obres ara en curs. Avui farem la prèvia de la jornada intersemanal de la primera masculina, que obre avui la sisena, el Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés, amb el conjunt pericú que ve de guanyar, recordem, a Pamplona, i buscarà el segon triomf consecutiu, tenint en compte també que torna a jugar divendres el primer partit de la setena jornada, en aquest cas a casa, contra l'Elx. Demà serà el torn del Barça, que juga a casa, a l'Spotify Camp Nou, contra el Racing de Santander. També escoltarem Hansi Flick, que ha comparegut aquest mateix migdia en roda de premsa. L'escoltarem sobretot també sobre aquesta notícia de la Champions del 2029. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb el repàs de com està la situació al grup 5 de la tercera federació masculina. Després de dues jornades consecutives, ahir no en vam parlar, avui repassarem, com dèiem, com està aquesta situació després de dos partits jugats i també ja amb la mirada posada a l'inici de la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana vinent amb un derbi usonenc, per exemple, a destacar, que es podrà veure, per cert, a la xarxa Més entre el Manlleu i el Vic. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui mateix s'ha fet oficial, l'Spotify Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions el 2029.
2: El comitè executiu de la UEFA ha apostat pel recinte culer, entre d'altres motius, per la seva capacitat, que serà de 105.000 espectadors un cop acabin, això sí, les obres. Aquesta final es disputarà el 2 de juny de 2029 i serà la tercera final de la màxima competició europea que acull el Camp Nou. Recordem-ho, la de 1989, amb triomf del Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la de 1999, amb victòria agònica del Manchester United contra el Bayern de Múnich, amb aquella imatge icònica d'Oliver Kahn, el porter alemany, doncs, al terra, batut després de perdre aquesta final amb remuntada inclosa.
0: Amb aquests dos gols, el temps afegit de l'equip anglès, recordem, per tant, fa 30 anys que no es juga cap, pràcticament 30 anys que no es juga cap final de la Champions a Barcelona. Recordem que la final d'aquesta temporada es juga a Madrid, al Metropolitano, i la del 2028, la de l'any següent, a Múnich. A tot això, l'Espanyol avui obre la sisena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
2: El conjunt perico jugarà a Butarque contra el Rayo Vallecano, és el segon partit dels tres que afronta l'equip de Manolo González a només 6 dies. Els blanquiblaus tindran la baixa de Jofre Carreras amb molèsties al pubis. Més enllà, les lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Puado. Tampoc no ha viatjat un dels nous fitxatges, el defensa cedit per l'Athletic Club de Bilbao, Antoni Gorosabel. El duel, recordem, avui a les 7 de la tarda a Butarque.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Racing de Santander a l'Spotify Camp Nou.
2: Els blaugranes líders invictes de la Lliga buscaran sumar 3 punts més per continuar al capdavant de la classificació.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, principalment sobre la notícia del dia, aquesta final de la Champions del 29, en aquest cas al Camp Nou. Evidentment, demà en farem una prèvia més extensa d'aquest Barça-Racing. Aquesta jornada intersemanal és la penúltima abans de la primera aturada del partit, pels partits de seleccions.
2: No sé si és, perquè l'Espanyol tornarà a jugar aquest mateix divendres a les 9, obrint la setena jornada a casa contra l'Elx, mentre que el Barça visitarà dissabte també a les 9 el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.
0: En bàsquet, bones notícies per al Barça i dolentíssimes per a l'Ilern a Lleida.
2: El blaugrana Darío Brizuela pateix una forta contusió a la cama, segons van determinar les proves mèdiques, sense cap lesió associada. Des del club no s'han volgut concretar el temps de baixa. En canvi, el pivot del conjunt lleidatà, Automan Diagne, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan i es perdrà tota la temporada. El club ja està buscant un recanvi amb urgència a la seva posició.
0: A tot això, avui es presenten les lligues Endesa a Madrid.
2: A partir dels quarts de 8 del vespre tindrà lloc l'acte de presentació de la temporada 26-27 a la seu d'Endesa, patrocinador principal de la competició, en una gala conduïda per l'humorista Eva Soriano i pel periodista Sergio Parella, i que reunirà algunes de les estrelles dels dos campionats, masculí i femení.
0: El repassem. Pel que fa als equips catalans, aquests seran els representants.
2: I seran Eli John Diaye, de la Sisa Joventut, Oleg Balcerovski, del Barça, Pep Busquets, del Fiat Girona, Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, i Piero Riola, del Kit Anàs a Manresa. A més de Guillem Vives del Saragossa, els esblaugranes Curitz, representant de l'Andorra, i William Hernán Gómez a l'Unicaja, i l'ex Manresa Mario Saint-Supery del València.
0: Un València que avui és notícia pel fitxatge, per cert, sorpresa, d'un altre esblaugrana, l'excapità del Barça, de fet, Nicola Mirotić. L'ACB amb 5 equips catalans comença el cap de setmana del 26-27 de setembre amb la primera jornada.
2: Abans, aquest proper cap de setmana es disputarà la primera competició estatal oficial, la Supercopa Endesa, amb l'Olímpic de Badalona com a seu i dos equips catalans buscant el títol. La Penya, com a equip anfitrió, estrenarà la competició en la primera semifinal contra el Baskonia, mentre que el Barça enfrontarà el València en la reedició de la final de la CB del juny passat, amb triomf per al conjunt valencià.
0: També aquest vespre, com dèiem, es presenta la Lliga Endesa femenina amb dos equips catalans.
2: Així és, Martí, Laia Reventós serà representant del Cadí la Seu, i Illana Martín, una de les peces destacades de la secció espanyola, que ha guanyat el bronze al Mundial Femení d'Alemanya de l'Espart Girona. També seran les catalanes Mariona Ortiz del Saragossa, Andrea Vilaró de l'Encino, Aina Ayuso del Jairiz i Deva Bermejo del Celta.
0: En waterpolo, les finals de les Champions masculina i femenina també tenen ja seu, i aquest any es disputaran a Belgrad.
2: La capital sèrbia pren el relleu de Malta, on s'hi van jugar el curs passat les fases finals de la màxima competició continental, en triomf per al Barcelonet en la masculina i per l'Olympiacos en la femenina. Aquest mateix cap de setmana comencen les fases prèvies de la Champions, amb el Sabadell en categoria masculina, amb el Barcelonet ja classificat per a fase de grups, i el Sabadell i el Terrassa en la femenina, amb Mataró i Sant Andreu també exempts. La fase final de la Champions es disputa a mitjans de maig, avançant-se aquesta temporada pel Mundial de Budapest.
0: Per cert, també en waterpolo, avui es defineix el cinquè classificat de la Copa Catalunya masculina.
2: Amb el Mataró Sant Andreu, que arrenca 2:15, un quart d'hora més tard, es jugarà la tornada eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya femení entre Sabadell i Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per les vallesanes. Espera semis al Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altra semifinal s'enfronta amb Mataró i Terrassa. Aquesta Copa Catalunya femenina es decidirà entre dissabte i diumenge a Mataró.
0: I un últim punt, Pere Miró va rebre ahir la medalla d'or al mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
2: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va lliurar-li el reconeixement al que ha estat executiu del Comitè Olímpic Internacional del COI durant 30 anys per la difusió dels valors olímpics de tot el món. Miró ha estat premiat per contribuir de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, als Jocs de 1992. El Manresa va arribar a ser director general de l'organisme, a més d'assessor especial del president Thomas Bach.

0: Dimarts 15 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença ja la 6a jornada de Lliga, jornada intersetmanal, a la primera divisió masculina, amb un Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés. El conjunt perico vol tornar a sumar un triomf en el segon d'aquests 3 partits en 6 dies que té, després de guanyar a Pamplona dissabte i abans de jugar divendres, en aquest cas a casa, contra l'Elx. S'hauran de tenir en compte, per tant, les càrregues físiques dels jugadors, sent principi de temporada, tot i que l'entrenador el blanc i blau, Manolo González, no volia parlar de rotacions.
1: Bueno, jo no crec massa de rotacions, crec que amb el tipus de partit, amb el rival, que depèn del partit, no és mai igual, cada equip té unes virtuts i uns defectes, el partit tampoc a vegades és igual, i després que està clar que juguem 3 partits a una setmana, i no és un tema de rotacions, és un tema d'estat físic dels jugadors que estem, no hem arribat al mes d'octubre i jugarem 3 partits en 6 dies, que és una barbaritat. Llavors hem de tenir clar qui està bé per jugar 90, qui no, i que l'equip ha de poder competir demà i poder competir divendres al màxim nivell.
0: Sobre el rival del partit d'avui, el Rayo Vallecano, Manolo González avisava del perill que tenen malgrat estar vivint una situació institucional convulsa.
1: Ells han jugat 2 partits a casa, el dia de l'Alavés aconsegueix empatar l'Alavés per una errada que té el Rayo i fan un molt bon partit, i el dia del Racing fan un molt bon partit i generen molt. Llavors, bueno, jo crec que també ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix, i si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de demà i que el nivell que han de donar per poder guanyar allà.
0: I un últim document de l'entrenador perico sobre una de les sensacions d'aquest inici de curs, el davanter Roberto Fernández, autor de 5 gols en els 5 primers partits de Lliga.
1: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits, i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. O sigui, aviam si anem pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca, i direm que Roberto està molt malament, no? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Rayo Vallecano espanyol, que juga de nou a Butarque i pel qual el club perico no disposa d'entrades per a la seva afició. Veurem si amb molts canvis a l'11 blanc i blau, en principi ha de jugar a Roberto, tenint en compte que, com dèiem, ve de jugar dissabte i torna a obrir la jornada 7 aquest mateix divendres a casa contra l'Elx. 3 partits, per tant, en només 6 dies. Per avui serà baixa segur Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, a banda dels lesionats de llarga durada, els dos davanters Quique García i el capità Javi Puado. Demà serà torn del Barça, com dèiem, que rebrà a partir de 9:45 de la nit el Racing de Santander, que, com l'Espanyol, ha sumat 7 punts en aquest retorn a la primera. Aquest mateix migdia, parat a la prèvia, l'entrenador blaugrana Hansi Flick. Demà escoltarem el més destacat del que ha dit Flick sobre el partit i la situació de l'equip, però avui era el dia de la notícia d'aquesta final de Champions 2029, que jugarà al Camp Nou. Això en deia el tècnic alemany.
2: This is our dream, of course.
3: Aquest és el nostre somni. M'ho acaba de dir el Pol. Ara, quan veníem caminant cap aquí, és una bona notícia pel club. En aquest estadi, quan estigui acabat, serà increïble.
0: Un Flick que no ha volgut confirmar si ell hi seria com a entrenador, però sí que ha assegurat que hi serà de la manera que sigui.
2: I'm 100% there.
3: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
0: Encara queden 2 Champions entre mig. La d'aquest any, recordem que serà el Metropolitano de Madrid, la final. La de l'any vinent, el 2028, es jugarà a Munic. I un últim document del tècnic alemany de fa una estona, d'aquest mateix migdia, en aquest cas, sobre Lamine Yamal i com s'ha postulat en les últimes hores públicament com a candidat a la pilota d'or.
3: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
0: N'estarem pendents d'aquesta pilota d'or i de si Lamine Yamal seria el primer català en guanyar-la, en aquest cas amb només 19 anys. Aquest final d'any se sabrà a la gala de France Football. Demà a 2:15 de la nit, abans, a jugar aquest Barça-Racing de Santander, veurem si és titular un dels fitxatges d'aquesta temporada que ha parlat per diversos mitjans, inclòs el del club, l'anglès Anthony Gordon, que parlava sobre l'aspecte golejador d'aquest equip, que ha fet 26 gols en els 6 primers partits de curs, més de 4 per mitjana per partit, i també destacava la importància dels entrenaments.
4: Esperava guanyar cada partit, però potser no feia 5 gols. Crec que hem començat de manera increïble i crec que si digués que esperava 5 gols per partit no seria veritat. L'entrenament per a mi et posa a punt per al partit. Si t'entrenes fort, el partit serà molt més fàcil, perquè jugues contra els millors jugadors a l'entrenament i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar tot i estar implicat. Després vas al partit i l'equip contra el qual ens enfrontem no té jugadors contra els quals juguem a l'entrenament. Per tant, si entrenes fort al partit és més fàcil.
0: Gordon, que no és l'únic nou jugador blaugrana que ha estat entrevistat aquesta setmana, també ho han fet Rodri, Gabriel Jesús, per exemple. Com dèiem, el Barça juga demà a 9:45 de la nit, rebent un dels nouvinguts de la categoria, el Racing de Santander, recent ascendit. Demà en farem una prèvia més extensa aquí a l'Enjoc. Evidentment, repassarem com ha anat el Rayo Vallecano espanyol d'aquesta tarda. Després es jugarà, com dèiem, entre divendres, dissabte i diumenge a la propera jornada, la 7a de Lliga, abans d'una aturada per seleccions, que durarà gairebé 3 setmanes a la primera divisió masculina. I més enllà del futbol de primera divisió, avui volem repassar amb més calma, després del cap de setmana, la situació al grup 5 de la tercera federació masculina després de 2 jornades disputades. L'únic equip que ha sumat els 6 punts és la Muntanyesa, que dissabte va superar un Badalona que no ha començat bé i que tanca la classificació, de fet, encara sense puntuar. Encara, evidentment, és anecdòtic, però el Badalona és un dels equips que ha de lluitar per pujar de categoria, com a mínim ser a la zona de play-off, a la part alta de la classificació. Tornant a aquesta part alta, ara mateix amb 4 punts, un empat i una victòria, i trobem 5 equips: Cornellà, Martinenc, Grama, l'Hospitalet i Vilanova. Canal Blau, Xavi Sánchez, Xavi Fernández Llurba.
5: El nou club de futbol Vilanova de Conrad García, el de l'any després, el del retorn triomfal a la tercera, que va acabar amb disputa del playoff d'ascens inclosa, ha arrencat amb 4 punts sumats dels 6 possibles. Diumenge, els vilanovins van poder estrenar el caseller de victòries al camp d'un Mollerussa que començava la jornada co-líder. Triomf farcit de patiment i vestit d'èpica, perquè el Vilanova va estar mig partit en inferioritat numèrica per l'expulsió de Zurdín. Abans de l'11 contra 10, tots dos equips havien tingut bones ocasions, i ja en la segona part, i després d'un parell d'ensurts dels garrafencs, el Mollerussa va posar setge a la porteria d'Àlex Sanz, però el Vilanova va resistir. I no només això, sinó que va caçar una contra per endur-se el partit amb un gran gol de Frank Grima, 0-1. Encara és aviat i l'inici de moment té un punt d'irregularitat, lògic, tot plegat, però el balanç, tant per imatge com per marcadors, sí és bo, i el tècnic del Vilanova, Conrad García, així ho valora.
6: Home, fer 4 punts jugant contra Hospitalet i Mollerussa al seu camp crec que és positiu, crec que a més, com ho hem fet, mostrant caràcter, mostrant que contra Hospitalet que no en rendim i que som capaços de remuntar, i aquí que tot i ser un menys durant 45 minuts pues, tampoc en rendim, mostra caràcter, i amb caràcter després les coses arriben, és el primer que s'ha de tenir, per tant, bon inici i intentarem seguir fent-ho bo, que això és molt llarg.
5: Un Vilanova que encara segueix perfilant la plantilla definitiva. L'últim fitxatge ha estat Jan Molina, exjugador del Sabadell i han passat al futbol base del Barça. Properament se n'espera una més d'incorporació, i això també suposarà alguna baixa. La primera, ja confirmada, és la del lateral Kilian Durant.
0: Gràcies, Xavi. En el grup d'equips amb 3 punts hi trobem, entre d'altres, alguns nouvinguts a la categoria, el San Juan Atlético Moncada i la Pobla de Mafumet, dos dels recent ascendits, amb el Martinenc, que n'ha sumat 4. Els tarragonins venen, de fet, la Pobla, de superar el Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot i avançar-se el marcador, el Sant Cristóbal cau al camp de la Pobla de Mafumet i encara no ha sumat cap victòria en aquestes 2 primeres jornades. Els parroquials dominaven la primera meitat, però el conjunt local, com dèiem, donava la volta al marcador. Riqui Calamardo posava el 0-1 al marcador al minut 25, després de rematar una pilota morta en un córner. La Pobla ha reaccionat abans del descans amb 2 oportunitats, però no ha estat fins a la represa, al minut 7, amb un gol d'Albert Carol. Luances, a 9 minuts pel final, marcava el 2-1, que seria definitiu. Un Sant Cristóbal que afrontava l'últim tram de partit amb l'expulsió de Bloque. Cristian García introduïa canvis per poder, com a mínim, sumar un punt. però el Sant Cristóbal no va poder, com a mínim, igualar aquesta situació. Un punt després de les dues primeres jornades i una Pobla de Mafumet que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Gràcies, Miqui. També amb 3 punts hi trobem el Mollerussa, que tot i perdre, en parlàvem abans, contra la Vilanova aquest diumenge, s'havia estrenat amb triomf en la primera jornada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Sentiment agredolç al Pla d'Urgell. Per una banda, estan contents per haver plantat cara a un dels equips candidats a situar-se a la zona alta, com és el Vilanova, i per l'altra, frustrats per no haver puntuat. La primera gran ocasió va ser pel Vilanova i, tot i quedar-se amb un jugador menys, en un contraatac després d'una cadena d'errors del Mollerussa, els del Garraf van situar el 0-1 definitiu al marcador. I si no arriba a ser pel porter Pepo, la distància podria haver estat fins i tot més gran. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
9: Què se sent? Pues frustració, no? Una miqueta cabrejat, però cabrejat pel resultat. Per la imatge, ja et dic, m'ha trec el barret, o en aquest sentit la gorra que portava, perquè al final hem estat molt a prop per emportar-nos al partit. D'aquesta manera és el que vull veure jo al Mollerussa. I després el futbol va de controlar les àrees, tant ofensiva com defensiva. Ho hem controlat molt bé tot, menys aquella ocasió, no?
8: Així doncs, Cazorla content, almenys sent conscient que l'equip va per bon camí abans d'un partit que es viurà amb moltes revolucions. En la tercera jornada de Lliga ja arriba el derbi lleidatà. El Mollerussa visitarà diumenge a l'Atlètic Lleida.
0: Gràcies, Julen. I en aquest mateix grup, amb un triomf i una derrota, en aquest cas amb 3 punts, hi ha l'Escala, que manté l'objectiu, això sí, de la permanència, tot i haver fet un molt bon paper en les dues últimes temporades a la categoria. Això sí, no vol renunciar a res. Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala està competint per quart any consecutiu a la tercera federació. Els escalencs han quedat 2 vegades 7ens i una 11ens. Una temporada més, l'objectiu és la permanència. Són declaracions de Marc Bec i Jonathan Morilla, jugador i porter respectivament.
11: Creiem que l'Escala fa un gran esforç per tenir l'equip en aquesta categoria i el nostre objectiu, com cada any, és salvar-nos i que l'Escala pugui estar un any més a tercera divisió.
12: Cuando te ves ahí arriba y te ves con opciones de competir por entrar en una plaza de playoff, obviamente quieres entrar, pero el objetivo es la salvación. Es la salvación, es hacer un buen año, llegar a los 40 puntos y a partir de ahí, pues, que lo que tenga que venir, bienvenido sea.
10: Per assolir la salvació cal encaixar els mínims gols possibles i ser letals a davant. Ho sap bé el nou davanter Joel Arimany.
13: Intentarem el mínim d'arribar a les dues xifres, és a dir, els 10 gols, i tots els que siguin cap endavant, més, doncs, millor. Però, bueno, sense obsessionar-me, al final l'important és l'equip, guanyar, arribar a acabar el més amunt possible, però sí que, òbviament, doncs, ambiciós i aconseguir els màxims gols possibles.
10: Doncs, de moment, Joel Arimany ja porta 2 gols. Un el va marcar a la primera jornada a casa contra la Grama de penal i el segon ha estat aquest passat cap de setmana al camp de l'Europa B. Ja s'han disputat 2 partits i l'Escala ha assolit 3 punts dels 6 possibles.
0: Gràcies, Ivan. Això pel que fa a la tercera federació masculina. Com dèiem, hi portem ja 2 jornades disputades, però és que aquest cap de setmana vinent ja comença amb la primera jornada la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, una categoria just per sota d'aquesta tercera federació. I destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que jugarà aquesta primera jornada i que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la xarxa més. El Manlleu es va mantenir, el Vic va baixar d'aquesta tercera federació. Serà diumenge a partir de les 4:05 de la tarda, com dèiem, amb la retransmissió de la xarxa. Ràdio Vic, Pep Portet.
14: Aquest cap de setmana comença la temporada de la Lliga Elite i la xarxa més serà present en directe per oferir el derbi usonenc entre Vic i Manlleu, que es recupera després que la temporada passada els biguetans juguessin a tercera i el Manlleu a Lliga Elite i no hi hagués derbi. El duel de la màxima rivalitat a Osona arriba molt aviat i un dels protagonistes serà Pius Kerr, fins la temporada passada jugador del Vic i fitxatge estrella dels manlleuencs. Pius admet que té ganes de derbi.
15: Tornarem a jugar al derbi. L'any passat no es va donar perquè Vic i Manlleu doncs estaven en categories diferents, però aquest any els dos equips estem a Lliga Elite i tornarem a jugar aquest partit. Per sort o per desgràcia ha caigut amb la primera jornada de Lliga, és el que hi ha, vull dir, ha tocat així i no s'hi pot fer res. Òbviament voldríem arribar tots dos equips més rodats del que arribarem, però bueno, partint de les mateixes condicions, no hi ha excusa i lluitarem perquè els 3 punts es quedin a Manlleu.
0: El jugador de Gurb destaca que és un dels grans partits de la temporada.
15: Personalment aquest partit ja l'he jugat, el vaig jugar amb la samarreta del Vic i l'he jugat també 2 anys amb la samarreta del Manlleu, i sobretot per la gent de la comarca i els que som de casa, doncs sabem la importància que té aquest partit per, bueno, per tota la gent d'Osona, i que són partits que es viuen amb una intensitat més alta que la resta de partits. És un partit que em fa molta il·lusió jugar-lo, jo em porto bé amb tots els jugadors del Vic i del Manlleu, vull dir, fora del camp no hi ha rivalitat alguna, però bueno, òbviament és un partit que es vol guanyar, són només 3 punts, però a nivell d'equip, a nivell de ciutat, doncs tothom vol guanyar, i res, farem tot el possible perquè els 3 punts es quedin a casa.
0: El maig, a les 4:05 de la tarda de diumenge, amb la xarxa Més en directe.

Gràcies, Pep. I abans d'acabar, expliquem, ho dèiem a l'inici, que en bàsquet, recordem que aquest vespre es presenten tant la Lliga Endesa masculina com la femenina. 5 equips catalans hi tenim, a la masculina, a la CB, a més de l'Andorra, que pertany a la Federació Catalana, i 2 a la femenina, l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Demà n'escoltarem el més destacat d'aquesta gala de presentació, amb la mirada ja posada a la Supercopa masculina, que es disputa ja aquest proper cap de setmana amb l'Olímpic de Badalona com a seu i amb 2 equips catalans, la Penya, l'equip anfitrió, i el Barça, finalista de la Lliga de l'any passat, que s'enfronta al València, el campió de Lliga. La Penya ho farà contra el Baskonia. En waterpolo avui es definirà el 5è classificat, en aquest cas, de la Copa Catalunya masculina, amb un Mataró-Sant Andreu a 8:45. Recordem que aquesta Copa Catalunya masculina ja es va jugar aquesta final, la final el diumenge passat, aquest diumenge, i amb victòria del Barceloneta, que va guanyar el seu 11è títol consecutiu contra el Sabadell per 10-9. Veurem qui queda 5è en aquesta segona competició. Un quart d'hora més tard es jugarà també la tornada de l'eliminatòria de quarts de final de Copa Catalunya femenina entre el Sabadell i el Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per a les vallesanes. Espera les semifinals del Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Les dues semifinals es jugaran dissabte. Diumenge es jugarà la final d'aquesta Copa Catalunya femenina a Mataró.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb meixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció el dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avilà i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper Pla d'Hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del Dora 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
8: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de l'inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
0: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
3: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
3: La presidenta dels comuns és Jéssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
9: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Montcarvajal, bon dia.
10: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
10: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà i Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
0: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla a aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
3: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
11: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
3: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als

0: assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
1: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
0: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
0: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
3: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
5: Establir vincles amb dones referents de la comunitat. Identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
4: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
3: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
0: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'un arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
3: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
7: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
6: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
3: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, reclamen una llei de socorrisme.
0: Per això, Socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i de la

0: D'aquest sindicat denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
1: Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, no se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
3: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
4: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona, la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica, I està sortint bé.
3: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
2: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
5: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
6: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
5: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: Notícies en xarxa.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
0: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
8: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
9: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
0: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
2: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto de combustió. Ana Ruiz, bon dia.
10: Hola, Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
11: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
10: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
2: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. On a la Torre, Josep Sánchez.
12: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
13: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
12: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a la TAP.
2: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
15: When you sit to see Aida and you listen to the...
16: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara, i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així. That's what
14: war is. Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
2: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
17: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
18: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus. Petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
17: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
19: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
17: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
20: I'm 100% there.
21: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
17: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
21: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
17: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
22: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
17: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor no m'amoc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
9: 191 milions para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
10: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
11: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
7: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
10: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
12: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
7: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
10: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
7: En cultura, Torredembarra recollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
10: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
7: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
13: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
7: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atensarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
17: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, una parte sería para, digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
16: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
7: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
10: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
11: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana. Decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
10: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jessica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
18: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
19: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
7: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
20: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà qualifica d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
21: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
20: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
7: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
23: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
22: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
7: I encara una notícia més de l'àmbit polític, ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
19: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
15: Notícies en xarxa.
7: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
24: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Donjó, directora del Col·legi Badalonès.
1: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
24: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la Comissió Municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
10: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
7: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
4: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
3: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
7: Ens situem ara a Manresa. Allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
6: Hi ha una idea mal entesa, que si tu li parles castellà al nouvingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar. I al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
5: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
0: Notícies en xarxa.
7: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
26: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
25: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: No deixem al medi ambient. Demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
19: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
2: Amposta Ràdio, Sílvia Verbis.
8: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
9: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguen fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
8: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
19: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
12: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
19: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
2: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona La Torre, Ana Plaza.
13: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi havia al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
14: Doncs refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
13: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
2: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
17: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona, ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
27: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al Insti. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
28: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
17: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
2: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
1: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
11: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
1: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a la TAP.
2: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
15: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional, que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
16: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre, vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
15: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del Principat d'Andorra.
2: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barbarà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
18: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
20: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
18: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
21: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
18: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
22: I'm 100% there.
23: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
18: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano. A votar, que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
3: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
18: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

i veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'Hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest Dora 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del Dora 3 comença el seu camí de manera efectiva.
1: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que l'Obert continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres, i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre, perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
4: Laia Micó, benvinguda.
5: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
4: Què, les vacances bé?
5: Ai, a qui no li van bé les vacances, Anna?
4: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
5: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela.
4: Pobre.
5: Que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
4: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
5: Exacte.
4: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
5: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
4: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
6: Estàs escoltant l'Angle 54, a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havien uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció diguem-ne d'obra, i que posteriorment, l'any 1878 ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Iranzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar, amb més o menys alguns canvis, fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molt, molt, molta incidència en el paviment, en les voreres, i es va tinguer de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa allà alta, de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres, que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys popularment es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977 quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada de l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb moviments veïnals i altres circumstàncies van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada de la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
2: Pel que fa a la configuració

0: obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres, i amb dos únics carrils de circulació en els dos sentits, reservats al transport públic, a bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
1: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
2: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir del any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs com totes les ràdios locals, doncs amb programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot, i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
1: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
2: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdula.
1: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc dos de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és, l'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Spaniels en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
1: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions se remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat.

0: ciutat del municipi de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
1: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella està el podi de la perruqueria mundial. És un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
0: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cocker anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cookers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cooker americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
2: Però content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre. No és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així, tampoc no estem pensant en això, anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
1: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
0: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
2: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particular no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar. I després en 2 hores tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no sé, disfrutar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard, t'has de saber l'estàndard d'aquell gos, s'ha de tallar com diu allà, no pots fer-ho el que tu vols, no, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
1: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
0: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
2: Parlo de mi. Jo vaig començar doncs, perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió, més que res, és passió perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i hi ha altra gent que pues, no sé, pues, té molta feina o no pot i és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana, és que, i això clar, com està muntada en aquest moment la vida que no tenim temps de res, no es pot, és que i llavors pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
1: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I de què ho podem atribuir, això, Raimon?
0: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
2: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans, que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bona olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
1: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
0: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participaran al Campionat d'Europa.
1: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
0: A reveure, Anna.
3: Rambla 54 és... No sé el que és.
4: No, sí, el que has dit abans.
3: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
4: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
3: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
4: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
3: Ha quedat d'artista, aquesta.
4: Molt bona, eh?
3: Sí.
5: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
6: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano, i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori i ens va matricular de piano, i a més ell em va dir: saps què, nena, t'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
5: A partir d'aquí, el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida, i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugènia Kemedy. Kemedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
6: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau, i el director del conservatori li va proposar de ser mestre de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant. Mm-hmm. I no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugènia Kemeny, i amb ella, jo dic, amb ella vam aprendre, la Montserrat i jo, perquè la Montserrat Caballé i jo vam tenir, totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir. Mm-hmm. Ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
5: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
2: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. Mm. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs,
7: Bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on, etcètera.
8: Jo que sé, les romeries.
7: Les romeries. I ella cantava. I ella cantava sempre a les romeries. Home, perquè tenia una veu preciosa, veu.
5: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
7: El meu pare va començar a mirar un mapa i en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
5: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna Lacambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment, la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna Lacambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna Lacambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna Lacambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna Lacambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna Lacambra era presidenta de la Fundació Òpera a Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
9: També hi ha una certa por de gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
5: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils la Cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna Lacambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
7: Doncs per mi la música després de l'amor és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys o 10 ni 12 no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no sol l'amor sexual, sinó l'amor en majúscules, l'amor per tothom. I, a més, l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
5: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a la cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits. Ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància, la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna Lacambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna Lacambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'Estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors, pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que al 2022...
4: Estàs escoltant Rambla 54,
3: el grup a Ràdio Calella. Les Borges Blanques...
5: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
5: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força diverses vegades el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
6: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
5: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
6: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
5: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
6: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
5: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
6: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
5: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
6: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un expulsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra de el ballet dels gegants.
5: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
6: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
5: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
6: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
5: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
6: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
5: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
6: A vosaltres.
4: Això és Rambla 54, a Domenys Ràdio.
5: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia, la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
7: Sí, sí, sí, sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
5: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
7: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
5: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
7: No, no.
5: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
2: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu, perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi, on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
5: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
2: Correcte. La imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, embellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
5: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
2: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brass Band.
5: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
2: Sí, sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
5: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
2: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre, i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
5: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
2: I tant que sí, Anna, i cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
5: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys. I abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
2: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca i que, mica en mica, aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyencs.
5: Segur que sí. Al capdavall aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
2: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna? Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
5: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
2: Doncs va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
5: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
8: Hola, Jan.
9: Hola.
8: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
9: Esteu empostant.
8: No, esteu escoltant.
9: Vale, perdón. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
4: Neighbors. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
5: perfect place. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
7: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
5: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què
10: jo
5: parlem.
10: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
5: I això, això sí o què? Això, Arnau, sabem què
10: home,
5: és?
10: Home, això és Kylie Minogue.
5: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
10: O sigui que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
5: Jo no sé si recomanar-te-la li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
7: Jo crec que ha envellit malament.
5: Ha envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no? Sí. Ens va seduir des de la petita sí. pantalla, durant molts anys a través de TV3.
7: I Jason Donovan i Guy Pearce...
5: L'Ivan era més friqui que jo.
10: Sí, sí, no més, la seguíeu molt, eh?
5: No més boomer, perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. I tot això, avui, perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbors, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
11: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
5: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
11: Doncs abans això pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven, i per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida de Premià de Mar, que és la Pepita Pla, i escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
5: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta. Això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
12: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? Les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses, i abans tot això no hi era.
5: Doncs, Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
11: Exacte, totalment. I, a més, hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que, de fet, em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
12: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però, esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns, i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
5: Doncs aquesta última frase és molt bona, vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
11: Sí, totalment, i fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
5: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
11: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això, i la Pepita no es talla gens.
12: Jo perquè no m'agrada, tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no... Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
11: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
12: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò, i és clar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
5: Contundent, eh? Uns esclaus.
11: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
5: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
11: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
12: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com
11: sí.
12: A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
11: Sí.
12: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà embapicada.
5: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
11: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
5: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
11: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí. Dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
5: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
11: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
5: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Mèdia i qui ets tu?
11: Doncs sí, Premià Mèdia és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
5: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
11: Gràcies.

0: rambleros i rambleres, doncs una setmana més estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent, així que mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé per els aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activeixi la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabem de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant. I res, esperant a veure com ens donen aquestos mostrillos per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, rambleros i rambleres. A gaudir.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així,
4: gener,
5: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
10: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
13: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
15: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Són les 5.
15: El Prat en 3 minuts.
16: Bon Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres ha aprovat avui el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, per al període 2027-2031, que no inclou una partida específica per allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació, si finalment té l'aval europeu. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha condicionat la inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del pla director de l'aeroport en fase de redacció.
17: De esos 191,25 millones, la mayor parte, la parte sería para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la red Natura 2000 y que por tanto habría que comprar, que habría que adquirir, que habría que acondicionar.
16: Les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa de Prat considera que l'endarreriment demostra la dificultat de complir amb les mesures compensatòries mediambientals que exigiran per part de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
18: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
16: També ha fet referència a l'habitatge o al servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Geroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que ja va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les. La compareixença ha estat amb la presència dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular.
15: Esport.
16: I als esports, les lligues nacionals de triatló han arribat al seu final el passat cap de setmana. El Prat Triatló ha aconseguit l'onzena posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 de l'Alcomendes, que ha estat desè. Per la seva banda, l'equip masculí ha estat sisè a la segona divisió, amb 249 punts, ocupant la zona noble, però perdent una mica de pistonada en la lluita per l'ascens. Això és tot de moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
15: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 15 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barrera del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, la C17 i a Quart de Parets de Mollet en sentit sud, la Pota Nord, la B20 va carregada a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la N420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassem tot seguit la situació i les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, la Bevilla, retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, l'antitud de l'ús de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Pedralbes i l'Hospitalet en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, la B10 i retencions de Zona Franca, la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats coneixerem l'associació Malaika. Parlarem amb l'Emma Costa, cofundadora de l'ONG, i parlarem exactament de la feina que estan fent a Kènia. Continuarem amb llengua per descobrir una iniciativa rubinenca per acostar la llengua amb la lectura. Parlarem amb Victòria Mateu, que és impulsora d'aquest club de lectura fàcil en català, i acabarem fent referència a la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat i Nit d'Amics del Prat, amb alguns dels pratencs implicats en aquesta organització. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater, elaborat per la Generalitat. El consistori comparteix els objectius de la transició energètica, però exigeix que els parcs solars vagin primer a les teulades i no al camp. Així ho ha donat a conèixer la Comissió Informativa de Transició Ecològica del passat dilluns. El punt central de les al·legacions és numèric i contundent. El Plater assigna a Terrassa un objectiu de 233,9 megawatts de potència fotovoltaica, que requeriria ocupar aproximadament 26 hectàrees de sòl no urbanitzable. Fins aquí, l'Ajuntament no hi té cap objecció. El problema és que el mateix pla identifica 1.066 hectàrees de sòl no urbanitzable com a potencialment aptes per acollir instal·lacions. Aquesta xifra és 40 vegades més del que és responsable municipal, el que els responsables municipals consideren necessari. Des de l'Ajuntament també es creu necessari establir mecanismes que limitin noves implantacions un cop assolits els objectius.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Lluís Matas i Càtia Bota passen a ser regidors no escrits després de la dissolució avui de Junts per Sabadell. Així és com la crisi interna entre els regidors i l'executiva arriba al seu punt final amb dos camins totalment oposats. Matas i Bota continuen el seu mandat des de l'oposició i Francesc Baró, l'expresident del partit, al capdavant d'una formació anomenada Acció per Sabadell. Sembla que el desenllaç ha estat beneficiós per totes dues parts. D'una banda, en declaracions a aquesta emissora, Matas ha assegurat que el fet de ser regidors no adscrits els permetrà fer política amb més llibertat i complir els compromisos que van contraure amb el PSC quan governaven plegats.
3: Farem la mateixa política i ho farem conjuntament la Càtia i jo i ho farem amb el paraigües del Sabadell del Sí. Nosaltres ens ajuntarem, coordinarem les intervencions, defensarem les nostres carpetes, els nostres projectes. Allò que vàrem dir que faríem el maig del 23, doncs ho farem fins al maig del 27.
2: La decisió s'ha comunicat avui en la Junta Informativa i es ratificarà el ple municipal del mes de setembre d'aquí a un parell de setmanes.
0: Gràcies, Pol. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants de fora del centre. El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès explica que no va tenir coneixement dels fets fins aquest dilluns cap al tard i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. La direcció demana respecte per la presumpció d'innocència, manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del col·legi. Ani Dunjó és la directora del centre.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que podem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja n'ha assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bujor...

0: A un total de 601 participants van participar en la cursa popular de Castellà, un dels actes més massius de la Festa Major, on es va créixer en participació i fins i tot l'organització va quedar col·lapsada a causa de la gran afluència de participants. A les 5 de la tarda del dissabte, poc es podien esperar des del Club Atlètic Castellà que l'afluència seria tan nombrosa, fins al punt que des dels organitzadors van haver d'improvisar dorsals per tothom. Un 10% més de participació en les categories disputades que fa entendre l'èxit d'aquesta cursa amb un total de 440 finishers dels 601 inscrits. En categoria absoluta, el local Jordi Torrents va succeir Xavi Planas al palmarès, després d'una bona lluita entre els dos pels carrers de Castellà, on el del Viquila va agafar distància en la part final per completar el circuit de 15-08 pel davant de Planas i de Roger Vives. En categoria femenina, Paola Clermont torna a revalidar la victòria que ja va aconseguir l'any passat, imposant-se amb un crono de 19-51 a Sònia Manyes i Marta Ventura.
1: Gràcies, Albert. I pel que fa a l'actualitat de Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí, el govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Sentim a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
3: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
2: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat.
1: Gràcies, Mariona, i tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
4: Els mesos de setembre, octubre i novembre coincideixen amb el període de l'any en què Catalunya registra habitualment més episodis de precipitació intensa. En el context actual, però, l'escalfament del Mediterrani pot afavorir que aquests episodis siguin més intensos. Sentim la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
5: Tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
4: Llasat rebutja, però, que davant d'aquest escenari la societat simplement s'hagi d'acostumar a viure amb episodis cada vegada més extrems i considera més adequat parlar d'un canvi en l'escenari de risc.
6: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: L'any 2023, l'Emma Costa va viatjar per primer cop a Kènia. Ara hi viu i aquest any ha fundat la Casa Malaika, amb l'objectiu d'ajudar les nenes i adolescents que es queden embarassades i es veuen obligades a deixar els estudis. La Marina Antúnez parla amb ella des de Ràdio Castellà.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs mira, el que farem avui serà parlar d'una ONG que no fa massa que existeix i que fa molt bona feina a l'Àfrica. Ho porten la castellarenca Emma Costa i també dues noies més, que tot seguit ara presentarem, perquè ella mateixa ha vingut a visitar-nos a l'estudi 1 de Ràdio Castellà i, per tant, el que tenim ganes de fer és de parlar amb ella, amb la Emma, una noia molt jove, que fa vida aquí i que fa vida allà, perquè la meitat de l'any viu a l'Àfrica, però de tant en tant també doncs torna a trepitjar les terres castellarenques. I per tant, el que volem preguntar-te primer, Emma, bona tarda, és com us vau conèixer vosaltres?
2: Ens vam conèixer el juliol del 2024 a Kènia, perquè vam coincidir les tres en el mateix voluntariat. Estàvem en un voluntariat en una escola allà. I a l'octubre del 2024 seguíem les tres juntes allà i volíem... En aquella escola hi havia... celebraven la celebració de final de curs.

0: Llavors vam voler subvencionar aquesta graduació buscant, fent vídeos per xarxes socials, i vam aconseguir tots els diners. Llavors, des d'allà vam veure que hi havia més necessitats de la comunitat local que podríem seguir ajudant. Llavors, així hem seguit durant 2 anys, fins aquest gener del 2026, que volíem crear un projecte en concret. I va sorgir el projecte Malaika, la Casa Malaika, que ara us explicaré de què va.
1: Vinga, doncs va, endavant. Explica'ns de què va la Casa Malaika.
0: Nosaltres teníem com un... teníem dubtes de cap a on volíem tirar l'associació. Volíem fer un projecte en concret i llavors observàvem quina era la mancança que més s'observava en el poblat. Vam pensar en l'electricitat, l'aigua corrent o, en aquest cas, el nostre cas, ajudar les nenes adolescents que es queden embarassades i, a conseqüència, han de deixar els estudis. I en el moment que estàvem decidint per quin projecte tirar, va arribar, tal qual a casa nostra, una noia de 15 anys embarassada, que havia deixat els estudis feia uns mesos. Llavors el nostre projecte consisteix en poder donar-los un lloc segur tant a elles com als seus bebès, o sigui, una casa d'acollida on elles puguin viure juntament amb els bebès i a la vegada puguin seguir els seus estudis, ja sigui seguint els estudis primaris o secundaris en una escola, o nosaltres oferint-los una formació professional, com aquí diríem un PFI, un grau mitjà. Perquè això les pugui encaminar cap al món laboral amb un camí més segur.
1: I això feu in situ? Aneu allà quan heu de fer aquests projectes?
0: Sí, jo visc allà. De fet, vinc d'estar 8 mesos allà, he vingut aquí un parell de mesos per veure la família i etcètera, i ara me'n torno cap allà.
1: Molt bé, o sigui que és més fàcil, no?
0: Clar, crec que... O sigui, no volem... A diferència d'altres associacions o altres ONGs, no volem el protagonisme nosaltres. Creiem que el protagonisme han de ser elles i la comunitat local, perquè així a la vegada estàs ajudant a la comunitat a créixer, ja sigui econòmicament o amb coneixements. Uh-huh. Llavors, volem que els protagonistes, sempre siguin ells, però també és necessari que hi hagi una figura de nosaltres tres de manera permanent o semipermanent, per no perdre el fil del projecte. Uh-huh.
1: Vosaltres esteu sempre ubicades al mateix poble?
0: Sí, és un poble al costat del llac Victòria. El poble es diu Vita.
1: Vita, molt bé. Un poble de quantes persones?
0: Mira, jo compararia com Sant Feliu del Racó, més o menys.
1: Encara força gran, no?
0: Sí, força gran.
1: Uh-huh. Molt bé. Allà vosaltres teniu també la vostra seu i és des d'on desenvolupeu els projectes?
0: Sí, o... el projecte va lligat, o sigui, col·laborem de manera directa amb una família local d'allà. Llavors nosaltres vivim a la casa de la família local. I és la mateixa família local que ens ha cedit un espai, una casa que està gairebé buida, per començar la casa d'acollida per les noies. De fet, el projecte sense ells no seria possible, i la mare d'aquesta família local és una dona que ha passat pel mateix problema. Va quedar-se embarassada quan tenia 16 anys i va haver de deixar els estudis i casa seva. Llavors és un projecte que li toca molt de prop i és algo que ella ja treballava abans de conèixer-nos a nosaltres. Ja estava en moviments feministes, podem dir, per protecció a la dona, etc.
1: Com està la dona allà?
0: No, malament. A la visió europea jo diria que malament. La majoria de dones que... O sigui, quan tu vas pel carrer et trobes sempre dones venent mangos, melons... Vull dir, menjar ràpid. Un consumisme així ràpid per poder sostenir la setmana i la família. I si tu et vas a preguntar a totes elles, venen d'un passat similar a la problemàtica amb la que nosaltres treballem. Bastants nens, mares joves, solteres, la figura del pare no sempre està present. Llavors, doncs, encara els hi queda molt recorregut.
1: I diries que és un país pobre? És a dir, l'economia se'n ressent molt? O no és dels països especialment pobres de l'Àfrica?
0: Sí, diria que és un país pobre, òbviament, però crec que Kènia és com el segon país d'Àfrica més ric, el primer Sud-àfrica, però sí, és un país pobre i crec que només el coneixement et pot trencar el cicle de la pobresa. Llavors, si no ten... crec que si poden optar a tenir més coneixement, poden trencar aquest cicle de pobresa on no només Kènia, en general es troben situacions així.
1: Com us financeu vosaltres?
0: Fins ara, el que hem aconseguit, tot el que hem aconseguit ha sigut a través de persones particulars, socis particulars, a través de xarxes, la majoria, per no dir el 80%, i boca a boca. El que necessitem nosaltres és un finançament estable, amb una empresa, un soci, amb sponsors mensuals. Tenim la idea de crear sponsors de manera no sponsoritzar una persona, sinó sponsoritzar una part del projecte, com per exemple sponsoritzar el llit del nadó o sponsoritzar les dietes de les nenes o els estudis. Allà els estudis escolars un any són 500 euros i poden fins i tot ser internat. Són uns 500 euros l'any. Uh-huh. Llavors no són molts diners en la nostra visió. Llavors això, busquem un finançament estable i diferents tipus d'esponsors per seguir sponsoritzant el projecte endavant.
1: Uh-huh. Emma, per què decideixes embrancar-te en aquesta aventura?
0: Jo vaig anar-hi el 2023, l'estiu del 2023. Estava buscant què fer, si anar a treballar de temporada a la platja...
1: Però tu estaves estudiant en aquells moments?
0: Jo estava treballant ja. Treballava en una escola d'educació especial.
1: Vale.
0: I en les meves vacances vaig voler fer algun viatge sola i vaig acabar allà, en una associació espanyola que portaven una escola.
1: I a partir d'aquí?
0: I a partir d'aquí...
1: Anar-hi a viure, hi ha
0: clar,
1: una distància.
0: A partir d'aquí vaig fer servir les meves vacances de la feina per anar allà. Fins al cap d'un any, el juliol del 2024, que ja hi vaig anar, em vaig passar 2 mesos, vaig tornar per tornar a la feina, i quan vaig tornar vaig dir, no, jo me'n vaig, i vaig tornar a marxar. I des de llavors he estat 3 mesos allà, un mes aquí, i vaig fent. Mm-hmm.
1: Has estudiat educació especial, doncs?
0: Educació social.
1: Ah, i educació social.
0: Sí.
1: Bueno, i la idea és quedar-t'hi?
0: La idea és quedar-me de manera semipermanent. A mi m'agradaria que el projecte tirés molt endavant, que estigués sòlid, i llavors poder permetre'm venir aquí 2 mesos, que el projecte segueixi ferm, i anar fent així. Però sí, la idea és passar-me més temps allà que aquí.
1: Uh-huh. Les teves companyes fan com tu?
0: Sí, les meves companyes, de fet, me'n vaig el mes que ve amb una d'elles, que marxarem uns 4 mesos, i la tercera companya està allà ara mateix. Uh-huh. Però per temes de feina no poden anar 3 mesos, potser. Van un Val. Mes i mig, un mes...
1: Val. Que, com es diuen?
0: La de Barcelona es diu Maria Prat i la d'Andalusia es diu Carlota Villar.
1: Molt bé. Totes tres aquí embrancades en aquest projecte, com hem dit. L'associació Malaika. Per què Malaika? Què vol dir Malaika?
0: Malaika vol dir, amb el seu idioma, que és Swahili, vol dir àngel. Llavors, quan nosaltres vam començar subvencionant la graduació d'aquella escola, ajudant a la comunitat amb problemes puntuals, va haver-hi una família que ens va dir que semblàvem la seva Malaika. I ens vam ficar aquest nom.
1: Molt bonic.
0: Sí, molt bonic. No?
1: Què t'ha atrapat més, tant de la gent de Kènia com també del país?
0: És difícil de respondre aquesta pregunta. Lo diferent que és d'aquí, podria dir. El ritme. El ritme d'allà, diria. I la diferència de ritme d'aquí, que jo... Aquí jo em sento que la gent està o agobiada o amb pressa. Allà crec que poden tenir més motius per agobiar-se, però s'ho prenen d'una altra manera. Jo diria que el ritme de vida.
1: Uh-huh. Molt bé. I aquesta cosa també t'han de donar, també, no? Que...
0: Sí, sí, al final l'omple molt i és una realitat molt, molt diferent a la d'aquí. Uh-huh. Però que tampoc fa falta anar gaire lluny per veure les realitats impactants o ajudar. Però mira, vaig arribar allà i m'he quedat allà.
1: Perfecte. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, si vols afegir alguna cosa més.
0: Bueno, qualsevol persona que estigui interessat en el nostre projecte, tenim les nostres xarxes socials, Associació Malaika, allà ho expliquem absolutament tot. A part del projecte que tenim, Venem bolsos que estan fets allà i polseres que també estan fetes allà, i tots els diners recaudats van al projecte de l'allotjament Malaika, i ja sigui...
1: Ho troben a les xarxes socials?
0: Ho troben a les xarxes socials, sí. També podeu trobar a través d'aquesta entrevista un link on tenim el crowdfunding obert per poder col·laborar en el nostre projecte, i poca cosa més.
1: Vale. Un crowdfunding perquè puguem, doncs, també fer la nostra aportació. Avui ens ha visitat la Emma Costa, castellarenca, que ara, de moment, doncs, la tenim una mica lluny, però fent molt bona feina a Kènia. Gràcies, Emma, per haver passat per l'estudi.
0: A vosaltres. Moltes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
3: I seguim ara anant fins a Ràdio Rubí perquè parlarem de llengua. Per ser més concrets, d'aprendre un idioma llegint. Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Victòria Mateo, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Rubí i impulsora del Club de Lectura Fàcil en Català, i a la Núria Puig, conductora d'aquest club, que enguany no és conductora, sinó que té un grup de conversa en català. I, bueno, bona tarda, Victòria, bona tarda, Núria.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Expliqueu una mica què és aquesta iniciativa de la lectura fàcil en català.
5: A veure, primer, abans de quina és aquesta iniciativa, hauríem de definir què és la lectura fàcil. La lectura fàcil són llibres i altres documents que estan elaborats d'una manera molt senzilla, tant en aspectes formals com de contingut com de llenguatge. I estan aptes per ser entesos per persones que s'inicien en el coneixement d'una llengua, per persones que tenen alguna certa dificultat de comprensió de la llengua, o persones grans que en el seu moment no es van poder escolaritzar. Com antecedents de... Això és la lectura fàcil, no? Uh-huh. El primer llibre de lectura fàcil és un llibre que va néixer ja l'any 2002 aquí a Catalunya, que va ser el primer llibre de lectura fàcil de l'estat espanyol, perquè la lectura fàcil va néixer als països nòrdics, i allà sí que està molt desenvolupada. Però aquí fins al 2002 no va aparèixer el primer llibre de lectura fàcil. A partir d'aquí han aparegut ja molts llibres. Jo he portat un d'aquí, que és l'Aigua del Rif, que justament va escriure una de Rubí, una professora d'un IS de Rubí, inspirant-se en un cas real. Uh-huh. Aleshores, hi ha llibres que estan escrits directament amb lectura fàcil, com és el cas de la Montse Flores, o d'altres que són adaptacions, com Cat Shakespeare. O sigui, s'han adaptat molts llibres de Jules Verne, de Dickens, fins i tot l'Odissea o el Quixot estan adaptats a lectura fàcil.
4: I expliquem una mica, Núria, que ets conductora tu també, com és una sessió en aquest Club de Lectura Fàcil? Com trieu els llibres? Com els oferiu? Mm-hmm. Són llibres que es poden aconseguir a la biblioteca?
6: Sí, en principi els llibres que els trio en funció del que puguin interessar a la gent participant, no? Per exemple, aquí també tenim dos llibres, Colores Prohibidos i La Música del Viento, una adaptació i una versió original, i són llibres que van agradar molt perquè expliquen històries properes a la gent migrant, no? Per exemple, el cas de La Música del Viento explica la història d'Iqbal, que és una nit dur que viu una situació d'esclavatge. I també triem llibres... Bueno, això són els llibres que més van agradar. També tenim... Vam fer La Isla del Tesoro o L'Escarabajo de Oro. Són llibres que com queden, són referents culturals més allunyats de la seva... referència cultural, van costar més, no? Però en general són llibres que triem dels prestatges de la biblioteca, que puguin interessar més o menys, sí, que puguin interessar els lectors, i també a vegades portem, els triem dels prestatges i els hi presentem amb ells i que ells triïn el que més els hi agrada, fent una prèvia, una petita ressenya de cada un, no? Mhm.
5: Jo volia dir que el primer club de lectura fàcil que va néixer l'any 2005, I va ser el primer club de lectura que es va fer a tot Catalunya. Per comprendre això, ens hauríem de remuntar una mica en el temps. La biblioteca ja havia fet moltes coses en el tema de la immigració. Havien portat escriptors estrangers, havien portat, per exemple, un escriptor palestí, Salim Ablafanij, va venir Arcadi Oliveres, participàvem en la Festa de la Diversitat. O sigui que el tema dels immigrants el vam, ja estava molt assolit a la biblioteca. I l'any 2001 vam integrar-nos en el grup de biblioteques associades a la UNESCO i en el 2002 es van organitzar unes jornades a Salt sobre la biblioteca Espai d'Integració Social. I allà és on jo vaig conèixer la lectura fàcil. Va ser el primer contacte que vaig tenir amb la lectura fàcil. Aleshores eren la Carme Mayol i l'Eugènia Salvador que van ser les impulsores d'aquest tipus de lectures, i vam formar després, en el 2003, em vaig integrar en un grup de bibliotecaris per recolzar una mica aquesta iniciativa de lectura fàcil. I vaig pensar que un dels aspectes interessants podia ser la formació d'un club de lectura. I el primer club de lectura el vam fer en el marc justament d'unes jornades de la diversitat. I com va agradar, el vam continuar fent-ho d'una manera primer mensual, després quinzenal, fins que va passar a ser ja setmanal.
4: O sigui, com organitzeu això de que sigui cada setmana? Llegiu tots junts? Hi ha deures de llegir a casa?
6: No, en principi no. Es llegeix en veu alta a l'hora setmanal que tenim, mentre llegeix una persona en veu alta, mentre els altres segueixen la lectura en silenci, no? Llavors, bueno, agafem el llibre triat, l'acostumem a llegir entre 3-4 mesos, tenim. I si agrada molt aquest llibre, doncs els lectors se'l poden endur a casa en préstec i continuar la lectura ells per individualment, sí.
4: I, bueno, jo entenc que molta gent és això, que està aprenent la llengua. Com funciona com a eina per aprendre la llengua?
5: Sí, com a eina per aprendre la llengua, o sigui, un dels objectius era facilitar materials perquè poguessin, no únicament estimular la lectura, sinó aprendre la llengua. En el primer club de lectura que vam organitzar després d'aquesta Festa de la Diversitat, hi havia, el grup era molt heterogeni, hi havia gent de Sud-amèrica, gent de Xile, d'Uruguai, també de Senegal, però també hi havia gent d'aquí, de la resta d'Espanya, que en el seu moment que no s'atrevien a parlar en català, i que aleshores la lectura fàcil els donava una eina per fer conversa i per aprendre la llengua.
6: És que el Club de Lectura Fàcil és un lloc de lectura per aprendre i practicar la lectura, no? Per aprendre la llengua, i també és un espai de socialització, és a dir, es creen vincles, es coneix gent nova, també és un lloc d'intercanvi cultural, es comparteixen referents culturals diferents segons les persones que vinguin, no? Procedents de diversos països. I nosaltres intentem crear un àmbit de confiança perquè ells puguin expressar-se lliurement. Perquè moltes vegades, quan llegim un text i l'expliquem, fem que hi hagi debat. És a dir, procurem que l'argument del text arribi, preguntem coses, si els ha ressonat a la seva vida privada i com els hi ha ressonat, i moltes vegades es genera debat, i també és un espai de confiança perquè es puguin expressar la seva opinió, no?
5: Sí, jo voldria posar el cas d'un senegalès que va venir dels primers clubs de lectura que es vam fer justament aquí a l'Escardívol, i després d'un temps ens va dir que el Club de Lectura Fàcil de Rubí li havia proporcionat la major integració al món europeu. No sé, això va ser com un motiu de satisfacció, perquè pensem que la lectura fàcil, que sí, que es dona resultats.
4: I, bueno, estem parlant d'integració, estem parlant d'aprendre un idioma. Heu vist algú evolucionar de saber res de català a dominar-lo?
5: És difícil, perquè costa, o sigui, els costa una mica, però molts d'ells també anaven algun, en aquests primers clubs de lectura, hi havia gent sud-americana que anava també a classes de català i que després es va treure uns nivells bastant alts de català. Una noia de Xile, jo recordo perfectament que el va dominar bastant bé. O sigui que contribueix, no és únicament... Però també insisteixo molt també en aquest element de cohesió social, en cohesió social i socialització, perquè també veuen a l'altre, es crea un clima que no veu a l'altre com a diferent, sinó bueno, com un company més. I també ens van dir jo recordo una senyora que era d'Andalusia, que ens va dir que li havia servit el club de lectura també per canviar la idea que tenia dels immigrants estrangers, que de vegades els veuen com problemàtics o persones que tenen moltes dificultats, i que en el club de lectura doncs que tot eren un companys més.
4: I bueno, Núria, jo et volia preguntar sobre aquest club de conversa que m'has mencionat just abans de l'entrevista.
6: Sí.
4: Què és aquest? És una nova iniciativa? Ja la portàveu d'abans? Com ha funcionat això?
6: Bé, el Voluntariat per la Llengua fa parelles lingüístiques, i jo vaig dir que preferia fer un grup petit de conversa millor que una parella lingüística, no? I sí, l'any passat vaig tenir un grup de conversa en català i ha funcionat molt bé, molt bé. Tenia persones de Colòmbia, d'Equador, persones de castellanes i una persona catalana. Vull dir que ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Presentava cada dia, bueno, cada vegada que ens reuníem, també un cop per setmana, una hora, els divendres, triava un tema d'actualitat, el presentava i s'encetava un debat que potser no tenia res a veure el que jo havia pensat, no? Arrel del que jo deia, es anava creant debat i conversa i així ens anava fent. Sí, sí.
4: I bueno, tornant una mica al club de lectura, heu parlat molt d'aquesta comunitat, heu parlat molt de tot això. La gent que va al club de lectura segueix sent la mateixa al principi, o cada any teniu gent nova que s'integra?
6: Els perfils de la gent venen a ser els que ha dit la Victòria: immigrants, persones castellanes que busquen que no es van escolaritzar en el seu moment i busquen fer-ho d'alguna manera ara, i també gent que va perdre el gust per la lectura, l'hàbit de lector, i el volen recuperar. I també hem tingut una persona amb discapacitat en la parla, no? Llavors aquests perfils són els que hem tingut i els que poc o molt van apareixent en els clubs que tenim, sí, sí.
4: I quan algú, per exemple, deixa de venir al club, segueix en contacte amb la gent del club? O sigui, les amistats i aquesta connexió que es crea segueix més enllà?
5: El que es feia, el que normalment també es fa, o sigui, quan acabaven, quan l'últim dia del club, doncs es fa com una petita festa. Quan estàvem aquí a l'Escardívol, la gent del Marroc ens portava un te verd d'aquells que fan ells, o pastes, o sigui que es crea un ambient de cordialitat. I jo també podria recalcar unes trobades que es van fer a Barcelona en l'any 2007 i 2008, unes trobades de clubs de lectura de diferents poblacions, eh? Hi havia de Manlleu, i les vam fer unes a la Biblioteca de Catalunya i una altra a la Biblioteca de la Dona, i allà bueno, va venir, es va muntar com un espectacle i de llegir sobre un llibre de lectura fàcil, i bueno, va ser com molt interessant, perquè la gent va gaudir molt de l'acte.
6: Haig de dir que jo com a conductora sóc voluntària, llavors també, i que també he rebut formació per fer aquest tipus de feina.
4: I com és això? O sigui, com arribes tu a ser voluntària conductora d'un club de lectura fàcil? O sigui, d'on ve aquesta passió per ensenyar la llengua?
6: Bé, ajudar els altres m'agrada. Vull dir, aquest servei m'agrada molt. Vaig començar també fent alfabetització i arran d'això bueno, va ser la mateixa biblioteca que em va proposar de conduir aquest, el club de lectura fàcil, no? I bé, va ser així. I després el voluntariat per la llengua també em vaig apuntar i bé, no hi ha hagut masses problemes. Vull dir que tothom qui vulgui fer de voluntari em sembla que ho té bastant fàcil per fer-ho, sí.
4: Volia fer una última pregunta així molt breu. Victòria, tu si haguessis de recomanar a una persona que està aprenent català com procedir, com començar, després de tot el que has vist com a biblioteca, bueno, com a persona directora de la biblioteca, per on li recomanaries començar? Per aquest club de lectura fàcil?
5: Sí, tu imagina't una persona que acaba d'arribar estrangera, que acaba d'arribar a un país que desconeix completament la llengua, que no sap què. Si va, la biblioteca proporciona sempre eines. La biblioteca és justament és un centre que proporciona moltíssimes facilitats i una d'aquestes eines és assistir al Club de Lectura Fàcil, perquè en el Club de Lectura Fàcil no únicament s'aprèn la llengua, sinó que també es socialitza, s'aprèn a socialitzar, com coneixes a noves persones, coneixes altres ambients, i penso que això és interessant.
4: Vale, doncs moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí. Gràcies, Victòria Mateo, gràcies, Núria Puig. I, bueno, bona tarda a les dues i moltes gràcies per ser aquí.
5: Vale,
6: bona
5: gràcies
6: tarda, gràcies.
7: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La granja de la Ricarda del Prat de Llobregat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. Per conèixer tots els detalls de la jornada, marxem al Prat. Allà es troba la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat, però també volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres. De fet, al Prat Ràdio enguany estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si us sembla, Felip, Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
2: Sí, però com sabeu, Amics del Prat, però entenc que avui tenim públic de fora del Prat també, no?
1: Exacte.
2: Amics del Prat és una entitat que seria com Amics de la Ciutat, no? Que l'any passat vam fer 70 anys i dediquem a diverses coses, cultura, patrimoni, etc. No? I llavors sí que hi ha una cosa que fem cada any des de fa ja temps, que és el sopar de festa major. Enguany l'hem segueix sent, però l'hem convertit en una cosa una mica més en feeling, no? Que li diem la nit d'Amics del Prat. Ho hem separat uns dies de l'inici de la festa major, perquè a vegades ens creava algun problema a l'Ajuntament, nosaltres, perquè coincidia el mateix dia amb la trobada aquesta, l'aperitiu d'entitats que es fa, etc. I també l'hem convertit en una cosa, un sopar a peu dret, amb cadira, que fem la broma, sopar a peu dret, però que tothom qui es vulgui sentar. Però així tothom parla amb tothom i també podem rebaixar bastant el cost de l'event al fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bàsicament és la trobada anual, amb la qual, a part diguéssim, fer el resum del com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. I aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquestes escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és precisament ens porta lo de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però precisament com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem que la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés. I quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, dèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament, doncs, hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I s'ha pensat, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt, molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi, de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers, precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COAC, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica refilar una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
3: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics edificatoris, sinó també el valor que tenen els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
2: Sí, bueno, hi ha un tema. Passant al Prat, que ens fa molta il·lusió fer-ho al Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni. No? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
4: Sí, sí, totalment.
2: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi, que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricarda, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech, el 2004, la va desmuntar i la va traslladar. O sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no?, amb la pressa de Swan, no? I tenim Calmoners, que és aquesta masia, que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bé, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant, perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes amb una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
4: Sí, totalment. Al final, la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres, és una mica avorrit, entre cometes, accedir-hi a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest... d'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final, la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix, des de les xarxes socials, ho intento una mica. Amics del Prat, fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final, la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre'n. Al final, el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir-hi, si estem interessats en aquesta jornada que heu organitzat.
4: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcal hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2, i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
2: I a part és a la pròpia granja de la Ricarda, que farem una visita al final, i que és una granja de... que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que, bueno, i que es va traslladar 1,3 km al nord, des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no?, de la TU.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt content que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
2: Com sempre. A vosaltres, Rafa. Fins aviat.
3: Fins aviat.
4: Adéu.
0: Doncs només ens queda dir-vos això. Adéu i fins demà. Gràcies a tots. Bona tarda.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així,
7: gener,
8: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com. Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
11: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
12: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
13: Música, cultura, esport, entreteniment... Tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
14: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
15: Loco. ¿Tú eres perfecta?
16: No lo sé.
15: ¿Y tú?
16: Pues claro que sí.
15: I tu, que ets perfecta?
17: Però n'hi ha algú perfecte?
15: No ho sé.
18: Clar que no.
15: No?
18: No, no hi ha ningú perfecte.
19: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
20: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
21: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
22: Són les 6.
21: El Prat en 3 minuts.
22: Bona tarda, es parla Luis Rodríguez Alonso. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'endarrereix 5 anys més. El Consell de Ministres s'ha aprovat avui el document de regulació aeroportuària, el DORA 3, per al període 2027-2031, que no inclou una partida específica per l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació, si finalment té l'aval europeu. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha condicionat la inversió a l'aprovació per part de la Unió Europea del pla director de l'aeroport en fase de redacció.
23: De esos 191,25 millones, la mayor parte, la parte sería para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista. Compensaciones medioambientales que, en el caso de que la Unión Europea, teniendo en cuenta que además se afecta a un espacio adscrito a la red Natura 2000, considerara que son viables, se materializarían sobre todo en la adquisición de suelos y desarrollo de espacios medioambientalmente equiparables a los de la red Natura 2000 y que por tanto habría que comprar, que habría que adquirir, que habría que acondicionar.
22: Les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa de Prat considera que l'endarreriment demostra la dificultat de complir amb les mesures compensatòries mediambientals que exigiran per part de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
24: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
22: També ha fet referència a l'habitatge o al servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que assistirà. També ha assegurat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que ja va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les. La compareixença ha estat amb la presència dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular.
21: Esport.
22: I als esports, les lligues nacionals de triatló han arribat al seu final el passat cap de setmana. El Prat Triatló ha aconseguit l'onzena posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, ja que s'ha quedat a només 4 de l'Alcobendas, que ha estat desè. Per la seva banda, l'equip masculí ha estat sisè a la segona divisió, amb 249 punts, ocupant la zona noble, però perdent una mica de pistonada en la lluita per l'ascens. Fins aquí les notícies d'aquest dimarts 15 de setembre. La informació local torna ben puntual demà a les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin una bona tarda.

Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició del Prat Esports. Avui un dia més, dimarts 15 de setembre del 2026, una nova oportunitat doncs, per parlar una bona estona d'Esport Pratenc aquí al 91.6 de la FM del Prat Ràdio. Farem una breu repassada de coses que han succeït aquesta setmana i que van succeint en general, com per exemple el tancament de les lligues nacionals de triatló, el Gran Premi de San Marino de motociclisme, una miqueta com a mínim d'obertura, podríem dir, de la prèvia de la final de la Lliga Catalana de Segona FEB, que es disputa demà a Sant Feliu de Llobregat entre el Club Bàsquet Prat i la Bisbal. I doncs alguna altra novetat més, com per exemple que ja coneixem de manera oficial l'horari del partit de diumenge de l'Associació Esportiva Prat davant el Singuerlín, o l'acord de preus i d'entrades que hi ha entre 15 dels 16 equips de la Lliga Elite. Això, a més d'evidentment, el futbol pot hablar per al món, on avui tenim doncs, un convidat d'excepció, l'actual secretari tècnic del Centre d'Esports L'Hospitalet, Xavi Civil, a més d'evidentment el Manolo Gol, que repassarà doncs, tots els partits de les i els futbolistes del darrer cap de setmana. Per tant, sense més dilació, comencem. Benvinguts, això és el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Ivan Conde.
1: Doncs com dèiem, aprofitem aquesta estoneta per repassar diferents notícies, entre elles que les lligues nacionals de triatló han arribat al seu final el darrer cap de setmana i que el Prat Triatló ha aconseguit finalment la 11a posició en la primera divisió femenina amb 138 punts, ben a prop d'entrar al top 10, on de fet s'hi ha quedat només a 4 punts. Ha estat l'Alcobendas finalment l'equip que ha tancat aquesta posició. Això pel que fa a la primera divisió masculina, o millor dit, a la primera divisió femenina, perdó. En categoria femenina parlem de primera divisió. En categoria masculina parlem de segona divisió, on el Prat Triatló ha aconseguit la 6a posició final amb 249 punts, ocupant la zona noble, quedant-se una miqueta a prop de la lluita per l'ascens. I a motociclisme, ho comentàvem, Joel Esteban ha patit el 5è abandonament de la temporada, en aquest cas el Gran Premi de San Marino disputat a Misano, després de ser empès per Adrián Fernández. De fet, el pilot pretenc ha penjat l'acció a xarxes socials sense dir res, però segurament mostrant la seva insatisfacció per aquesta situació a la cursa. El pilot pretenc va ser 13è a la classificació i va aconseguir posar-se fins i tot al capdavant del segon gran grup, però amb ell mig de la lluita, com comentàvem, el dorsal 31 es va passar de frenada i es va dur per endavant a un Joel Esteban que va haver d'abandonar. Amb aquest resultat, el Joel Esteban és 16è de la classificació general del Mundial amb 53 punts, un Mundial que no s'atura, i aquest mateix cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Àustria al Red Bull Ring de Spielberg. I com dèiem, també demà el Club Bàsquet Prat disputa la final de la Lliga Catalana Segona FEP al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat a partir de les 8 del vespre. Els Potablava, que venen amb la moral reforçada després de vèncer en la seva estrena Copa Espanya contra l'Amics de Castelló. Això sí, recordem, no comptaran ni amb Smallwood, lesionat des de fa un temps, ni amb Robert Cusells, que es va fissurar la setmana passada un dit. El Prat busca la 5a Lliga Catalana LEP de la seva història, a part de les dues lligues catalana EVA que té, després d'endur-se de manera consecutiva les edicions de la Lliga Catalana LEP del 2015, 2016, 2017 i 2018. I la fundació de l'Associació Esportiva Prat, recordem, també va tancar la seva participació a Copa Catalunya després de caure a tercera ronda contra el Martorell, el segon filial masculí del club, i ha participat com a campió de quarta catalana i ha estat capaç de superar dues rondes. En total, un recorregut del qual n'ha parlat el seu entrenador Luis Gómez al Prat Esports en declaracions en el programa d'ahir.
2: El primer partido oficial que perdemos después de, bueno, de prácticamente toda la temporada pasada que no perdimos ningún partido, pero bueno, al final era estadística, en algún momento tenía que llegar, pero estamos muy orgullosos de que haya tenido que llegar con un Liga Élite, y eso tiene mucho mérito para los chicos, que al final hicieron un trabajo espectacular el fin de semana y que al final pues tengan que remontarte incluso, pues eso hace que el grupo esté orgulloso y la afición también.
1: I en paral·lel, l'Associació Esportiva Prat ha confirmat que el partit d'aquest diumenge davant el Singarlín es jugarà a 6:45 de la tarda, és a dir, a les 18:30. De fet, la intenció del club és jugar com a mínim les primeres jornades de Lliga els diumenges per la tarda, un horari al qual també es traslladen les emissions dels encontres de la xarxa a la categoria, a la Lliga Elite. Tanmateix, 15 dels 16 clubs de la Lliga han anunciat un acord de preus per a socis visitants, tots els equips del campionat, excepte el Castelldefels. Recordem que l'any passat el Prat també va ser un dels pocs conjunts que no s'hi va afegir, trencant una mica una tradició en què el Prat havia sigut, de fet, una de les entitats pioneres i instigadores dels preus populars fa ja més d'una dècada. Per tant, amb excepció del partit de la jornada 2 als Canyars, els socis de l'AE Prat podran adquirir entrades a 5 euros a tots els partits on jugui el seu equip com a visitant aquesta temporada. I un cop repassat tot, és torn de Futbol Potablava pel món.
3: Vine a Visionland a fer-te un examen visual o auditiu totalment gratuït i emporta't un regal. Descobreix a Visionland la nostra tecnologia avançada, els millors productes especialitzats i les nostres ofertes amb avantatges únics. Som Visionland, al teu costat des de 1995. Confiança, qualitat i innovació. Ens trobaràs a l'Avinguda Verge de Montserrat 115, al costat del Cinema Capri.
4: Atenció, tenim una cosa a dir-te.
5: Ha arribat el teu moment Carpe Diem, perquè durant els 10 dies Kia, el teu Kia des de 15.500 euros amb finançament del Banco CTLM no és la nostra última oferta. Vine al teu concessionari Kia i demana aquell descompte extra que et mereixes. Només fins al 20 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: aquesta victòria de diumenge davant l'Atlètic Lleida?
1: Bueno, doncs primer de tot molt contents perquè al final, com tots sabeu, aquest any la tercera és una categoria molt més complicada que altres anys per la suma de projectes com pot ser el nostre que estem involucrats allà en aconseguir el mateix objectiu. I la veritat que molt contents perquè l'Atlètic Lleida per mi és un d'ells, no? Crec que és un equip que estarà dalt sens dubte, que lluitarà pel mateix objectiu que nosaltres, i vaig veure un equip el nostre molt sòlid, molt concentrat, molt ben pilota, molt organitzat, i crec que les sensacions d'aquest primer partit a casa són molt bones.
2: Xavi, habíais comenzado la liga con un empate ante el Vilanova, bueno, con dos empates porque uno en la competición de la Copa Federación, también 2-2, no sé si fueron iguales los dos partidos porque el marcador fue prácticamente igual, idéntico.
1: Bueno, sí, realmente los dos partidos entre ellos tienen varias similitudes. Al final el Vilanova es un equipo que bueno, con Onserrano, García, Señé, pues te someten bastante con balón, juegan bien entre líneas. Al final los dos partidos en los que las primeras partes es más de ellos porque pues eso, tienen la posesión, nos someten, tienen alguna acción clara, y luego en la segunda parte el míster ajustando un par de cosas en el vestuario, pues salimos, intentamos cambiar un poco el tono del partido, y ahí sí que, bueno, sí que nos imponemos, tenemos ocasiones, somos capaces de marcar gol con el talento que tenemos arriba, pero al final sabemos que es un equipo que también va a estar en la lucha, como he dicho antes. Al final creo que en la ecuación hay muchos equipos que podemos estar ahí arriba, y bueno, al final para nosotros un punto en campo del Vilanova, y tal y como se dio el partido, es muy positivo porque ya sabemos que aquí fuera de casa todo lo que sea sumar es positivo.
2: Y luego queda el otro partido que habéis jugado, que ha sido en campo del Comillas, en la Copa Federación, donde al final hubo derrota, 3-2, pero no sé si tuvisteis opciones de haber pasado la eliminatoria.
1: Sí, al final el análisis es sencillo y a la vez no sencillo, porque al final es un partido que tenemos que ganar, porque al final somos muy, muy, muy superior al rival en todos los aspectos, ya no a nivel de calidad, sino en todos los aspectos del juego. Les dominamos todo el partido, les generamos, creo que contabilizábamos con el míster el otro día hasta 18 ocasiones claras de gol, tenemos tres palos. Bueno, al final es ese típico partido que todos los que estamos en este tipo de fútbol lo hemos vivido alguna vez, en Logroño, que hacía más frío de lo que aquí habíamos podido vivir en meses. Al final no es poner excusas, pero bueno, al final eso es un partido que se te escapa, que se te escapa de 10 que juegues, pues se te escapará uno, y los otros 9 los ganas 3-0 o 4-0, ¿no? Pero bueno, al final son competiciones un poco que te llevan al límite. Para ellos también era, me dijeron, el partido más importante de su historia, porque al final es un equipo muy humilde de Logroño, de la zona de La Rioja, y al final pues ellos también hicieron lo suyo, el público apretó los últimos minutos y consiguieron darnos la vuelta, ¿no? Al final es un batacazo porque al final nosotros queríamos seguir compitiendo la Copa Federación, la propiedad tenía ganas de poder clasificarnos para Copa del Rey, pero bueno, sabemos que al final el objetivo prioritario es la Liga, así que a olvidarlo cuanto antes, a aprender, porque sacamos aprendizajes todos, y a seguir con la Liga.
0: Xavi, després del teu pas pel Prat, entre d'altres amb aquell gol contra l'Orihuela per donar la salvació, vas estar a la Fundació Esportiva Gram, etc. Però després que has estat a diferents àmbits del futbol, explica'ns una mica quina ha estat la teva trajectòria els darrers anys i després com va arribar també l'oferta de l'OSPI.
1: Bueno, jo quan... Sí que és veritat que tinc un impàs que quan acabo Prat estic un any sense jugar perquè no m'arriba cap projecte que m'animés a seguir. Sí que és veritat que després amb la incorporació de José Solivellas a la grama decideixo tornar a jugar, però bueno, al final amb tota la inactivitat que vaig tenir, a més a nivell de lesions que ja les vaig patir al Prat els últims dos anys, doncs em va impedir poder seguir, no? Llavors des d'aleshores he estat vinculat al futbol a través d'agència de representació, on portava més la part de canteres no professionals i futbol no professional, tercera, segona i primera federació, i bueno, al final vaig estar dos anys empapant-me, aprenent, perquè era l'agència. I res, al final amb l'OSPI, doncs, a través de sobretot de Tiago, com ja sap gairebé tothom, doncs, bueno, anàvem parlant, no? Al final ell sabia que jo era molt coneixedor de la categoria, que coneixia molts jugadors, inclús els jugadors que tenim a l'OSPI. Llavors, bueno, ell m'anava preguntant, jo anava dient la meva opinió, i arrel una mica d'aquestes conversacions, diguéssim, més de bar, per entendre'ns, doncs, bueno, va sorgir l'oportunitat de poder-me incorporar quan ells decideixen prescindir del director esportiu anterior. I al final, doncs, jo crec que per mi, al final, estar vinculat al futbol és el que més m'agrada, és el que he fet des de petit, i crec que per mi, doncs, és una oportunitat única que no podia desaprofitar, i des d'aleshores, doncs, treballant molt per aprofitar-la i poder seguir creixent.
0: Quina ha estat la feina precisament en aquestes primeres setmanes, aquests mesos? Perquè, com dius, doncs no han sigut uns tempos els més habituals del món, no? No has pogut crear un projecte des de zero. Per tant, com ha sigut també a l'arribar i, doncs, això, prendre algunes decisions, no? Hem vist, doncs, algunes incorporacions, fins i tot alguna baixa. Com han sigut aquestes primeres setmanes?
1: Bueno, doncs han sigut setmanes molt, és el que deia abans, no? Molt dures, moltes hores de despatx, de telèfon, de trucades. Al final, bueno, jo, amb tota la humilitat del món, doncs, tenia unes opinions de jugadors que estaven a la plantilla de l'any passat, i al final, doncs, jugadors que creiem que teníem que incorporar per l'objectiu real que tenia l'Hospitalet, no? Llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, començar a treballar, confeccionant amb el míster, que la veritat que des del primer dia m'ha posat molt, molt, molt fàcil, i a partir d'aquí, doncs, confeccionar una plantilla que pugui lluitar per ser campiona. Si després no som campions, pugui lluitar per ascendre en un playoff per la resta d'Espanya, no? Llavors, bueno, jo crec que han sigut mesos de molta feina, però crec que ha quedat una plantilla molt completa i per poder assolir l'objectiu.
0: I amb els jugadors que al final han marxat, ha sigut fàcil o hi ha hagut algun cas que realment, doncs, ha tocat parlar molt o fins i tot arribar directament, doncs, a un acord purament contractual i, no?, una indemnització, etc., i ja està?
1: Bueno, al final amb tots hem tingut que arribar a algun tipus d'acord, perquè al final són futbolistes on hi havia un contracte signat. Llavors, només faltaria que no poguéssim arribar a un acord. Amb tots crec que s'ha fet de la millor manera possible, entenent que això és futbol, que la propietat té uns objectius, que la direcció esportiva té uns objectius, l'entrenador té uns objectius, i al final aquí no volem, a nivell personal, fer mal a ningú. Crec que les persones que amb les que hem pres aquesta decisió, doncs, podran dir millor o pitjor, però crec que tal com s'ha abordat el tema des de la nostra part, doncs, ha sigut molt, molt professional. Et diria que potser la decisió més dura, doncs, ha sigut la de Sergio Castillo, perquè al final és una persona que jo coneixia, que de fa molts anys, que tinc certa apreci, i al final, doncs, bueno, són coses que ara, com he estat molts anys jugant i estic a l'altra part, doncs, em tocarà fer amb més companys, i no puc fer res, no? En aquest sentit, he de ser professional, decidir plenament amb el cap i amb els objectius que tenim, i així ho he intentat fer, i els he intentat dir a tots ells.
0: Sí, que pel que també em comentes, ho tens bastant clar, no? Aquest punt de separar, podríem dir, doncs, la part més personal de la professional. Ho has tingut molt clar i fàcil des del principi, o costa una mica també adaptar-se a prendre aquest tipus de decisions?
1: No, sí, jo sempre ho he tingut molt clar des del principi. El que costa és abordar-ho, no? És sentar-te amb aquesta persona, mirar-li als ulls i dir-li el que pensa a nivell esportiu i la decisió que pren el club, no?, en aquest cas. Però, bueno, al final són coses que van amb la feina. Crec que el que no estic capacitat per fer-ho, doncs ha de fer una altra cosa, no? Llavors, en aquest sentit, òbviament som humans, i al final totes aquestes decisions, doncs, te les portes a casa i afecten, perquè és la realitat i és normal, però al final és la nostra feina i ho hem de portar a sobre.
2: Xavi, nos has hablado ya de Tiago Alcántara, también en el hospital Alba, Jordi Alba, y también... también el año pasado conocimos de que Messi se había metido en el Cornellá, un Cornellá donde tú bien conoces, ya que jugaste en el fútbol base y en el primer equipo. Me imagino que será especial cuando llegue el partido contra el Cornellá, ¿no?
1: Sí, sí, sí, muy especial, muy especial. La verdad que es muy especial para todos. Al final creo que hay una baja en Hospitalet de Cornellá, porque bueno, tanto Jordi ya ha estado en Cornellá, John, el analista, también ha estado en Cornellá. Bueno, tenemos mucha vinculación con Cornellá y lo que tú dices, ¿no? Esa rivalidad de Jordi con Leo, que seguro que estarán ahí en Miami los dos pendientes del partido y con muchas ganas, entendiendo perfectamente que a nivel deportivo pues es un partido fuera de casa contra un rival complicadísimo. Entonces, a competir de la mejor manera que podamos. Creo que tenemos armas para poder hacerles daño y sumar. Entonces, nada, con muchas ganas, y será un partido especial, no solo para mí, sino para mucha gente.
2: Bueno, ya ha comentado Iván el partido aquel contra Orihuela, donde fuiste el héroe con el gol de la permanencia. Me imagino que ese fue uno de los partidos más especiales de tu carrera y uno de tus mejores goles, aunque también tengo aquí anotado un hat-trick en el Narcís Sala con el Sabadell B, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, obviamente todo lo que es un hat-trick, pues al final, como se meten pocos, lo recuerdas con mucho cariño. Pero sí que te diría que el gol más especial de mi carrera fue el de Orihuela por lo que representaba, porque al final soy pratenc de cuna, me considero del Prat, empecé a jugar a fútbol ahí y acabé ahí prácticamente. Entonces al final ese gol para mí fue el más especial, sin duda, por también todo lo que suponía, ¿no? Creo que esa temporada competimos de una manera bárbara, o sea, estábamos en una categoría súper, súper difícil con proyectos, bueno, como Andorra, Nacional de Tarragona, Barça B, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, que ese Prat compitió muy bien. Creo que era la esencia de lo que ha sido el Prat toda la vida. Entonces ese gol al final para mí refleja muchas cosas, ¿no? También teniendo en cuenta que bueno, que mis dos temporadas en Prat no fueron como a mí me gustaría, es la realidad. Participé seguramente por las lesiones menos de lo que me hubiera gustado, pero bueno, al final ese gol siempre, digamos, que borra todo lo malo y siempre para mí va a ser el más especial de mi carrera deportiva, sin duda.
0: Parlant de gols, hi ha un gol també amb el Prat, al camp del Badalona, que jo no sé si te'n recordes, però és un dels gols que jo he celebrat mai a la vida, perquè va ser un partit on al Prat li podria haver caigut un autèntic carro i arribes tu al 93 i una única pa casa. No sé si te'n recordes.
1: Sí, sí, sí, el recordo bé també, perquè a part és una... Bueno, és un partit que me'n recordo que estàvem amb Alberto Padilla a la banqueta i vam sortir junts d'escalfar i veiem com el Badalona anava fallant ocasions, no? Un contra un, me'n recordo de Robert Simón, tinc el partit gravat perquè tinc bastant bona memòria per aquestes coses, i me'n recordo que amb Padi anàvem dient, és que empatamos seguro, perquè ja sabeu com funcionen aquestes categories, perdones, t'empaten, i me'n recordo que Padi em va dir, vas a salir i vas a meter el gol de l'empate. I sí, sí, recordo bé el gol, perquè és una acció que jo intento treure com un penalti, perquè em fan com una tocada així per l'esquena, em llenço al terra i crec que és, bueno, John Neskens que l'empalma al segon pal, i quan em passa la pilota pel costat jo pràcticament des del terra poso la punta del peu i cap a dintre. Sí, sí, sens dubte un gol molt especial i que recordo molt bé, sí, sí. Mm-hmm.
0: Tornant al present, Xavi, com a mínim hi ha quatre projectassos a Tercera Federació que, com a mínim des de fora, la sensació és que tenen l'obligació de pujar sí o sí. Això també com es gestiona? Perquè qui pugi tindrà molt de mèrit, poden fins i tot pujar els quatre, si no vaig errat, o els cinc equips catalans que, no, l'ascens directe i els del play-off, però és difícil pensar que tothom ho pugui assolir.
1: Sí, sí, sí, o sigui, al final aquí la realitat és que no tots podem fer-ho, òbviament el qui primer ho farà és el primer, llavors l'objectiu de ser campió crec que ara mateix doncs el tenen 4 o 5 equips, no? Perquè al final és la manera de poder assegurar-te pujar directe. Ho parlàvem amb molta gent aquest dies, però al final són projectes mai vistos a la categoria, és una realitat, no, mai a nivell d'inversió, a nivell d'entrenaments pels matins, de professionalitat. La tercera històricament no ha tingut mai projectes d'aquest tipus. Ara al final, doncs, bueno, el futbol està canviant, els clubs són gairebé la majoria de propietats i decideixen una mica com volen actuar, i al final són projectes ambiciosos que volen estar a primera federació el abans possible, o al futbol professional molts d'ells, no? Llavors, bueno, ens ha tocat aquest moment. Crec que estem preparats en tots els sentits, no només a nivell econòmic per pressupost, sinó per la gent que estem treballant al club. Crec que aportarem valor i en aquest sentit ens hi deixarem la pell per poder assolir l'objectiu. Serà molt complicat, és una realitat. Jo al final, a la propietat, que no és tan coneixedora, diguéssim, de la categoria, doncs intento anar dient-li, no? I intento reforçar, per exemple, el 2-0 contra l'Atlètic Lleida, que té un mèrit enorme, i a lo millor qui no coneix tant la categoria, doncs no és conscient, no? De lo que suposa guanyar un partit amb un rival directe. Llavors, en aquest sentit, doncs, a treballar-ho. Sabem també que escolta, que si no som campions perquè la Lliga està com està, doncs tenim un playoff on hem d'anar amb garanties de poder lluitar-ho per poder pujar.
2: Hablando del playoff, esta temporada hay cambio. Antes solamente subía el campeón y un equipo más de la comunidad. Ahora, al haber sorteo puro, digamos, pues hay más opciones, ¿no?
1: Sí, al final es algo que, bueno, que como clubes tenemos que estar agradecidos también a la Federación Catalana de Fútbol, que es la que un poco bueno, sacó el tema y apretó a la Federación Española, porque, bueno, al final es una realidad. Pasa aquí en Cataluña, como puede pasar en el grupo de Madrid, en grupos de Andalucía, pues hay más nivel, más presupuesto que en otras zonas, en otras comunidades autónomas de España, ¿no? Entonces esto es una realidad y no dejaba de ser un pelín injusto que tuviéramos que jugarnos un ascenso, ¿no? con estos rivales directos que tenemos aquí, pues que son más potentes que los que pueden estar fuera, ¿no? Entonces a mí personalmente, ya no solo por el nivel, que también, porque al final creo que las probabilidades aumentan, no sé en cuánto, pero porque luego al final depende también del equipo que te toque, porque hay muy buenos equipos por toda España, pero ya no solo por eso, sino por el concepto de playoff de toda la vida, ¿no? Yo he jugado muchos y creo que para mí un playoff pues es eso, es irte fuera con un equipo desconocido, que tienes esta sensación de estar jugando una final, de estar jugando algo especial de verdad, ¿no? Y al final jugarte un playoff, pues por ejemplo el año pasado el Hosti, ¿no? Contra el Badalona, que ya te has enfrentado dos veces a ellos, que los conoces perfectamente, pues no es tan especial, ¿no? Entonces creo que también en este sentido, en todos los sentidos, ¿vale? Tanto a nivel competitivo como a nivel más de lo que siente el jugador, ¿no? Cuando juega un playoff, creo que el formato mejora muchísimo volviendo a como estaba antes.
0: Doncs no sé el teu entorn, però com a mínim el meu, jo sempre havia sigut defensor de tornar al que ara tenim, i em trobava pràcticament sol, a la gent li agradava molt el playoff català, tot i que jo estic completament d'acord amb tu, però entre que si taquilles, que si no sé què, que si tal, però és cert que jo crec que sobretot pel jugador era una experiència molt més completa i molt més xula.
1: Jo parlo sobretot des d'aquesta vessant, no? Jo he tingut la sort de jugar 3 a la meva vida i al final tots, inclús en les derrotes, perquè un sí que va aconseguir l'ascens i els altres dos no, però inclús en les derrotes al final et queda algo especial, no? De viatjar amb els companys, d'estar-te jugant una final recordo amb el Terrassa a Compostela, no? I escolta, i després del partit pues, no vam aconseguir l'objectiu, però hòstia, al final el fet de sentir-te professional, viatjar, jugar en un camp, doncs en aquest cas ens va tocar jugar allà al Vero Boquete i al final doncs és un camp espectacular, no? Jo crec que l'experiència de jugar un playoff per Espanya és algo que el jugador ho recorda sempre i al final per mi no té color.
0: I així per anar acabant, explica'ns una mica, és difícil, però en aquest món del futbol que també cada cop és més, no?, diferent, com a mínim, hi ha un rival de la tercera divisió que fa insights, no?, i que coneixem absolutament tot per dins. Si es fes un insight de Xavi Civil d'un dia rutinari, Quantes hores treballes? Quan comences? Quan acabes? Quines són les coses que fas en el dia a dia?
1: Pues mira, al final, perquè us feu una idea, avui m'ho estic prenent amb més calma, perquè entre el viatge de Logroño i de més porto des del dilluns passat sense parar ni dissabte ni diumenge. Llavors avui intentaré no passar pel club, però que crec que em tocarà passar en algun moment. Però bueno, al final penseu que en aquests dies, sobretot els dies passats de mercat, doncs és entrar a l'oficina pràcticament a les 9, 9 i mitja i marxar a 9, 9 i mitja de la nit. Al final arribar, entrenament del primer equip, sentar-me amb cos tècnic, amb míster, repassar al final situacions de mercat, repassar situacions de lesionats, si s'ha de gestionar alguna prova mèdica per a algun d'ells. Al final després és entrenament del primer equip, però al final doncs, pues, has de gestionar alguna cosa amb el delegat que t'està dient que després de Vilanova doncs, han de sopar pizza els jugadors. Al final coses que van sorgint contínuament i que al final bueno, són, òbviament són coses que gaudeixo molt de fer, però perquè tingueu una idea doncs és això, no? És pràcticament tot el dia allà, reunions també amb companys de futbol base, amb companys de l'àrea de negoci. El míster també és un tio que està fins a les 7-8 de la tarda allà, llavors al final doncs, moltes reunions amb ell, parlant d'aspectes tècnics de l'equip també, i al final estaria bé fer un insight perquè ho veuríeu bé, més que el que pugui explicar jo, però bueno, al final són dies exigents, dies llargs, però la veritat que molt content.
0: Tot és parlar-ho, al final, ni que sigui allà 24 hores amb Xavi Civil ho podem fer, sobretot si és el tram final de temporada i a més és un dia bonic, Manolo.
1: Sí, podem mirar.
2: Por mi parte, la última, quería que me comentaras algo sobre el Prat, que está aquí en Liga Elite, necesita ascender a como mínima tercera, pero bueno, va a tener una eliminatoria de Copa del Rey y donde si pasa se enfrentaría a una primera división, una competición, la Copa, que creo que tú no has jugado, ¿verdad?
1: No, nunca he tenido la suerte de participar en la Copa.
0: Doncs mira, ja una cosa pendent, ni que sigui, no? També amb l'Hospitalet, que hi ha possibilitats d'aconseguir una bona posició en Lliga Tercera Divisió. Doncs Xavi, gràcies per aquesta estona, molta sort aquesta temporada amb l'Hospitalet i doncs això, tant de bo puguem parlar aviat amb bones notícies.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer com sempre, una abraçada.
0: Doncs Manolo, segon protagonista d'aquest Pratenses, ens quedaven encara partits per repassar.
2: Así es, nos habíamos quedado en la tercera división, vamos a bajar a la Liga Elite, que pese que aún no ha empezado la competición, sí que tenemos dos jugadores que han participado, bueno, uno de ellos no, en la Copa Cataluña, concretamente el Martorell de Aleix Castillo, jugó aquí en el Julio Méndez el partido de la tercera eliminatoria de Copa Cataluña, victoria por 1-5, con Aleix jugando el último cuarto de hora del encuentro. Y el otro jugador es David Monfort, con el Singerlin, que perdieron en campo del Codolar por 1-0, el Codolar que va a jugar en segunda catalana, pero como ya sabemos, David Monfort no pudo jugar el partido porque está pendiente de operarse de la pierna con esa lesión de ligamentos. Y vamos con la categoría veteranos. El Gabá, con José Ávila jugando de titular, ganaban a la Peñanguera por 3-0. También victoria del sector Montserratina por 3-1 ante el Pajaril. Y también triunfo del San Pancracio de Carlos Rodrigo por 2-1 ante el Incresa. Y otra victoria también, pleno de victorias en esta categoría de veteranos, el Viladecans de Alberto Fuentes ganaba por 1-5 al Sampera Nord. Y cerramos con División de Honor Juvenil, la DAM de Alex Túnez empataba frente al Badalona 1-1.
0: Doncs Manolo, t'esperem dijous amb la Maroteca i ja després diumenge comencen les retransmissions, comença la Lliga amb aquest Prat Singerlin, que recordem és a 6:45 de la tarda. Ens haurem d'acostumar com a mínim al principi de Lliga, pel que ens ha arribat i ens comentaven que com a mínim els primers partits del campionat seran diumenge tardes. També l'enjoc de la xarxa ha canviat de dissabte a diumenge a partir de les 4 i escaig. per cert, estem treballant en que es puguin veure per al Prat.tv els partits que emeti la xarxa, per allò de la comoditat, doncs, de ficar-te al Prat TV i ja que surti automàticament el reproductor i podeu veure'ls. És una cosa que s'està treballant i que tant de bo puguem començar a fer, especialment quan jugui la Prat. Però això, bueno, doncs escoltem dijous, diumenge i ja tot comença.
2: Sí, el jueves tendremos de invitado a Eusebio Corpa, que fue el entrenador que hizo debutar al técnico del Prat, Cristian Gómez, en el Hospitalet.
0: Fíjate.
2: Y el domingo pues estaremos en el Sarnier, en ese partido frente al Singerlin.
0: Doncs que vagi molt bé, Manolo.
2: Gracias, hasta luego.

doncs fins aquí el Prat Esports d'aquest dimarts, dia 15 de setembre del 2026. Ja sabeu que doncs, tornem com és habitual cada dia des del Planeta Prat a partir de les 9 del matí, després aquesta trosset als informatius, des de la 1 amb la informació i una miqueta més endavant amb els esports, i a partir de les 6 amb una nova edició del Prat Esports. Us acompanyarà, això sí, demà i passat demà, el Nil Piera, però doncs, res no canvia perquè doncs, continuarem oferint-vos el de sempre i de la millor manera possible estareu molt ben acompanyats per al Nil. Us deixem amb la resta de la programació del Prat Ràdio amb el desig de tornar-nos a escoltar demà mateix. Que vagi molt bé, passeu molt bé el que queda de tarda i una molt bona nit.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: llences una mirada.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així,
4: gener,
5: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
8: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
9: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
10: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
11: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
12: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
13: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
14: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
15: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
16: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
15: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
16: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
17: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
18: Bona tarda, són les 7.
19: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
18: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat, Jordi Fortià.
20: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puente és el ministre de Transports i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
21: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
22: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
18: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
20: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
18: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
20: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
23: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
18: En cultura, tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora.
20: Tarragona s'omplirà de cultura popular fins al proper 24 de setembre amb més de 500 actes. La cercavila, el seguici popular, els castells, la processó, la baixada de l'Àliga o el correfoc tornaran a convertir els carrers tarragonins en els grans escenaris de la festa major.
18: I en esports, Toni Castro, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
0: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi blaugrana s'ha imposat a Wembley. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada de Lliga de la primera divisió masculina de futbol a Butarque, ara mateix, minut 2, Rayo 0, Espanyol 0.
17: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora. El dimecres, de moment, amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre, les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous, compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions a la Nacional 230 per un incendi a Alfarràs, del qual en parlarem de seguida. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant efectivament la Nacional 230, que està tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Es fan desviaments cap a la C26, dit això, a l'autopista P7 i a l'antitud de Barrera del Vallès en sentit sud, a la C58 i a l'antitud de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord, i a la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la B23 i a Quart d'Esplugues a Barcelona i l'antitud de Molins de Rei al Papiol. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs i a la ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i d'Esnadria al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre que el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sí, com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del D'Hora 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: 191 milions para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Precisament, ho dèiem en portada, per al govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
4: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
7: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest D'Hora 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del D'Hora 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
4: La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
8: Y el que no pueden pretendre Illa y Sánchez es ser los campeones en la lluita contra la emergencia climática y al mateix temps estar impulsant polítiques que son propias dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
9: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà qualifica d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
10: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
9: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal.
11: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les tres que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Panec, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
11: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
0: El govern posa fil a l'agulla al full de ruta marcat pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius.
4: En relació a la proposta d'Illa de fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
12: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
4: Des de Comissions Obreres també reclamen a ella passar de les paraules als fets respecte de

0: persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
1: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, pues, la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, pues, som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
0: Els comuns han demanat a ella que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictòria la proposta de pacte quan diuen i ja no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En successos, els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
4: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Donjó, directora del Col·legi Badalonès.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i, bueno, i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
3: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
0: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
6: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
0: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
3: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
0: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
7: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
0: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Albert Ferrer.
8: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Ho dèiem abans, un incendi actiu encara a Alfarràs ha obligat a confinar la població d'Andaní i les granges properes a

0: internacional 230, que també està tallada en aquest punt. Anem cap allà o a Ulla i de Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
1: Doncs sí, el cap de l'incendi evoluciona per la Serra de les Guixeres en direcció als camps de conreu pròxims a la Nacional 230, una carretera que està tallada en el sentit Pont de Suert i per on el trànsit es desvia per la C26. L'avís de l'incendi s'ha produït a les 4 de la tarda i inicialment s'hi han desplaçat unes 10 dotacions terrestres i dos mitjans aeris. També s'han incorporat efectius dels bombers 2, que a hores d'ara els bombers estan prioritzant els treballs al flanc esquerre de l'incendi per evitar que es pugui obrir camí amb el canvi de vent que està passant de ponent a Marinada. Els equips treballen aprofitant pistes forestals i també les carreteres de la zona per contenir l'avanç de les flames. Com hem explicat ja, el foc afecta massa forestal i està a prop del torrent Regal de Viuda i des de les 5:40 de la tarda s'ha demanat el confinament d'Andaní, on hi viuen unes 240 persones i també de les granges pròximes a la zona més afectada.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem. De fet, aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, qui impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
2: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
3: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats controlats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
2: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: En cultura a tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora. Anem-hi doncs en directe a Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, estem aquí a la plaça de la Font de Tarragona on des de les 7 de la tarda s'ha donat el tret de sortida a aquesta crida de les festes de Santa Tecla 2026, l'acte que dona inici oficial a aquesta festa major. Estem ara mateix en directe en parlaments de la consellera de festes, Sandra Ramos, segur que sí, amb xiulets per la polèmica amb el tema de barraques d'aquestes darreres setmanes. El fil de tot això pel que fa l'any que protagonitza especial pels tecles i tecleres d'honor, una quarantena aquest any que han rebut fa només uns minuts el seu reconeixement en el marc d'un dels actes més solemnes i tradicionals de la festa. Ara, avui seguit serà el torn dels perpetuadors de les festes aquest any en plural, perquè són els portants dels Segants Moros i els Negritos del col·lectiu Titano, que seran homenatjats per la seva vinculació durant més de 25 anys a aquesta festa tarragonina, i tot plegat davant d'una plaça de la Font plena de goma goma, que espera un dels moments més estels de la tarda, com serà el toc de crida de la tronada, que estarà a càrrec de la pirotècnia Calferro Fireworks, una companyia pirotècnica dels Països Baixos, que serà l'encarregada de posar el punt final a aquest acte d'inici de les festes majors de Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Eduard. I la 17a edició del Festival de Circ de Terrassa obrirà portes del 17 al 20 de setembre amb dues novetats importants, el canvi d'ubicació i alguns espectacles seran de pagament. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
5: Del 17 al 20 de setembre s'han programat una vintena d'activitats i 12 espectacles de circ contemporani, però amb arrels tradicionals. Una vintena d'artistes i companyies de Xile, Argentina, Aragó, Andalusia i Catalunya en són protagonistes. La principal novetat és el canvi d'ubicació. Després de 14 edicions centrades a la Maurina, el festival es trasllada a l'antic poble de Sant Pere per buscar nous públics i una nova empenta. Escoltem Albert Fernández, membre de l'associació Tub d'Assaig 770.
6: Nosaltres, després de 14 edicions a la Maurina, hem sentit que l'energia que teníem per seguir fent el festival allà estava esgotada i que necessitàvem un canvi d'etapa, donar una altra mirada al festival, buscar espais nous, públics diferents,
5: L'altra novetat és que algunes activitats seran de pagament a preus econòmics, 5 euros per assegurar l'assistència.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
8: Bona tarda, Lali. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley i a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertirà en l'estadi amb més seients d'Europa. Per al final d'aquesta Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del president del Barça, Joan Laporta.
9: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
8: I també n'ha parlat l'entrenador del Barça, Hansi Flick, Flick que té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final de 2029.
10: I'm 100% there.
11: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
8: El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per l'avís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, el tècnic alemany ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal faci campanya a favor de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
11: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
8: I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada intersetmanal de primera. L'equip de Manolo González està jugant a Butarque contra el Rayo i està perdent amb gol d'Álvaro García al minut 3. Ara mateix, minut 22, Rayo 1, Espanyol 0. I en bàsquet, en aquests moments, es presenta la Lliga Femenina Endesa i la Lliga Endesa. Ho està seguint des de Madrid el nostre company Joel Gómez.
12: Iliana Martín, fitxatge estrella de l'Espar Girona d'aquest estiu, ha estat un dels grans atractius d'aquest Media Day de la Lliga Femenina Endesa i també de la Lliga Endesa. La medallista mundial ha parlat del seu paper amb la selecció, però també ha valorat el seu fitxatge pel conjunt català, on ha dit que espera continuar creixent com a jugadora. D'altra banda, Oleg Balcerowski, nou jugador del Barça, també ha estat un dels grans focus d'atracció i d'atenció durant aquesta tarda aquí a la seu d'Endesa a Madrid, on també ha parlat del seu fitxatge pel Barça per l'exigència que suposa competir per tots els títols. D'aquí uns minuts acabarà el Media Day pròpiament dit i començarà l'acte de presentació de les dues màximes competicions del bàsquet estatal.
8: Gràcies, Joel. I per acabar, l'Ali, un apunt. La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes debuta demà contra Líbia al Mundial que se celebra al Palau d'Esports de Granollers.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible. Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
15: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
15: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
17: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson, un tàndem detectivesc protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
15: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem, per primera vegada, el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
17: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
15: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
17: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, les aventures de Sherlock Holmes i les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
15: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Jordi Fortià.
2: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puentes, el ministre de Transport, i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
3: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
0: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
2: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes pertinents a d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
5: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
0: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu.
2: L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris.
6: When you sit to see Aida and you listen to the...
7: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet, on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls, i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara, i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
0: I en esports, Toni Castro, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
8: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi blaugrana s'ha imposat a Wembley, a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I ara mateix, l'Espanyol obre la jornada de Lliga de Primera Divisió de Futbol. A Butarque, som al minut 30, Rayo 2, Espanyol 0.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments, la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tant amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau, i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre, les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous, compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Encara amb afectacions a la Nacional 230 per l'incendi a Alfarràs. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la Nacional 230 es manté tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit. Arran d'aquest incendi es fan desviaments cap a la C26, a la C58 i a l'antídot de Badia, Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa i l'antídot de Montcada i Reixac al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Collserola en sentit Besòs i a la ronda litoral la B10 i a retencions de zona tanca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sigui com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
12: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
12: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Ho dèiem en portada, pel govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
2: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
13: Però és del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
2: La presidenta dels comuns, Jessica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
14: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
2: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes Montcarvajal.
15: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
13: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
15: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
0: Els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
16: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
17: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i, bueno, i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
16: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV. S'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
2: El que es manté estable són els incidents amb armes de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
5: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
2: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins a l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit social, l'equip de govern de Rubí, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. Ràdio Rubí, Patricia Díaz.
18: És una de les apostes de l'equip de govern de Rubí per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Escoltem a l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez.
19: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de ser, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
18: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat el govern local no ha arribat a un grau mínim de satisfacció en aquest àmbit de l'habitatge assequible. Amb tot, la primera edil ha recordat que zones com el Vapor Nou o Pic Aguilera s'ha de construir habitatge protegit en els pròxims anys, tal com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM.
0: També una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona visiten Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com ara l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Esther Minguell.
20: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona. Ho expliquen Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
21: Anem amb la ment oberta a poder trobar, doncs, aquests recursos, aquestes eines que
17: ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, moltes vegades per desconeixement de que existeixen aquests fons o bàsicament perquè no tenim el múscul tècnic per poder accedir i que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
4: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits, venen d'Europa.
20: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
0: I Torredembarra espera veure castells de buit durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. On a la Torre, Josep Sánchez.
21: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 al lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
22: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
21: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
0: Anem a saber ara l'última hora d'aquest incendi al Farràs. De moment, Protecció Civil ja ha aixecat el confinament al nucli d'en Daní i les granges del voltant per aquest incendi que sembla ser que evoluciona favorablement. Anem, però, cap allà. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola, bona tarda.
23: Doncs sí, els bombers ja han comunicat aquest desconfinament del nucli d'en Daní i les granges pròximes a la Nacional 230 per la bona evolució de l'incendi forestal del torrent de Regal de Viuda, un desconfinament que s'ha produït cap a dos quarts de vuit del vespre i ho ha fet Protecció Civil a través d'un missatge és alert als veïns, igual que havia fet per anunciar el confinament. Pel que fa a la mobilitat, la carretera Nacional 230, a prop d'on es produeix aquest incendi, continua tallada també en sentit al Pont de Suert i ho fa també la C26 al Farràs en tots dos sentits. Pel que fa a aquest incendi, els bombers hi treballen a hores d'ara amb una cinquantena de dotacions, 10 d'elles aèries, i continuen centrant els esforços en el flanc esquerre, l'únic que manté ara mateix flama. L'objectiu és evitar que el canvi de vent de ponent a marinada en la darrera hora pugui obrir el cap del foc a la zona forestal. Fent una mica de recapitulació durant l'incendi d'aquesta tarda, les flames han avançat en peses pel vent de ponent i els bombers han prioritzat l'inici del flanc dret durant la tarda, però a partir de les 6 han canviat l'estratègia davant la previsió de l'entrada d'aquesta marinada que explicàvem i han reforçat els treballs al flanc esquerre, com dèiem, l'únic que continua actiu. L'incendi afecta una zona amb camps de conreu, vegetació forestal, camps ens i turons, fet que fa que el foc avanci tant en pujades com en baixades. Per ara, els agents rurals calculen que provisionalment hi ha unes 20 hectàrees afectades per les flames.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta darrera actualització. Precisament aquest estiu hi ha hagut 154 incendis només a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat, i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
24: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
25: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
24: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: I avui també acabava la temporada de bany a Catalunya. Ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogenitzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme.
2: Per això, SOS Socorristes i la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
3: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro.
6: Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva maduresa a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
7: Quan t'asseus a veure Aïda i escoltes la música de ballet, on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
6: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la Dana Netrebko i Anna Pirozzi per Aïda, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radames.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Espanyol està jugant a Butarque contra el Rayo Vallecano, un partit que obre la jornada intersetmanal de la primera divisió masculina de futbol, un partit que és el descans, i l'equip de Manolo González està perdent per 2-0 amb gol d'Álvaro García al minut 3 de partit i el segon d'Adrià Pedrosa al 26. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertiran en l'estadi amb més seients d'Europa. Per a la final de la Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del conseller d'Esports, Berni Álvarez.
3: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de Humboldt, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
2: A la banda del partit de l'Espanyol, repetim el descans perdent 2-0. El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per revís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, l'entrenador alemany Hansi Flick ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal facin campanya a favor de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
4: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer. Ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
2: Tarragona es prepara per acollir els Jocs Especial Olímpics 2026, una de les competicions esportives més importants d'Europa per a persones amb discapacitat intel·lectual, una cita que reunirà 1.700 esportistes procedents de 10 països. Fa poca estona ha finalitzat la presentació oficial que ha seguit l'Álvaro Morcillo. Álvaro, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, fa poca estona que hem sortit d'aquesta sala de cotxeres del Palau Robert, on s'ha presentat en majúscules i davant d'una gran expectació la 13a edició dels Jocs Especial Olímpics Tarragona 2026. Durant la presentació s'han posat damunt la taula les xifres d'un esdeveniment que promet ser històric. Prenguin notes, se celebraran a Tarragona del 9 al 12 d'octubre i reuniran ni més ni menys que 1.600 esportistes arribats de 7 països diferents i 12 comunitats autònomes de l'Estat, competint en un total de 15 disciplines esportives com per exemple el tenis taula, el ciclisme, l'handbol o el futbol 5. Un acte inaugural que està presidit pel conseller d'Esports Berni Álvarez i el conseller de Drets Socials i Inclusió Raúl Moreno, que ens ha dit això.
6: Una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona i sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius d'aconseguir les seves fites.
5: Aquesta edició serà concretament la segona amb més participació de la història dels Jocs, només per darrere de l'edició de 1992, que va tenir lloc a Barcelona i Vilanova i la Geltrú. I és que en aquests Jocs no hi haurà un sol guanyador, sinó que es repartiran més de 2.600 medalles, perquè el més important no és guanyar, sinó participar, gaudir i compartir l'experiència amb els altres.
2: Gràcies, Álvaro. I per acabar la línia a punt, demà comença el Mundial d'handbol en cadira de rodes al Palau d'Esports de Granollers amb un Espanya-Líbia.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible una Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Comencem una nova edició i una nova temporada de Moure Soroll, un espai on la música inconcretament inusual i els grups que la creen són els protagonistes. I ho fem amb una nova sintonia creada pels nostres amics del grup La Sentina. Avui ens acompanyen els membres de la banda Crankel per a presentar-nos les cançons del seu primer disc titulat Mimosa, publicat el passat mes de març. Jordi, Romà, Dani, benvinguts a Moure Soroll.
1: Moltes gràcies.
2: Bona tarda.
3: Gràcies.
0: Bona tarda. Bé, Mimosa és el vostre primer disc publicat, però tots teniu una àmplia experiència en projectes anteriors. En quins altres grups heu participat i què us va motivar a crear Crankel?
3: Sí, jo potser he estat el que... Bueno, el Romà també, He estat amb... des que porto... tinc 17-18 anys en projectes. El més personal ha estat potser l'Ianna Llull, que hem publicat uns 8 discos i un parell d'EPs, hem fet la banda sonora d'alguna pel·lícula, que és, està més orientat més cap al folk rock, més, en onda més o menys més Bob Dylan, i també depèn del disc més cap al garatge i així una mica més de música surf. I a part també he tingut una banda que es deia Jump Pep and the Beats, que ja, era ja directament garatge, que van fer un EP i un disc, i després he estat col·laborant en diversos projectes. El primer disc de Les Ruïnes també estava de baixista, i amb Esperit també he estat tocant el baix i també he fet, bueno, he col·laborat així amb el Missing Leech amb més projectes. Va, al final vas picant d'aquí d'allà, i a part també va ser la meva època de trompetista i també vaig estar, he provat les mels de ser músic d'orquestra i tocar per festes majors. Ja et dic, des de que tinc 18 anys que estic fent coses.
0: I vosaltres, Romà i Daniel?
2: Bé, bueno, el que puc dir és que majoritàriament he tocat altres grups que han fet versions d'altres d'altres formacions, d'altres músics. I sí que durant un temps bastant... Bueno, no va ser breu, però vull dir, no va ser tan molt productiu. Amb una gent que vivíem al voltant de Sant Cugat, Vallvidrera, no sé, bueno, teníem un grupet i fèiem algunes coses de música nostra. Però, vull dir, ens vam quedar encallats també pels canvis de les vides de cada un i allò no va tenir continuïtat. Vull dir que el grup es deia Manolo Llega Tarde perquè el bateria es deia Manolo i no arribava mai tard perquè tocàvem a casa seva, per tant ell no arribava mai tard, però no sé per què vam acabar dient-li al grup que es deia Manolo Llega Tarde. I l'altre, doncs, han sigut grups, doncs, això, de versions. Un de per aquí a la zona que es diu Split Bananas, que encara està funcionant. Un que es deia Els Enfants de la Patill, que, bueno, tocàvem un cop a l'any a Igualada i algun altre lloc, i poca cosa més. A tots aquests altres grups mai havia tocat el saxo. El saxo és un instrument no nou, perquè jo vaig estar estudiant 2 anys al taller de músics i després, pues, he estat estudiant aquí. Quan vaig traslladar-me de Barcelona cap aquí, pues, a viure, pues, vaig reprendre una miqueta, pues, la ciència de la música i tot això, que és molt complicada i difícil. I ja està, i vaig deixar una miqueta de jugar a tocar-ho tot i no tocar res, saps? Vull dir, a tocar molts instruments i no tocar-ne cap de bé. I ara tampoc vull dir que el toqui molt bé, però, bueno, vull dir, m'he concentrat una miqueta, pues, amb el saxo i els seus derivats, perquè hi ha, com que hi ha diversos saxos, està bé, perquè estic molt entretingut. I puc tocar, pues, el gros, el petit, el mitjà, etc. I de moment, pues, estem aquí.
1: Jo bàsicament he tocat sol durant bastant de temps, durant anys he fet música més experimental. Porto jugant des del 96, que és quan em vaig comprar una tarja de so molt bona i vaig dir, a veure què surt. I vaig començar a jugar. I per mi és això, és un joc que a vegades és una manera d'expressar-te també. Hi ha moltes, i tinc moltes etapes, a més a més. A part d'això, com a Bizcocho, era el meu nom és Bizcocho amb dos zetes. També vaig tocar una banda que no va anar enlloc, que es deia Senior Rookies, i també vaig tenir un duo amb un company aquí de Sant Celoni, que de fet va tocar aquest dissabte, aquest diumenge, l'Aleix Porras, que es deia Sister Piller, i jo era més allà, més productor, probablement. I, la gent menysprea l'iPad com a eina de treball, i és un greu error, perquè l'iPad és tremendament còmode, pots treballar a qualsevol lloc i el resultat final és força bo. Jo no et dic que sigui de Dark Side of the Moon, perquè no ho serà, però, hòstia, pots fer coses molt, molt, molt xules amb programes específics i allà he estat més productor que altres coses. I sí, he tocat bateria, sobretot, també baix una mica, guitarres, teclats, però no se'm dona bé res, però aquí em volen fer la bateria i m'hi he quedat, bàsicament.
0: Com us vau ajuntar els tres i vau decidir crear Crankel?
3: Jo crec que sí que tenia en ment que soc guitarrista, de fet ja es nota per la manera de tocar, però tenia ganes sí de treballar com amb altres instruments i evidentment el jazz i tot això m'ha agradat molt, però també és veritat que és una mica que has d'estudiar molt i té un punt com molt acadèmic també, no? Llavors que jo aquesta base no l'he tingut mai, però sí que tenia ganes de muntar alguna cosa que anés una mica cap aquí. Llavors ja ens vam conèixer amb el Dani d'haver fet Sound Painting amb el Mau, per exemple, el Mau Boada, que era el director. Sound Painting és una improvisació, però com si fos una orquestra, però dirigida. Hi ha tota una sèrie de codis que l'orquestra va aprenent, simplement el director va dirigint la que seria la improvisació, i allà va ser on ens van conèixer fa uns quants anys. I res, i també era una època que sí que amb Liana Llull ben bé no acabava de tenir banda, també per una sèrie de problemes familiars, no recordo, i tenia ganes també una mica de recuperar la cosa aquesta tan sana de la música, que és quedar amb els col·legues per tocar una estona i passar-t'ho bé, no? I amb el Dani, que tenim molta afinitat musical, i sí que me'n recordo del dia ni res, no? Però sé que Morfina ens agradava, i me'n recordo que vam fer un assaig, un parell d'assaig, ell i jo, de bateria i baix, i me'n recordo que ja van sortir la base de bastanta part dels temes del primer disc, improvisant. I res, i vam estar provant, on teníem un amic d'aquí de la zona que es diu Víctor Alcalde, vam estar provant amb ell un parell d'assajos, la cosa no va funcionar, després vam provar amb un altre saxofonista, de fet era més flautista de flauta travessera que de saxo, que es diu Jordi, i també vam estar uns mesos provant i no... Però bueno, la cosa al final no va acabar de quallar, i llavors va ser quan vam conèixer el Romà. Em sembla que va ser via l'Aaron, potser no me'n recordo d'això, Romà, com ens vam conèixer.
2: L'Aaron ha sigut des que visc aquí el meu profe de música en diversos sentits, i pues, no sé per què, pues, perquè em sembla que amb ell devíeu fer alguna cosa, alguna prova, o veu tocar algun moment, o sigui, i ell us va posar en contacte amb mi.
1: De fet, a l'Aaron també vam... jo diria que amb l'Aaron vam tocar també en aquell famós Sound Painting, mira què et dic. En el Sound Painting que vam fer amb Esperit allà amb el Boada, crec que ens vam juntar tots allà. I a part aquí hi havia un local que va desaparèixer una mica després de la pandèmia, que es deia la Jaima. Aquell local era un local on ens trobàvem els dijous per la nit, i hi havia improvisació, hi havia jam session, hi havia qui toca, qui vol fer, qui fa. I clar, Jordi, tu i jo ens vam tocar dos o tres nits amb en Mau, i diria que potser amb l'Aaron també en algun moment, i les coses van anar fent xup-xup, sí, d'alguna manera, i ens vam sentir còmodes. Llavors vam començar, sí, això, vam quedar, vam buscar un lloc per tocar i vam començar a tocar, precisament.
3: Sí, perquè al final també hi ha un punt que jo és el que trobo més difícil, perquè per gent que toqui bé un instrument pot haver relativament molta, no? Perquè al final tocar bé un instrument és contra més hores li posis, però l'altra cosa és parlar el mateix idioma musical, del nivell de referència, tot això, tot i que a vegades potser hi ha gent que no tingui tantes habilitats tècniques, però si parles el mateix idioma a l'hora de fer improvisacions o de fer cançons directament, això sí que costa una miqueta més de trobar. Que parlis amb algú i li parlis de Nick Cave and the Bad Seeds i sàpiguen qui són, o els barris de Can, i hòstia tal, no? I a vegades això és el que trobo una mica més complicat, de trobar gent una mica amb els mateixos referents. I amb tu, per exemple, Dani, me recordo que sí que teníem referents, però tu és molt, molt mal home, també.
0: Bé, la tria del nom de la banda ve donat per la vostra afició al futbol i concretament al mític jugador del Barça, o per sonoritat al pronunciar el nom?
1: És les dues coses, no? A veure, en Jordi i jo veiem, som futboleros, ens agrada, veiem el Barça moltes vegades junts. I aquell Barça terrible de Xavi que tenia el Lewandowski que no fotia ni una, un dia va saltar, hòstia, aquí ens cal un nou com els Dantes, un Krankel, un Hansi Krankel. I es va quedar el nom, Krankel, wow. I a ell li agradava molt l'escàs, la sonoritat, i a mi m'agrada que em porti enrere, que em porti el... Tinc una cosa estranya al cervell i jo li poso noms als grups, a vegades li poso noms de... o proposo noms...

0: I també m'estic recordant una cosa, que també havia el punt aquesta, a veure, dins del nostre supernivell d'alemany, no?, de la llengua alemana, que tenia el punt kraut també, no?, el crankel, no sé què, i llavors que també era una influència important del projecte, també no ens va costar molt convèncer-nos d'agafar aquest nom.
1: A mi el futbol m'importa un puto rava i no m'interessa per res tot això que estem explicant, però el nom de crankel em va interessar molt perquè és una cosa que tots portem a sobre. Crankel, la traducció en català seria malaltó. Llavors tots estem una mica malaltet i ja em sembla bé fer la música des d'aquesta perspectiva, de reconèixer que estem una mica fotudets i que, bueno, tenim alguna cosa per arreglar. En aquest sentit, em vaig avenir a formar part d'aquest concepte i vaig acceptar el nom d'un futbolista.
2: Tampoc hem fet bandera.
1: No massa.
2: És a dir, hem posat el nom, alguna vegada fem alguna petita conya a les xarxes, jo porto les xarxes, a vegades poso la cara un microsegon del Hansi Crankel i poc més, però no... És una banda.
3: Crankel és un trio on no existeix la guitarra i el saxo, juntament amb el baix i la bateria, conformen un estil que veu del krautrock, la psicodèlia i el jazz, com ja bé heu explicat. No incloure la guitarra va ser una decisió consensuada i militant en la vostra música?
0: No vaig trobar un baixista tan boig com jo penso, a l'hora de tocar. I llavors vaig dir, pues em foto tocar el baix. I també em motivava molt, o sigui, compartint una mica de melòdicament, harmònicament, d'ostres, de construir les cançons a partir del baix, no?, que estàs més, una mica més acostumat a fer filigranes, o fins i tot diria a tirar molt de pedaler, de pedals, no?, amb efectes, delays i tot això amb la guitarra, i era com, no sé, ja per exemple, hi ha una banda que a mi m'agrada moltíssim, que són les ESG, no sé si les coneixes, que són bateria, baix i veu, i tenen discos molt guapos, i ja dic que ja no tenen ni saxo, és bateria, baix, no sé, també era una mica un repte construir cançons a partir d'aquí, i també ganes de treballar amb saxo, és que no sé, trobava que és un instrument que també que estava, no sé, de fa molts anys que estava com mig, no denostat, perquè és que havia desaparegut molt, especialment de la música indie, no?, que jo he begut molt de la música més alternativa i costava molt trobar referents. I a part de, ja et dic, de Morfín, que és un son com super peculiar, també per la manera com ell té afinat el baix i com que el toca més light, que és una tècnica super, super particular. Però era com un repte treballar a partir d'aquesta banda i treure coses interessants també amb vents, que no sé, sempre m'ha agradat i fer treballar amb vents, i no sé, malauradament ho he fet poc.
3: Us sembla que escoltem ja una primera cançó del disc? Quina presenteu?
2: Em fas també.
3: Que és la cançó que obre el disc. Algun detall...
0: De la cançó? Bueno, aquesta, a veure, també a l'hora de fer les lletres d'aquestes... Jo estic acostumat també a treballar amb Liana, que és com una vessant molt més poètica i això, no? I aquí, a l'hora de fer les lletres amb Crank, era treballar més al revés, a partir del que ens suggeria l'atmosfera que ens creava les cançons. També hem de dir que el Dani sap molt de cinema i té aquí una associació de cinema per la zona, que vam provar al cinema, i llavors que jo també, bueno, també m'agrada molt, i moltes de les cançons dèiem, ostres, aquesta seria com tal pel·lícula, i per exemple hi ha una que es diu Marxa, que la lletra està inspirada directament en una pel·lícula que es diu La jaulia humana, del 160, i una mica l'atmosfera que ens generava la música directament, a veure quina història ens inventàvem, més que parlar de coses molt personals.
2: A mi el que m'agrada del Jordi, m'agrada molt com escriu les cançons, m'agrada molt perquè explica històries. Després tu pots portar el significat cap a una banda, cap a l'altra, però t'està explicant una història, i a mi m'agrada això, a mi m'agrada molt. I en el lloc, per mi començar a tocar amb ell va ser super xulo, perquè jo estava al públic i ell estava dalt, i jo mirava i pensava, hòstia, com mola aquest grup, com que xulo, que guai que són les lletres, com sona, i m'agrada molt les lletres del Jordi.
3: Doncs escoltem aquest tema. Em fas també la cançó que obre Mimosa, el primer disc de Crankel, que ens visiten avui aquí a Moure Soroll.

0: Les cançons de Mimosa es van gravar i masteritzar pel Fernando Redondo Dinky a Gualba entre l'estiu del 2025 i la primavera del 2026. El resultat és un so directe i analògic gravat amb la intenció de capturar l'energia dels vostres directes. Com van ser les sessions de gravació i què va portar el Fernando al so de l'àlbum?
1: A veure, nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem una gravació que sonés al que podíem oferir en directe. Perquè sempre hi ha la temptació d'afegir un tecladet per sota o una guitarra o el que sigui, no? I llavors, o per exemple, o doblar més saxos, aquestes històries. I teníem clar que volíem que fos, que sonés cru i que era una mica el que es podia escoltar el mateix que seria en el directe. Llavors, què passa? Que nosaltres assagem a Gualba i el Fernando és la persona que porta els locals d'assaig, però a la vegada també un estudi de gravació. I llavors, bueno, com era ja el so que ens coneixíem i tenim molt bona onda amb ell i sabem que és molt bon professional i ha treballat en coses molt interessants, van dir, pues fem la cosa lògica, que es grava al mateix estudi i no cal que ens anem a buscar cap altres llocs. I realment va ser com molt còmode. De fet, la gravació, el que era la gravació, ho van fer en 2 dies, els temes. El que passa que després, entre una cosa i l'altra, havien de venir les mescles, i les mescles ja es van allargar en el temps. I de fet, el disc el van treure a la primavera, no sé, crec que pels Nadals vam acabar més o menys la mescla, però el que més temps va portar va ser, en realitat, la mescla. Però bueno, la gravació és molt fàcil, ja dic, en 2 dies la teníem. No sé com ho va veure Dani i Romà, la gravació.
2: Per mi la paraula és fàcil, entre altres coses, perquè també té el Fernando té molt, no sé, suposo que com que toca moltes tecles, per dir-ho manera, vull dir que tant en el sentit de la seva pròpia música, perquè ell també és músic, com en el sentit de que ha treballat amb molts altres músics, és una persona que sap captar una miqueta l'essència de les persones que estem pues, gravant, que estem per les quals ell està fent aquesta feina. I això és molt d'agrair, perquè d'altra banda, si no fos així, pues, sempre pots trobar amb una cosa en contra, no? I la veritat és que amb ell ha sigut més fàcil que no una altra cosa. Vull dir que és una, i la seva capacitat d'aportar matisos i de buscar el so i
3: que... de portar i de treure.
2: Sí, sí.
3: Perquè hi ha moments en què et diu això cal.
2: I també entendre el llenguatge i les demandes i tot això, doncs és una passada. Jo la veritat és que sí que he gravat amb altra gent, tampoc masses vegades, perquè tampoc he fet tantes coses, però les altres vegades han sigut una mica més, la paraula seria seques. Seques vol dir amb poca participació, el senyor grava i fa que soni bé, però aquest, diguem-ne, hi va posar de la seva part, entenent quina era la nostra part, i això...
3: I hi ha una altra cosa que també és important, sembla que no és important, però és que, clar, nosaltres som Vallgorguina, Sant Celoni, tenim Gualba bastant a prop. Agafar el cotxe i plantar-te 10 minuts a l'estudi no és el mateix que haver de fotre un viatge cap aquí, cap allà, dedicar moltes més hores. No és el mateix.
2: Sí, sí.
3: Hi ha un tema de practicitat que és molt interessant. Porta molts anys gravant a molta gent, té diversos estudis i de fer-ho de manera professional i segura.
2: M'agrada molt de Fernando, és una sensació que tinc jo. Possiblement amb ell no li he fet arribar aquesta sensació, però és una persona amb... sense perjudicis, musicalment parlant, eh? Jo el veig així, perquè ell està per tu, ell col·labora amb lo teu, ja està. No està en la posició de dir, oh, jo, si això ho fes jo, ho faria... No fa això, està per tu.
3: I que és canari i que ho fa tot, però no et fot nerviós, saps?
2: És veritat.
3: Jo soc nerviós, llavors ell et calma, perquè... aquest, sí, rotllo, sí, sí, sí. Aquest rotllo canari que funciona de bo,
2: sí, sí.
3: I dius, vale, ok, d'acord.
0: I per això, tot això que expliqueu i perquè ho vau gravar al seu estudi, el disc es diu Mimosa.
2: El motiu és perquè hi ha una mimosa allà, no? Aquest és el motiu, suposo, no?
1: Bueno, i el local es diu Mimosa. Entenc, no? Els Dani es diu Mimosa. No?
3: El local es diu, el local es diu Mimosa perquè, com diu el Romà, hi ha una mimosa gran, bonica.
2: Molt gran, sí, sí.
3: Molt florejada quan és el moment. I, ostres, perquè és un nom molt xulo, també, eh? O sigui, el nom Mimosa com a... Bueno, em va semblar molt bonic, sincerament.
2: Bueno, entenem sempre que la mimosa és una planta invasiva difícil d'erradicar.
0: I hem parlat de les lletres de les cançons d'aquest disc de Mimosa, que les fas tu, Jordi. En què t'inspires a crear les lletres? És a dir que, bueno, ja ho has dit al Dani també, que li agrada les històries que expliques, no? Però en què et fonamentes? Què és el que et motiva?
1: Bàsicament, jo penso que en aquest projecte de Crankel, perquè sí, hi ha projectes que igual, ja dic, posant l'Iana, sí que és més, ostres, vull dir això o vull dir l'altre, no? Però en Crankel era més, s'havien de fer una mica les lletres de les cançons, perquè teníem les cançons i les melodies així com en guatxo guatxo fetes, i era més a partir del que ens generaven la música. Per exemple, hi ha una, la de com, la pressentiment, per exemple, que és un ritme així com molt down, i no sé, m'imaginava pues, una, no sé, cinema negre, de típic que algú s'ha tirat a un llit i es surten per la persiana els reflexos dels llums dels cotxes, i al final és la lletra va una miqueta d'això, d'aquesta com a ambientació. També hi ha la de Busco, no Busco, no, la de policia, Els temps que corren. Aquesta realment està inspirada a partir, no sé per què estava, d'un poema d'en Joan Brossa, que parla dels fets de la vaga dels tramvies. Hi ha gent vol que hi crema un tramvia, no? I està agafat d'aquí la idea aquesta de revolta, també una mica, recordava també dels fets de Urquinaona, l'època també convulsa, no?, que va haver-hi a Catalunya, i també parlo una mica de la lletra, va una, clar, jo tinc el punt aquest marxista d'esquerres, no?, que no puc evitar, i es va parlar una mica de la revolta i també d'aquesta, no sé, s'intenta sedar a la societat, però la cançó acaba dient, però en algun lloc vol que hi crema un tramvia, vull dir que sempre hi haurà algun lloc que la revolució, no?, o lluitar contra una mica el sistema, sempre hi haurà algun lloc que s'escapa del focus, que estaran passant coses així. Aquesta potser no, bueno, sí, potser una mica més de la, perquè és una, té un punt més punky, no?, potser la cançó, o sigui, la melodia, i sí que, clar, buscaves un tipus de lletra una mica més dura.
3: Només una cosa, és els temps moderns.
2: Temps modern, sí senyor.
1: Ah, sí, és veritat, sí. Els temps moderns.
3: Durant molt de temps es deia els temps que corren, però finalment es va dir els temps moderns. Sí.
2: El Jordi sempre té dos o tres títols per cada cançó.
3: Sí, sí, els canvis, sí.
1: Bueno. He de dir que quan eren els temps moderns, no sé, sí, perquè el tipus de cançó m'imaginava els temps moderns del Chaplin. El tio treballant en la, allà a la fàbrica, no?, amb les, sí, eines... Sí. I a partir va anar derivant amb una altra cosa, però es deia els temps moderns per això, perquè venia també de referències cinematogràfiques de la pel·li del Chaplin, sí, sí. Volen el que volen, Marxa, ja, bueno, també he parlat abans de Marxa, hi ha un parell d'instrumentals, la Nou New York i la Fatiguer, que van decidir de com deixar-la estar, qual també per relaxar una mica, també que hi hagués tota la part aquesta com més instrumental. Són les dues, especialment Taxi Driver, que tenen un punt com més jacero, també, dins del nostre nivell. No me les donaré de jacero mai, eh? Però bueno.
3: Jazz bastard.
1: Sí.
3: Jazz bastard, completament, i cap problema, ho acceptem, ja està.
2: Què vol dir, que sempre toques una mica tard, o...?
3: Ah!
0: Bé, i de totes aquestes cançons que explicàveu, quina voleu compartir ara?
3: Taxi Driver l'hem de posar. És, probablement és, sí, un dels millors temes del disc. Jo,
1: sí,
3: crec que els tres estem d'acord en que Taxi Driver és dels millors temes del disc. Jo sóc més de Ell mai no ho faria, per exemple, que em sembla una molt bona cançó. En Jordi potser escollir una altra, en Romà escollir una altra, però Taxi Driver és com un terreny comú, em sembla a mi.
0: Escoltem aquesta i després escolliu altres, no?
2: Sí.
1: Val, sí. És de les més agraïdes a l'hora de tocar en directe, perquè és una cançó que és molt de feeling i sempre la fiquem, doncs, cap a la part últim terç del concert, quan estàs tan més calent tu tocant, no?, que ja portes estona cantant i tocant, et sents, ja saps millor com et sents, no? Que també hi ha un punt a vegades que no tot arreu comences el concert sentint-te bé, no? O amb els monitors tot perfecte, i la fiquem més cap al final, sobretot perquè estiguem una mica més com engraçats, perquè és molt del feeling. Té la primera part de la cançó que sí que és, està clar, no? El que és estrofa, tornada, etc. Però la segona meitat és molt jam, i de fet és l'anem allà, el disc em sembla que, o sigui, hi ha una part instrumental que s'acaba, però en directe sembla que s'acabi la cançó i la tornem a allargar. I els dies que realment notem que hi ha un feedback molt guapo amb el públic, la podem arribar a allargar dos cops i la gent respon, perquè és una cançó que també que et dona com molt per ballar, i és molt de garito a l'hivern, saps? De llacero, així, no sé. És molt és de garito. Jo m'imagino així com una ciutat de nit, que algú conduint, i d'aquí sorgeix la Taxi Driver, que al final és la història d'un taxista que agafa una persona de molt poc fiable, i de fet la persona li acaba tenint el coll, i així acaba la cançó.
0: L'escoltem, la versió del disc, no la del directe, per anar aquí a moure soroll.

0: Bé, continuem xerrant amb el Romà, amb el Jordi i el Dani, que estan a l'altre costat de la pantalla, explicant-nos coses sobre el seu primer disc, el disc de Crankel, que es diu Mimosa, i hem escoltat un parell de temes. Quina importància té per vosaltres el disseny gràfic o la presentació del disc? I qui s'ha encarregat de realitzar-lo?
1: Aquest és un tema, eh? Aquest és un tema, perquè els tres són dissenyadors gràfics, els tres. Llavors, ha estat complicat trobar maneres d'estar d'acord amb les coses. Bueno, al final hem estat d'acord.
2: No tant, eh?
1: Home, una mica.
2: Complicat no, tant, no.
1: Bueno, no sé.
3: Perquè el Dani ho va patir més que nosaltres, que només opinàvem, em sembla a mi.
2: Bueno, per això dic que no tant, perquè... No, jo crec que no ha sigut tan complicat.
1: A veure, el disseny m'he encarregat jo de fer tot el... Jo soc dissenyador fa molts anys, com ells, però llavors jo faig contingut de xarxes també, faig social media i aquestes coses tan lletges, i m'encarrego jo de portar les comptes d'Instagram i les xarxes, els YouTubes i tot plegat. Llavors ho he anat portant jo cap a aquest terreny. El crankel de la portada, que està escrit a màquina, està escrit a màquina. I vaig anar a casa d'un amic que tenia una Olivetti lettera d'aquestes del 77, i vam fer el crankel, i vam fer el petit vídeo d'entrada amb el crankel, amb les lletres pitjant exactament, i perquè jo crec que hi havia... No sé, crec que hi havia alguna cosa amb aquell paper en blanc, amb aquelles lletres picant-se allà, que té a veure amb explicar històries, també, no? Quan tu agafaves aquell paper i feies la màquina d'escriure i explicar.
2: Ai, també és cinèfil, no?
1: També.
2: Té una miqueta de toc peliculero.
1: Sí, sí. Bàsicament va anar per aquí. Llavors les fotos ens les va fer un amic del Jordi, que es diu Gregorio. Ens va capturar moments, aquells moments que són els xulos. A mi m'agrada molt.
0: El disc està editat físicament en CD, no?
1: El tenim a Spotify. Està a totes les plataformes sonores. No tenim CDs. Estem pensant en fer alguna còpia, unes quantes còpies. El vinil no sé si és viable, crec que és bastant car.
3: És que una cosa que m'he donat també, jo me'n recordo amb grups, no, que he tingut, Diana o John Pepper, coses així, que tu acabes als concerts i si quan a la gent li agradava et venien, ostres, teniu discos, teniu no sé què, et venien a preguntar. I ara, per exemple, no veig pràcticament paradetes de discos, dic ja als concerts, no parlo ja ni de les botigues, eh? Però no, sí que ho vam arribar a parlar de fer 100 còpies, però tampoc veiem... És com que el públic ho consumeix tot ja directament, Instagram, Spotify, Tidal, el que sigui, no? I tampoc hi ha... Jo, potser el meu germà sí que m'ho va comentar, que ell no consumeix per aquí i volia en CD en físic, i li van passar un CD-ROM, me'n recordo, perquè ho pogués escoltar, però jo no he tingut gaire gens feedback de... ningú que ens ho demanés per físic.
1: Jo crec que el merch actual, o sigui, aquest cap de setmana a Sant Celoni m'ha estat fent un festival molt xulo, que es diu el Perdigó, han passat 12 grups, un d'ells era nosaltres, però el merch que portaven les bandes era o vinil, alguna banda molt consolidada com Mourn, o moltes samarretes, però CDs... Jo no sé si val la pena jugar-se-la per fer segons quina inversió econòmica. No sé, és la més...
3: Tot i que ja et dic, si fas 100 còpies tampoc és que siguin molts calés, pots fer en format, ja un format de CD que sembla com un vinil, però és en CD, però ja dic, tampoc veig una demanda, perquè la gent pot dir, ostres, que li agrada més o menys el concert, però no veus una demanda de que et digui, escolta, veneu CDs o ha canviat les coses. En pocs anys, eh? Parlo potser des de la pandèmia, bueno, cap aquí o així, eh?
2: Clar, sí, la gent ens pot escoltar sense comprar res.
1: Clar.
0: Mimosa ha estat editat a través de Hidden Track Do It Yourself, el segell d'autoedició de Hidden Track Records, aconseguint així una total llibertat creativa. Quina és la vostra relació amb aquesta discogràfica i, en general, amb totes?
3: Amb totes. A veure, nosaltres vam, hem de dir que sí que, per exemple, amb Liana i Ui sí que els darrers discos els havíem editat amb, a través de Hidden Track, i amb la Luis pues, tenim molt bon rotllo i realment molt bé, però no negaré que vam fer una ronda de discogràfiques, però que també entenem, jo entenc que a mi és una cosa que per mi és que també a vegades m'agraden com músiques rares també, i llavors que no és la discogràfica al final és un negoci per molt indie que sigui, i llavors sí que hem fet rondes i també, doncs pues, bueno, és que també un problema jo penso de la indústria musical també és el no feedback. Jo també tinc un altre vici que és el d'escriure, i veus que el negoci editorial també és un desastre, i en català encara més, però hi ha més com a educació i et responen més, encara que sigui per dir-te que no, i en la música és molt complicat que respongui, a no ser que els coneguis personalment. Llavors sí que hi ha hagut algun cas molt honorable que et responia, però en general reps un buit i llavors no saps si ha arribat a spam o no s'hi ha interessat o no sé, tens molts dubtes, has d'haver una relació personal. Llavors també hem d'entendre que avui en dia el mercat, o sigui, les tendències són les que són, no pots, clar, fer una proposta com la de Crankel te l'estàs jugant molt, perquè és que és un tipus de so, només com es graven les bateries que li foten triggers a la caixa, que és un so com més electrònic, encara que siguin bateries físiques, el so de la caixa a Crankel és molt diferent. El desenvolupament dels temes també ens adonem que, per exemple, quan toquem en directe, que la gent ha d'assumir el que està veient, perquè fins a la tercera cançó molta gent que no ens coneix dius, posen cares de, ostres, això què és, no? On m'ho col·loco, no? Dins del cap, i veus que després van entrar una miqueta al rotllo. Clar, a nivell de discogràfiques, pues, bueno, la indústria és el que és, i també hi ha un tipus, no sé, entenc que és que malviuen com poden, i la majoria de gent no deu viure d'això igualment, no? Però clar, o fas un a Catalunya o fas un tipus d'estil producte molt pensat per patar una mica festes majors i potser algun festival més gran d'aquests, on no hi ha gaire espai, perquè a nivell de negoci no es poden arriscar. Hem vist que aposten molt, pues, no sé, ara més cap al urban, que és el que toca, i ara suposo que va virarà tot, que estan veient un renaixement més cap a la psicodèlia i el rock, que estan començant a sortir bandes i tot això, està canviant, és així.
1: Jo volia afegir que a part que el nostre mercat, òbviament, és més petit, perquè cantem en català, tot plegat, som una raresa, cantem en català, ja en portem dues, eh? A part d'això, és que cada vegada hi ha més i més i més i més i més bates. Cada vegada hi ha més i més i més música. Això s'ha democratitzat tan democratitzat, que és una paraula que ho diu, però hi ha tantíssima gent que el funnel, com s'ha dit, l'embut, cada dia és més i més i més i més petit. Llavors, és difícil arribar.
0: Escoltem un altre tema.
2: Jo podria dir d'escoltar pues, el Nou New York, per exemple, que és com una improvisació institucionalitzada. Sí, és una cosa que va tenir una forma, ens va agradar, per dir-ho d'una manera, doncs jo, més o menys, sí, sempre hi ha variacions i tal, doncs, però més o menys repeteixo una cosa que vaig improvisar un moment. És part del meu encant pel grup, això, la improvisació. O podríem dir-ho és el no haver de tocar-ho sempre tot igual. És l'encant aquest de que, bueno, tens un marge superagradable, especialment si ets saxofonista, suposo que si fossis guitarrista també, i si toquessis, no sé, el piano o algun altre instrument d'aquests que et permet pues, fer moltes variacions, doncs, pues, no, New York.
0: Doncs l'escoltem aquí a Moure Soroll.

0: Ja hem comentat abans que les cançons de Mimosa, gravades a l'estudi, volen reflectir l'energia dels vostres directes. Com sonen els temes a dalt de l'escenari?
1: No, home, l'energia no és la mateixa. Som un grup més de, del local en el sentit de bareto que no de festival, perquè jo crec que ens juga més a favor la proximitat del públic i no sé, jo crec que ja perquè hi hagi el feeling aquest, no, de perquè clar, evidentment, no sé, ja de fet que hi hagi una part d'improvisació, a mi sempre m'ha agradat amb els temes que no estiguin 100% tancats, tot parlo de tot el repertori, no? Perquè sí que hi ha temes que estan tancats, però que hi hagi una mica l'emoció del moment, hi ha temes que depèn de com els pots estirar una miqueta més, depèn del dia que tinguis, les ganes de jugar, i això a mi no sé, és una cosa que enriqueix, perquè m'agrada sentir el músic tocant. O sigui, no, per exemple, no és que estigui en contra de quan hi ha bases pregravades, per exemple, de fet, a mi la música electrònica m'agrada, però sí que noto que hi ha un punt com fred. Llavors, ostres, a mi l'error, no sé, o quan abans parlava dels triggers, m'agrada que potser no són exactament igual cada cop de caixa, no? O que potser hi ha temes que es poden arribar a accelerar una miqueta fruit de l'emoció, no? I això són la cosa aquesta imperfecta em dona molt, com molta vida a la música. Sí, que soc com molt fan, o sigui, hi ha com un període del 63 al 73 o així, que jo crec que quasi tota, o sigui, puc descobrir ja no clàssics, no? Sinó com música de Singapur dels anys 60 de Fuzz, aquest el disc recuperat aquest de Roots of Chicha o la cúmbia aquesta més psicodèlica. Hi ha com molts estils gravats en aquestes èpoques, estils diferents, que jo penso però és com la cosa aquesta, la manera que grava que tenien. I jo penso que estem en un moment que a nivell de sos, que sona tot increïblement molt millor, supercomprimit, amb moviment de força tot, però, ostres, la perfecció aquesta a mi a vegades em fa com m'avorreix una mica l'oïda, perquè se'm fa monòtona, que tot soni supercompacte. Evidentment que hi ha coses que m'agraden, no? Avui en dia tampoc estic dient això, no? Però que on the whole és una miqueta que hi ha una dècada aquesta que jo crec que és la distorsió amb els aparells que gravaven. Notes que les revers sonen diferents, tot és diferent. Dani, discrepa amb mi.
2: No discrepo. A mi el que em sembla que portem en directe és energia. I ritme. Jo recordo que quan el Jordi i jo vam començar a parlar de tot això i vam començar a quedar una mica, era com, ei, intentem que la gent estigui movent-se tota l'estona, que estigui bellugant-se, que estiguin movent el cul.
1: Volen el que volen, de primer es deia volem que belluguis el cul, es deia així, te'n recordes?
2: És cert. Després el canvia una mica, sí. O sigui, jo crec que aquesta és la idea, no? De dir, és un projecte que sabem que és una rara avis, perquè ho és, però tot i així, escolta'ns, dona'ns 10 minuts i potser t'ho passes bé amb nosaltres.
0: Quins concerts teniu previst realitzar en els pròxims mesos?
2: Mira, el 19 tenim un bolo a Igualada, a la Bastida del Rec d'Igualada, sí. I alguna cosa hi ha més, però no s'ha acabat de... No està tancada del tot.
1: Encara no podem tancar dates, encara, però tenia alguna coseta més.
2: Tu que enfusta.
0: I ja per acabar, abans d'escoltar una darrera cançó, un cop publicat el primer disc, quins projectes teniu previst realitzar com a Crankel en el futur més proper? M'imagino que ja teniu pensat coses noves, no?
2: De fet, ja hem estat aquest estiu provant cançons noves, sí, 4, 5, 6, no? Era clave.
1: Idees n'hi ha. Estaves més pendent d'assajar pels bolos que no pas de posar-te en mode creatiu, però suposo que ara a la tardor ja, com a mínim, segur que a partir del concert aquest d'Igualada després ja ens posarem, perquè de fet tenim ganes també de provar coses noves i...
2: Sí, jo tinc ganes de jugar. I provar sons nous també, sí, noves sonoritats, dic que encaixen dintre de l'esquema, però provar coses que... Sí, és el que hem estat fent, de fet, els últims 2 o 3 mesos. Jugar. És important jugar. Sí.
0: Bé, com aquestes cançons encara no les podem escoltar, tenim aquest disc Mimosa, del qual podem escoltar una darrera cançó.
2: A mi Ell mai no faria, em sembla una supercançó. I em sembla xulíssima. I amb una lletra... Vols parlar de la lletra, Jordi?
1: A veure, parla una mica, a veure, ja la conya aquesta de l'anunci aquest que es va fer, no sé, fa 20 anys, o sigui, ell mai no ho faria, del tant de no abandonar les mascotes, les bencineres de Catalunya, no? Però també parla una mica de la submissió, del llepaculisme, una miqueta, ja té tot aquest doble sentit, en realitat, la lletra aquesta. Penso que és el tema més diferent del disc, per mi és com el tema més pop, en realitat, o disco, no? Té un punt així...
2: Sí, sí, és el tema més pop, clarament, sí. Però, a més, està, en el disc està juntat amb Cerimònia. És Cerimònia i Ell mai no faria, estan molt junts i se'n van cap a un pop així bonic, que a mi personalment m'agrada, però és que, a més, la lletra m'agrada molt i em fa molta gràcia. Llavors, és probablement el meu tema favorit.
0: Doncs bé, escoltem aquest tema. I Jordi, Romà, Dani, moltes gràcies per explicar-nos tantes coses. Ha estat molt interessant aquesta conversa i esperem veure's en directe aviat. I moltes gràcies per haver vingut al programa.
2: A tu, a vosaltres.
1: Bueno, a tu per haver-nos convidat. Moltes gràcies.
0: Fins aviat.
2: Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu. Bueno.

0: moure soroll.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

de gust et desitjava. Punt i principi de viure sense tu.

Cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.